0: on amb el gra. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Bon dia. El govern espanyol ha acceptat la petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea d'acollir a les Canàries el vaixell que viatja amb passatgers afectats amb un brot d'antivirus. Ara mateix l'embarcació és a Cap Verd i és previst que arribi a les illes espanyoles d'aquí a uns 3 o 4 dies. Tot plegat mentre el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties fa un examen exhaustiu per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència. Hi ha 7 contagis d'aquesta infecció respiratòria, 3 persones han mort i el metge de la nau es troba en estat greu i avui mateix serà traslladat en un avió medicalitzat a les Canàries. L'Agència de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen en aquest creuer es troben bé. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 6 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Preacord entre l'empresa i el Comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts es van tornar a trobar ahir al vespre i, segons informen els sindicats, han estat negociant durant tota la matinada. Avui es presentarà davant la plantilla. Els jutges hauran d'escoltar la versió dels infants independentment de la seva edat i no es podrà establir custòdia compartida quan hi hagi indicis que això pot afectar negativament la seva salut física, psíquica o emocional. Són mesures per reforçar la seguretat dels menors, incloses en la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència, aprovada pel Consell de Ministres. Avui es constitueix la taula de negociació per l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la direcció de Nestlé, amb l'objectiu d'acomiadar uns 300 treballadors. A Catalunya, la destrucció de feina afectarà les plantes de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat. Israel allarga com a mínim fins diumenge la detenció dels 2 activistes pro-palestins arrestats la setmana passada mentre navegaven amb la Global Sumud Flotilla rumb a Gaza. Centenars de persones s'han manifestat en les darreres hores davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per exigir a les institucions comunitàries que moguin fitxa per l'alliberament de Saif Abu Keshek i Tiago Ávila. Dels esports, el Barça buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau, amb l'avantatge dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes buscaran ser a Colònia per 8è any consecutiu i lluitar per aixecar la 13a corona continental. I en cultura, el primer Festival de Cinema Polític de Catalunya tindrà fins a 4 seccions i neix amb l'objectiu de donar eines per detectar notícies falses i frenar l'ascens de l'extrema dreta. El Veus Film Fest se celebrarà del 26 al 29 de novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb retencions que a poc doncs, a hores d'ara ja van agafant més intensitat, sobretot a les entrades i accessos dels voltants de Barcelona. Comencem des del Llobregat perquè tenim 2 quilòmetres de congestió a la B23 a l'altura del Papiol, en l'enllaç també amb la AP7, també a la A2 i a retencions des de Pallejà de manera intermitent en direcció a Barcelona. Al sector del Vallès també tenim cues puntuals a la AP7 en direcció a Tarragona al punt de Barberà del Vallès. També trobem aquesta lentitud habitual d'un quilòmetre i mig, 2 quilòmetres aproximadament a la C-17 i a la C-59 a Parets del Vallès i a Caldes de Montbui. També arreu de la C-58 des del terme de Sabadell en sentit sud hi ha retencions que van directament al nus de la Trinitat i també que deixen de retruc cues a les dues rondes de Barcelona, amb cues precisament a la B-20 fins a Vall d'Hebron i a la B-10 fins la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Els trens circulen ara mateix amb retards de fins a 20 minuts entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac per una incidència a la línia R2 Nord de Rodalies. I pel que fa a la previsió del temps, ens ho explica tot plegat Lluís Miquel Pérez. Bon dia.
2: Bon dia, comença aquest dimecres amb temperatura una mica més baixa que no pas ahir a aquesta hora. Per tant, hem d'agafar una bona jaqueta a tot el país. I també compta amb les boires, que avui sobretot són molt més denses a les valls del Pirineu, també al nord de la Catalunya central, així com a molts racons de les comarques de Girona. A la resta del país més tranquil·litat, però aquesta tarda sant tornem-hi amb els ruixats. De fet, a partir del migdia, els primers els tindrem al voltant de les Gavarres, a les muntanyes del Montnegre i al Corredor, i ja avançada la tarda compta amb els ruixats que apareixeran a tocar de França, per tant, l'Alt Pirineu i també a l'Empordà, aquí amb alguna calamarsada. També tindrem algun xafac al sud de Tarragona. Pel que fa a la temperatura de la tarda, recuperarà alguna posició respecte a ahir. Estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El govern espanyol ha acceptat acollir a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus, on s'haurien produït fins a 7 contagis després que l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea li ho hagin demanat per raons humanitàries. L'embarcació es troba a Cap Verd i té un trajecte d'uns 3 dies fins a l'arxipèlag canari. Mentrestant, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties està fent un examen exhaustiu del vaixell per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència al mateix Cap Verd. En paral·lel, el govern espanyol també ha acceptat una petició de l'executiu dels Països Baixos per acollir el metge de la nau, que es troba en situació greu i que serà transportat avui mateix a les Canàries en un avió hospitalitzat. Aquest virus provoca una infecció respiratòria que per ara ha causat 3 morts. Al creuer hi viatgen 5 catalans que estan bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no descarta que hagi existit contagi entre persones dins del mateix vaixell. En té més detalls la Maite Polo.
4: El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia Argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva de rosegadors infectats amb el virus. Però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
5: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat, que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar. Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació, si teníem alguna cosa, i consell de com actuar, se'ls hi ha donat, estan bé.
4: Tres de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i dos tripulants.
0: El Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència. Un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. És una crònica d'en Jordi Casino.
6: La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Rego és la ministra de Joventut i Infància.
7: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria.
6: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
0: Encara relacionat amb la infància, la Fiscalia manté la petició de presó als pares investigats per maltractar i abusar sexualment del seu nadó. Vol evitar que puguin influir en els testimonis d'altres familiars que encara han de declarar i també veu risc de fugida davant les altes penes de presó que afronten. Els advocats del pare i la mare, per contra, n'han demanat la posada en llibertat en una vista que s'ha celebrat a l'Audiència Provincial de Barcelona. La Fiscalia creu que hi ha indicis contundents i inequívocs de maltractament per part dels pares que són a presó des de mitjans del mes de març.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Set i deu del matí, preacord entre l'empresa i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts es van tornar a trobar ahir al vespre i, segons informen els sindicats, han estat negociant durant tota la matinada. Avui es presentaran les condicions pactades davant la plantilla i en espera que l'assemblea la ratifiqui, l'aturada encara es manté. Sigui com sigui, la plantilla havia convocat aquest matí una manifestació de protesta que havia d'anar des de la plaça de la Sardana al parc de la Devesa fins a la plaça del Vi. En un comunicat, els sindicats informen que s'ha desconvocat perquè precisament serà quan se celebri l'assemblea de treballadors per presentar el preacord. Mentrestant, aquest dimecres es constitueix la taula de negociació arran de l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la direcció de Nestlé amb l'objectiu d'eliminar uns 300 llocs de treball. La multinacional no ha concretat encara com distribuirà els acomiadaments, però apunta cap a les àrees d'oficines, equips de vendes, centres de distribució i producció que, en el cas de Catalunya, afectaria les plantes de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat. La reestructuració, anunciada ara fa 6 mesos, afectarà mundialment 16.000 treballadors, l'equivalent al 6% de la plantilla global. Catalunya bat rècords històrics d'ocupació amb prop de 4 milions de treballadors en actiu. Tot plegat en el mes d'abril, amb menys atur dels darrers 18 anys, gràcies a l'inici de la temporada turística de Setmana Santa. Si es compara amb fa un any, la desocupació ha caigut un 3,4%. Ens n'informa la Carina Bellvé.
8: A l'abril, Catalunya va assolir el màxim d'afiliats a la Seguretat Social des que hi ha registres, ara fa 22 anys. En un any ha sumat gairebé un 2% de treballadors en actiu i ja frega els 4 milions. Això mentre l'atur va caure per segon mes consecutiu a un ritme del 2,8% i amb unes 11.200 persones menys que l'any passat i la millor xifra dels darrers 18 anys per a un mes d'abril. Baixa a les 4 províncies i en tots els sectors. Paco Ramos és el secretari de Treball.
9: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
8: Des dels sindicats alerten que la reducció de l'atur és temporal perquè afecta el sector serveis i reclamen al govern mesures davant l'increment d'eros que s'estan produint a Catalunya davant la crisi de l'Iran. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical de la UGT.
10: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i sobretot que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment ens pot afectar aquest augment de l'atur.
8: Amb més de 314.500 persones aturades, Catalunya és la segona autonomia amb més reducció mensual de l'atur després d'Andalusia. Al conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat en un 2,6% mensual i se situa per sota dels 2,4 milions de persones per primer cop en 18 anys.
0: Precisament el president de Pimec Lleida, Borja Solà, ens assenyala que el fet que l'atur baixi gairebé un 3% a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran durant l'abril és una gran notícia. De fet, el mes ha tancat amb 414 desocupats menys. Creu que elements com la regularització dels nouvinguts i la industrialització poden ajudar l'economia catalana i lleidatana.
11: El que era anormal és que tinguéssim una taxa d'atur tan gran quan totes les empreses i tots els sectors necessitaven ocupació. Vale? Realment doncs, és una cosa que s'està afilerant. Nosaltres doncs, sempre diem que el tema de la productivitat era un aspecte doncs, que teníem que millorar, que estem millorant. Doncs, el tema del tamany de les empreses, 7 de cada 10 empreses doncs, volen guanyar tamany, només 4 ho aconsegueixen. Per aquesta falta d'ocupació, sembla que a poc ho estem trobant, sembla que amb l'aspecte de regularització de l'ocupació, aquesta extraordinària de les persones nouvingudes, doncs, també això ajudarà que les empreses doncs, vagin guanyant tamany. Per tant, nosaltres doncs, és una bona notícia.
0: La Cambra de de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement per a l'economia catalana a causa de la guerra a l'Iran. Situa el PIB en el 2,2%, dues dècimes menys, i la inflació en el 3%, un punt més. L'entitat alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%, amb un fort impacte en el creixement econòmic.
12: En el seu informe sobre la conjuntura econòmica, elaborat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la Cambra deixa clar que la guerra, principalment per l'encariment dels preus de l'energia i dels derivats del petroli, ja ha impactat en l'economia catalana. Per això, baixa la previsió de creixement fins al 2,2% del PIB i augmenta la de l'inflació un punt, fins al 3%. Això en el millor dels escenaris, que el conflicte acabi aviat. Però si s'allargués, com ha explicat el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira, el producte interior brut podria situar-se en l'1,4% i també tindria un fort impacte en els preus.
13: Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del 2% i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, enquista i s'intensifica, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
12: Tot i això, la Cambra veu empreses i llars preparades per afrontar l'impacte de la guerra, gràcies a que en els darrers anys han augmentat la seva capacitat d'estalvi. Tampoc no preveu un fre a l'ocupació si el conflicte no s'allarga.
0: A l'Orient Mitjà, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat la suspensió de l'anomenat Projecte Llibertat, la missió que havia engegat fa dos dies per guiar els vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz. Ho ha dit durant un acte al despatx Oval per signar un memoràndum. És un moviment aconsellat pel Pakistan que ha fet de mediador en el conflicte. Tot plegat, mentre hores abans els Estats Units anunciaven la destrucció de llanxes militars iranianes encarregades d'impedir el pas en aquest punt estratègic. Segons els Emirats Àrabs Units, també ha continuat els atacs iranians contra el seu país amb drons i míssils. I el tribunal israelià d'Ashkelon ha decidit allargar com a mínim fins diumenge la detenció dels dos activistes pro-palestins arrestats la setmana passada mentre navegaven amb la Global Sumud Flotilla rumb a Gaza. Centenars de persones s'han manifestat en les darreres hores davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per exigir a les institucions comunitàries que moguin fitxa per l'alliberament de Saif Abu Keshek i Tiago Ávila. Tots dos continuen aïllats, encaputxats durant els trasllats i les revisions mèdiques i sotmesos a llum intensa les 24 hores del dia i en vaga de fam des de dissabte. Tot i que la justícia israeliana assegura que té proves secretes que els incriminen, les defenses sostenen que no s'ha presentat cap càrrec formal contra ells i que van ser detinguts en aigües internacionals. Mentrestant, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha ratificat la denúncia presentada davant l'Audiència Nacional contra el govern d'Israel per crims de guerra, tracte inhumà, detenció il·legal i segrest. Tot plegat per l'assetjament a les flotilles per Palestina, tal com ha explicat abans d'entrar a declarar al tribunal, es vol fer pressió per acabar amb la impunitat d'Israel i evitar noves detencions com les dels dos tripulants de la segona flotilla.
14: Celebramos que Fiscalía recibió nuestras denuncias y decidió abrir diligencias y por lo tanto estamos hoy aquí para confirmar, para ratificarnos en nuestra denuncia donde acusamos al gobierno de Israel, como decía, de crímenes de guerra, de lesa humanidad, de trato inhumano, de detención ilegal y secuestro, entre otros delitos.
0: Barcelona obre el pavelló 2 de la Fira Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana donaran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per a persones residents que no estan empadronades. Des de l'inici del procés, l'Ajuntament ha entregat més de 94.000 volants i certificats d'empadronament i més de 17.000 informes de vulnerabilitat. Ens ho explica l'Esther Minguell.
15: A partir de les 10 del matí a la Fira de Montjuïc es començarà a donar dia i hora per tramitar els informes de vulnerabilitat als residents a Barcelona sense padró i que, per tant, han d'acreditar amb altres documents que viuen a la ciutat. Aquest nou espai permetrà guanyar qualitat d'atenció i d'espera, ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
16: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació pues, on si plou la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi un accés. Això ho hem anat fent en cadascun dels punts, però ens ho facilita molt més també l'atenció i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir com a mínim d'una comprovació extraordinària de documentació i que per tant poden fer una mica més llarg també la tramitació. I creiem que és important que tant els treballadors i les entitats que estiguin de l'Ajuntament com les persones que estaran fent aquest tràmit ho facin amb la millor de les condicions.
15: Es mantenen els tràmits a la resta d'equipaments, però amb la intenció d'alliberar properament les oficines d'atenció ciutadana perquè puguin fer tasques ordinàries. A partir de dijous, l'horari d'atenció al pavelló de Montjuïc serà de les 8 del matí a les 10 de la nit.
0: L'Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats han denunciat a la Fiscalia discursos d'odi difosos per les xarxes socials. Posen el focus en el responsable d'un perfil d'Instagram en el qual l'autor diu que es dedica a caçar moros textualment quan s'avorreix. Ens en dona més detalls l'Àngel Martínez de Televisió de Girona.
17: Les entitats han fet una roda de premsa davant del Palau de Justícia i han posat el focus en el responsable del perfil d'Instagram Girona Perduda, Agustín Gómez, que va aparèixer en un vídeo dient textualment que quan s'avorreix es dedica a caçar moros. I justificava dient que ho feia perquè la majoria són delinqüents.
18: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència, això ho tenim molt clar. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores.
19: Aquí, en aquest moment, el que estem fent és denunciar això mateix, que la llibertat d'expressió, evidentment, no serveix per fer dir i qualsevol cosa. Justament el límit en el Tribunal dels Drets Humans és aquí.
17: També denuncien atacs per part de grups feixistes a les seus dels Ateneus 24 de juny i Salvador Acatà, que formen part, de fet, del grup de denunciants.
0: El jutjat d'Esplugues de Llobregat ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per l'home detingut per l'assassinat d'una dona al municipi dissabte passat. La causa està oberta pels delictes d'assassinat, homicidi amb temptativa, lesions, amenaces greus i danys. Davant d'aquest cas, i també el de l'home mort al barri de Raval de Barcelona, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es reforçarà el pla d'aga dels Mossos per retirar armes blanques dels carrers. D'altra banda, el Departament d'Igualtat i Feminisme ha confirmat que la mort d'una dona de 60 anys a Tortosa el passat 17 de març va ser un feminicidi. Es tracta del segon crim masclista enguany a Catalunya. Ja són 161 les dones que han mort per violència masclista des que va començar el recompte oficial l'any 2012. Avui, a les 12 del migdia, es farà un minut de silenci davant de l'Ajuntament de Tortosa en record a la dona morta. Recordem que la Generalitat posa a disposició de les víctimes el telèfon d'atenció 900 900 120. És gratuït i confidencial i funciona les 24 hores del dia. En cas d'emergència, cal trucar al 112. I encara sobre seguretat ciutadana, els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una jove durant la celebració de la Fira d'Abril de Barcelona al Parc del Fòrum. Els fets haurien passat dissabte a mitjanit. La policia s'ha fet càrrec del cas després que la noia hagi interposat una denúncia. Per ara no hi ha, però, detinguts.

0: En 8 minuts arribarem a 8:15 del matí. Obrim la plana esportiva parlant-vos del Barça, que buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau a partir de 9:15 del vespre, amb l'avantatge, això sí, dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes volen ser a la fase final per 8è cop consecutiu i lluitar per aixecar la 13a corona continental. La cita es disputarà un any més a Colònia, el cap de setmana del 13 i 14 de juny. El tècnic, Carlos Ortega, i Dica Mem expliquen com afronten el duel.
1: 2 goles hoy en día en el mano moderno tan rápido, con 2 equipos que juegan muy rápido, eso no es nada. Y yo creo que el otro día fuimos más superiores y no llevamos una renta mayor. Algunas cosas tenemos que mirar nosotros y otras cosas... Yo creo que el arbitraje estuvo bastante desafortunado en la línea de 7 metros en un lado y otro, ¿no?
2: Jugamos un equipo que está muy en forma y que viene con nada a perder, o sea que van a jugar sin presión y así pues se le hace más peligroso.
0: I s'ha presentat el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que desembarcarà a Montmeló la setmana vinent. A banda de la categoria reina, la prova inclourà també les curses de Moto2 i Moto3 i estrenarà diverses novetats. Aquesta 35a edició comptarà amb un nou centre mèdic, millores en les mesures de seguretat del circuit i amb una fanfest a la plaça Catalunya els dies 13 i 14 de maig. El pilot de proves de KTM, Pol Espargaró, considera que la iniciativa permetrà apropar el motociclisme a la ciutadania.
3: La gent pugui connectar una mica més amb els pilots, que hi hagi sinergies entre els pilots i la gent que potser, gent que estarà en el circuit, però gent potser que no ha seguit mai les motos, que no coneix què és això de MotoGP i que surti una mica de la bombolla del circuit de Catalunya, que és un lloc on ens tracten molt bé i és un lloc on es viuen emocions increïbles, però potser portar-ho aquí al centre de Barcelona fa que gent li cridi una mica més l'atenció, que intenti entendre què és aquest esport.
0: Tortosa acollirà el dissabte 23 de maig la 14a edició de la Rider 1000, una activitat motociclista de caràcter esportiu i turístic. La cita, que s'ha presentat en el marc d'Expo Ebre, ja compta amb 2.000 inscrits. És una informació de Canal 21 Ebre amb Vicky Maigí.
4: Enguany, la Rider 1000, que organitza el Motoclub Manresa, tornarà a tenir el pavelló firal de Remolins com a centre d'operacions. La cita comptarà amb diferents recorreguts, com explica Pep Requena, responsable de la Rider 1000.
5: Ara es fan 4 itineraris, un de 300 quilòmetres, un de 500, un de 700 i un de 1.000. I cadascú, segons les seves possibilitats o habilitats d'anar amb moto, escull la categoria o l'itinerari que li va més bé.
4: Per la seva part, Ton Marcinyac, president del Motoclub Manresa, mostra el seu agraïment a Tortosa.
6: Ja vam tenir una gran acollida el 2022... i ara doncs, la continuem tenint i la nostra esperança és poder tornar a venir molts més anys aquí a Tortosa.
4: La 14a edició de la Rider 1000 coincidirà també amb el 80è aniversari del Motoclub Manresa.
0: Ja coneixem els detalls de la primera edició del Veus Film Fest, el Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya, que es farà del 26 al 29 de novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. En total hi haurà 4 seccions amb 3.000 euros en premis, amb l'objectiu principal de donar eines per detectar les fake news i frenar l'auge de l'extrema dreta. Ens ho explica el Julen Andrés Carralero, de Lleida Televisió.
7: 4 seccions oficials, 2 de curtmetratges i 2 de llargmetratges de ficció documental i, a banda, de seccions paral·leles. En total faran que es projectin 36 pel·lícules en el que serà el primer festival de cinema polític de Catalunya que neix amb un objectiu molt clar.
8: D'aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic. Tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.
7: De fet, també hi haurà debats amb persones del món de la política i les xarxes per parlar de tot plegat i sessions amb les escoles.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern espanyol ha acceptat la petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea d'acollir a les Canàries el vaixell que viatja amb passatgers afectats amb un brot d'antivirus. Ara mateix l'embarcació és a Cap Verd i és previst que arribi a les illes espanyoles d'aquí a uns 3 o 4 dies. Tot plegat mentre el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties fa un examen exhaustiu per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència. Hi ha 7 contagis d'aquesta infecció respiratòria. 3 persones han mort i el metge de la nau es troba en estat greu i avui mateix serà traslladat en un avió medicalitzat a les Canàries. L'Agència de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen en aquest creuer es troben bé. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 6 de maig. Preacord entre la direcció i el comitè d'empresa de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts han estat negociant durant tota la matinada i, de moment, han suspès la manifestació prevista aquest matí per presentar les millores a la plantilla en assemblea. Arrenca el calendari de mobilitzacions convocat pels sindicats de docents contraris a l'acord entre el govern català i Comissions Obreres i UGT. S'han convocat accions prèvies que serveixen com a tret de sortida per aquesta agenda farcida de protestes a partir de la setmana vinent. I anirem tot seguit en directe a l'Hospitalet de Llobregat per veure com arrenca tot plegat. Els jutges hauran d'escoltar la versió dels infants independentment de la seva edat i no es podrà establir custòdia compartida quan hi hagi indicis que això pot afectar negativament la seva salut física, psíquica o emocional. Són mesures per reforçar la seguretat dels menors incloses en la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència aprovada pel Consell de Ministres. Parlarem sobre les implicacions d'aquest canvi tot seguit en conversa amb Fran Hodar, portaveu de la secció alternativa per la resolució de conflictes del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Pel que fa als esports, el Barça buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau, amb l'avantatge dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes buscaran ser a Colònia per 8è any consecutiu i lluitar per aixecar la 3ª corona continental. I en cultura, el primer festival de cinema polític de Catalunya tindrà fins a 4 seccions i neix amb l'objectiu de donar eines per detectar notícies falses i frenar l'ascens de l'extrema dreta. El Veus Film Fest se celebrarà del 26 al 29 de novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. Passen 3 minuts de 8:15. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, destaquen els 2 quilòmetres de congestió a la B23, al Papiol, en l'enllaç amb l'AP7 i a l'A2 des de Pallejà fins a Cornellà. Al Vallès, cues puntuals a l'AP7 entre Montornès i Barberà del Vallès en direcció Tarragona i a la C17 i a la C59 a Parets i Caldes de Montbui. Lentitud també a la C58 des de Sabadell i fins al Nus de la Trinitat, que afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, els trens circulen ara mateix amb retards de fins a 20 minuts entre les estacions de Sant Andreu, Comtal i Montcada i Reixac per robatori de coure a la línia R2 Nord de Rodalies. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un ambient més fresc que no pas ahir. Caldrà abrigar-se bé i també parar atenció a les boires més denses a punts del Pirineu, al nord de la Catalunya central i a moltes comarques de Girona. A la tarda tornen els ruixats. A partir del migdia arribaran els primers al voltant de les Gavarres i també al massís del Montnegre i el Corredor. Més avançada la tarda, també descarregaran a l'Alt Pirineu i a l'Empordà amb alguna calamarsada i de manera més puntual al sud de Tarragona. La temperatura recuperarà algun grau respecte a la d'ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs ara sí, un cop tancada la portada, entrem de ple en matèria explicant-vos que el govern espanyol ha acceptat acollir a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus on s'haurien produït fins a 7 contagis després que l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea li ho hagin demanat per raons humanitàries. L'embarcació es troba ara mateix a Cap Verd i té un trajecte d'uns 3 dies fins a l'arxipèlag Canari. Mentrestant, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties està fent un examen exhaustiu del vaixell per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència a Cap Verd mateix. En paral·lel, el govern espanyol també ha acceptat una petició de l'executiu dels Països Baixos per acollir el metge de la nau que es troba en situació greu i que serà transportat avui mateix a les Canàries en un avió hospitalitzat. Aquest virus provoca una infecció respiratòria que per ara ha causat 3 morts. Al creuer hi viatgen 5 catalans que estan bé per ara, segons ha informat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no descarta que hagi existit contagi entre persones dins del vaixell. En té tots els detalls la Maite Polo.
2: El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia Argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus, però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
3: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat, que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar. Tenim informació directa dels catalans, perquè ens van contactar, van demanar informació, si teníem alguna cosa, i consell de com actuar, se'ls ha donat, estan bé.
2: Tres de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i dos tripulants.
1: Avui arrenca el calendari de mobilitzacions convocat pels sindicats de docents contraris a l'acord entre el govern català i Comissions Obreres i UGT. Aquest dimecres s'han previst accions prèvies que serviran com a tret de sortida per a aquesta agenda farcida de protestes. En total, els sindicats contraris a l'acord han anunciat fins a 17 dies de vaga repartits per territoris fins que acabi el curs. Per avui s'esperen accions als mateixos centres educatius, però també al carrer. Anem, doncs, cap a una d'aquestes protestes, en concret a l'Hospitalet de Llobregat, on hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns.
4: Bon dia, Helena. Sí, els sindicats contraris a l'acord al qual van arribar el govern català i els sindicats Comissions Obreres i UGT han desplegat diferents actes de protesta al carrer. Actes de protesta al carrer que es concentren bàsicament a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. I són precisament a l'Hospitalet de Llobregat el punt de confluència entre Travessera de les Corts i la carretera de Collblanc. Aquí un grup de 20 persones aproximadament tallen el trànsit i aquest acte, insistim, s'emmarca dins aquest extens calendari de protestes que comença avui i acabarà pràcticament a final de curs amb la convocatòria de 17 vagues. I amb Xavier Vilanova, ell és delegat del sindicat UCES, sindicat majoritari entre el col·lectiu docent i també un dels que lideren aquest calendari de protestes. Xavier, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Volem conèixer quines són les raons que us porten a fer aquest tall de trànsit.
5: Bé, les raons són les mateixes amb les que estàvem, que és que el departament reobri la negociació i que nosaltres tenim una sèrie de demandes doncs, que en cap cas s'han vist doncs, reconegudes amb aquell pacte que van fer amb dos sindicats minoritaris.
4: Xavier, tot i això, sembla que les coses no canvien gaire, que el govern català ha insistit que l'acord al qual van signar amb Comissions Obreres i UGT s'anirà desplegant. No teniu cap reunió agendada? En quin punt es troba el contacte, les negociacions amb el govern?
5: Bé, la consellera va dir que estava disposada a reobrir el diàleg, doncs volem que reobrin aquest diàleg, amb la qual cosa doncs, que posin un calendari per tal de reobrir un altre cop les negociacions.
4: S'obre a partir d'avui un extens calendari de protestes, 17 jornades de protestes i de vagues. Confieu que abans de final de curs pugui haver-hi algun tipus de trobada, consens?
5: Sí, confiem perquè les vagues seran un altre cop un èxit, perquè el clam del col·lectiu docent doncs, continua igual i, per tant, com que les vagues seran massives, hi ha un clam de, no només del col·lectiu docent, sinó també de les famílies que ens han donat suport i al final és un clam de país perquè el que volem és millorar les condicions del sistema educatiu català.
4: Xavier Vilanova, des del Sindicat USTEC, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Helena, en aquest tall de trànsit en de travessera de les Corts i la carretera del Collblanc, que continua en aquests moviments, fa uns 10 o 15 minuts que els docents, aquest grup de 20 docents, han iniciat aquest tall de trànsit.
6: Una prèvia, doncs, la que ens expliques, Anna, a la vaga que demà ja comença, em sembla que són en els centres de 0 a 3 anys a les escoles Bressol. Gràcies, doncs, per aquesta fotografia. Mentrestant, el govern manté la prova pilot d'introduir agents dels Mossos d'Esquadra als instituts i insisteix en el caràcter voluntari tant de la prova com del pla. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que qui no s'hi vulgui adherir, que no ho faci.
7: Fins i tot quan es converteixi en un recurs més enllà d'un pla pilot, continuarà tinguent el caràcter voluntari. Per tant, jo crec que això fa que, en fi, si algun institut, comunitat educativa, direcció, pensa que aquest no és un recurs adequat en el seu espai educatiu, en el seu institut, com que hi ha caràcter voluntari, doncs no hi ha més que no adherir-s'hi.
6: Un pla, però, aquest, que està generant un fort rebuig entre la comunitat educativa. Precisament a aquesta hora del matí hi ha en marxa una altra protesta, en aquest cas a Sabadell, davant l'Institut Escola Joan Sallarès i Pla. La convoca el col·lectiu Assemblea Docent contra aquest pla, insistim, per incorporar agents dels Mossos de Paisà a 14 instituts catalans. A les portes d'aquest centre educatiu hi tenim a l'Elisa Castellseguer i el Josep Cullell de Televisió de TV Sabadell Vallès. Bon dia, Josep. Què reclamen els manifestants? Què us diuen?
8: Què tal? Bon dia. Estem aquí, doncs, just a la porta d'aquest institut on hi ha convocada aquesta hora, a 7:45 del matí, aquesta protesta. Els convocants, bàsicament, es mostren contraris a aquest pla d'introduir Mossos d'Esquadra de Paisà a dintre de les aules, però volem saber els motius, volem saber què és el que provoca aquest rebuig i per fer-ho tenim aquí nosaltres a la Nani Romero, de CGT. Nani, molt bon dia.
9: Bon dia.
8: Explica'ns una mica quins són els motius que us fan estar en contra d'aquest pla proposat per al govern català.
9: Doncs mira, que precisament ara, en les mobilitzacions que tenim, que no hem parat des del febrer i més enllà, des del 2025, estem reclamant recursos. Aquests recursos, aquest curs, precisament les orientadores i TIS no els han, o sigui, els han desestimat, i ara resulta que ens fiquen Mossos a les escoles, quan nosaltres això no és el que reclamem. Reclamem recursos que estiguin pedagògicament als centres.
8: Què us semblen els motius que s'ha esgrimit des del govern, no? de parlar de la convivència, de parlar d'aquesta figura de la gent, una figura més pedagògica, no? Dels Mossos d'Esquadra? Imagino que són arguments que no us han convençut.
9: Un Mosso d'Esquadra no és un mestre, no és un professor, no és un docent, no sabem, ells no han estudiat per estar a les escoles. Vull dir, ells tenen la seva tasca, que faci la seva tasca i que deixi als professionals la tasca que els hi pertoca, una tasca pedagògica, com són les orientadores i les TIS.
8: Sentíem
9: els psicòlegs, o sigui, és que al final que m'estàs dient que tu no poses recursos i que em poses un mosso. Jo no sé quina formació té aquell mosso, però no és la que li demanen per entrar a Mossos. A Mossos no li demanen tenir un grau en pedagogia.
8: Nani, ja per acabar molt ràpidament, imagino que si aquest pla no s'atura, això continuarà, no? Les mobilitzacions continuaran.
9: Home, jo no sé si ho heu vist, però les mobilitzacions continuen. Tot el mes de maig anirem al juny, i si cal, potser, no sé si començarem l'imminent. O sigui que nosaltres volem l'escola pública de qualitat, i el que no pot ser és que ens posin aquest nyap de dir un mosso a una escola. Per què? Per estigmatitzar els alumnes, perquè tinguin por. O sigui, les coses no es solucionen així, es solucionen en recursos personals, que són psicòlegs, orientadors, personal laboral i, bueno, i aquestes TIS que tant falten es fa.
8: Doncs Nani Romero, de CGT, gràcies per estar aquí amb nosaltres aquest matí.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
8: Els companys, ja heu sentit, no, els motius que esgrimeixen aquí els manifestants, que esgrimeixen aquí els sindicats convocants d'aquesta protesta per mostrar-se en contra d'aquesta prova pilot instaurada per al govern de la Generalitat.
6: Un exemple més, doncs, Josep, d'un final de curs que ja es veu caldejadíssim. Gràcies, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: I quan són 7:45, us expliquem que el Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència. Un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. És una crònica d'en Jordi Casino.
10: La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Rego és la ministra de Joventut i Infància.
11: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria.
10: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
1: Doncs, explicats els principals canvis d'aquesta reforma de la Llei de Protecció a la Infància, volem saber si aquesta actualització és realment útil, si respon al que demanaven els professionals i si pot millorar de veritat la protecció dels infants. Li preguntem a Fran Jodar, portaveu de la secció alternativa per la resolució de conflictes del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Senyor Jodar, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
12: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Ho sentíem ara, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha dit que Espanya tenia un deute amb la infància. Comparteix que aquesta reforma era necessària? Què faltava per protegir millor els infants?
12: Efectivament, és un avenç important. Els professionals que treballem amb famílies i amb nens i nenes que pateixen violència especialment sabien des de fa temps que era una reforma necessària perquè siguin escoltats i que siguin tenint en compte les seves necessitats. Llavors celebrem bastant aquest avanç, però no és suficient. Necessitem també que els professionals estiguin formats, que s'articulin instruments i procediments adients per portar-lo a terme.
1: Un dels canvis clau és que els infants, vostè ara ho deia, hauran de ser escoltats sempre en qualsevol procediment. Això, a la pràctica, com pot canviar la manera de treballar d'aquests professionals?
12: A la pràctica, doncs, pot canviar d'una manera molt semblant de la que es va produir quan es va avançar en el tema de la prova preconstituïda en casos de violència sexual, per exemple, la declaració de menors. Els menors han d'estar acompanyats per professionals que no només es deixin parlar en un judici o en una declaració, sinó que també es proporcionin les condicions adients perquè puguin parlar amb seguretat, amb protecció i amb la confiança de que el que poden dir doncs, no tindrà cap conseqüència negativa cap a ells, sinó que tindrà un benefici de ser escoltats les seves necessitats.
1: També ho explicàvem, la reforma prohibeix, això s'ha destacat moltíssim, prohibeix del tot, deia, el denominat síndrome d'alienació parental, una teoria que s'ha utilitzat en molts processos de custòdia. Quin impacte real pot tenir també aquesta prohibició en la protecció dels infants?
12: Doncs que es deixi de fer un mal ús de tècniques i eines professionals per recolzar doncs fenòmens que no estan validats científicament per cap testament ni científic ni internacionalment reconegut i que es deixi de desacreditar mares i fills i filles que estaven patint violència i que es feia servir aquestes eines per desacreditar-les.
1: Acabo ja amb una darrera pregunta. La reforma, s'ha de dir també, encara no entrarà en vigor immediatament. Què cal perquè aquests canvis es notin de veritat? Vostè deia ara que falten encara professionals i recursos per aplicar-la bé?
12: Sí, sempre els avenços legals comporten una bona notícia, però en la majoria de vegades el que fallen són els procediments, els instruments materials i els professionals que es doten. No? En aquest cas, doncs, articular tots els procediments, instruments i professionals garantint que tinguin la formació adient en perspectiva de gènere i també en trauma, ja que són disciplines que són pràcticament obligatòries d'estar formats com a professionals per proporcionar una atenció adient, ja que si no tenim aquesta formació darrere o no ens assegurem que els professionals tinguem aquesta perspectiva, doncs tot i que existeixin els instruments, l'ús que es poden fer d'aquests instruments potser no és el millor.
1: Fran Jódar, del Col·legi de Psicologia de Catalunya, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Gràcies, doncs, de nou i bon dia.
12: A vosaltres. Adéu.
13: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: I de l'àmbit laboral us expliquem que hi ha hagut un preacord, o s'ha arribat a un preacord entre la direcció i el Comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts es van tornar a trobar ahir al vespre i, segons informen els sindicats, han estat negociant durant tota la matinada. Avui es presentaran les condicions pactades davant la plantilla i en espera que l'Assemblea les ratifiqui, l'aturada encara es manté. Sigui com sigui, la plantilla havia convocat, recordem-ho, aquest matí una manifestació de protesta que havia d'anar des de la plaça de la Sardana, al Parc de la Devesa, fins a la plaça del Vi. En un comunicat, els sindicats informen que de moment s'ha desconvocat aquesta manifestació perquè precisament serà quan se celebri l'Assemblea de Treballadors per presentar el preacord que haurien assolit. I encara en aquest àmbit laboral, aquest dimecres es constitueix la taula de negociació arran de l'expedient de regulació d'ocupació presentat en aquest cas per la direcció de Nestlé amb l'objectiu d'eliminar uns 300 llocs de treball. La multinacional no ha concretat encara com distribuirà els acomiadaments, però apunta cap a les àrees d'oficines, els equips de vendes, centres de distribució i producció que en el cas de Catalunya afectarien les plantes de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat. La reestructuració anunciada ara fa 6 mesos afectarà mundialment 16.000 treballadors, l'equivalent al 6% de la plantilla global. El Barça buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau a partir de 8:45 del vespre, amb l'avantatge, això sí, dels dos gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes volen ser a la fase final per 8è cop consecutiu i lluitar per aixecar la 3ª corona continental. La cita es disputarà un any més a Colònia, el cap de setmana del 13 i 14 de juny. El Barça celebrarà avui amb l'afició el títol de la Lliga F aconseguit matemàticament ja fa 2 setmanes. L'equip oferirà el trofeu a l'afició després del partit davant del Llevant, que arrencarà a 7:15 a l'estadi Johan Cruyff, amb la Lliga i la Supercopa al Sarró. Venen ara 2 partits intranscendents de Lliga abans de les 2 finals. La de la Copa de la Reina, el 16 de maig, davant l'Atlètic de Madrid, i la de la Champions contra el Lió, el dia 23 a Oslo. El tècnic Pere Romeu diu que veu el vestidor enfocat en els objectius, malgrat la rumorologia sobre les possibles sortides de jugadores com Mapi León, Ona Batlle o Alexia Putellas.
14: Els estic gestionant amb total normalitat, sé que formen part del joc, sé que forma part del business, sé que forma part de que si estem al mes de maig i en algunes coses doncs, encara no estan tancades, és normal que es vagin parlant, però jo et puc assegurar que dins el vestuari l'únic que parlem és del partit de demà, de poder celebrar el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
1: El Tour podria modificar el recorregut de la segona etapa per la pesta porcina. La Generalitat ha demanat que el traçat, que ha de travessar Collserola, es modifiqui per no interferir en les tasques de control sanitari. L'organització veuria amb bons ulls el canvi que evitaria el pas de la ronda ciclista per la zona afectada. S'espera que en els propers dies es confirmi el nou traçat de l'etapa que tindrà la sortida a Tarragona i l'arribada a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. I el DP World Tour de golf aterra aquesta setmana a Terrassa amb el Catalunya Championship. El torneig marca l'inici del camí cap a la Ryder Cup de 2031 a Camiral. Ens ho explica en Marc Casulleres, de Canal Terrassa.
15: Terrassa centrarà les mirades del món del golf aquesta setmana. Del 7 al 10 de maig, el Reial Club de Golf al Prat acollirà una parada del DP World Tour, el circuit europeu que reuneix alguns dels millors golfistes de l'actualitat, en l'anomenat Estrella Damm Catalunya Championship. Entre els principals reclams hi ha el campió de l'Open britànic Francesco Molinari i jugadors com Jayden Shaper, Bernd Wiesberger o Matteo Manassero. Dels participants espanyols destaca el barceloní Pablo Larrazábal, que compta amb 9 tornejos del circuit al seu palmarès i que ha fet un símil futbolístic per mirar de guanyar el desè.
16: Para mí 19 años no son suficientes. 9 victorias y 65 top 10. El Real Madrid tiene 15 Champions, no pararé hasta que tenga 15 torneos. Quiero pasar al Real Madrid en torneos del European Tour ganados.
15: Durant la jornada inaugural, el dijous 7 de maig, el torneig farà un homenatge a Severiano Ballesteros, coincidint amb el 15è aniversari de la seva mort.
1: I amb la cultura arribarem a l'hora en punt. Ja es coneixen els detalls.

0: cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, el debat democràtic, i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic. Són, tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials, i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.
1: De fet, també hi haurà debats amb persones del món de la política i les xarxes per parlar de tot plegat, i sessions amb les escoles.
2: I satisfacció a aquesta casa pel Premi Nacional de Comunicació que ha rebut la docusèrie Hospital de Proximitat, tal com ja us vam anunciar ahir. Coproduïda per TV Mataró i La Xarxa, el jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari. Ens n'apropa els detalls Laura Cera, de TV Mataró.
3: Hospital de Proximitat ja acumula dues temporades i 24 capítols de mitja hora, però també un premi Zapping i un premi Zoom. Ara, aquest palmarès s'hi suma un Premi Nacional de Comunicació, la màxima distinció en l'àmbit comunicatiu.
4: Hospital de Proximitat és una producció local, però d'interès nacional, perquè situa Mataró en el context de Catalunya i fa que Mataró estigui en el centre i que la resta giri al seu voltant. I aquesta és una de les funcions que tenim com a televisió pública i que reivindiquem.
3: En aquest cas, el jurat ha valorat especialment la capacitat del programa per apropar amb sensibilitat la realitat del sistema sanitari als espectadors.
5: El dia a dia té moltes interaccions i generalment són positives. En canvi, és fàcil que surti allò que no va bé, i és més difícil que surti el que va bé, que és el que es viu cada dia milions de vegades. I aquesta sèrie ajuda que això sigui així.
3: La coproducció, liderada per TV Mataró, al costat de La Xarxa, s'ha emès a través de diverses televisions locals i també està disponible a la plataforma La Xarxa Més. Un cop estrenada, va ser adquirida per Ràdio Televisió Espanyola, per això també s'ha pogut veure a la 2CAT i actualment es pot recuperar a RTVE Play.
6: La Xarxa de Comunicació Local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern espanyol ha acceptat la petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea d'acollir a les Canàries el vaixell que viatja amb passatgers afectats amb un brot d'antivirus. Ara mateix, l'embarcació és a Cap Verd i és previst que arribi a les illes espanyoles d'aquí a uns 3 o 4 dies. Tot plegat mentre el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties fa un examen exhaustiu per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència. Hi ha 7 contagis d'aquesta infecció

0: Infecció respiratòria. Tres persones han mort i el metge de la nau es troba en estat greu i avui mateix serà traslladat en un avió medicalitzat a les Canàries. L'Agència de Salut Pública ha confirmat que els cinc catalans que viatgen en aquest creuer es troben bé. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 6 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Preacord entre la direcció i el comitè d'empresa de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts han estat negociant durant tota la matinada i, de moment, han suspès la manifestació prevista aquest matí per presentar les millores a la plantilla en assemblea. Els jutges hauran d'escoltar la versió dels infants independentment de la seva edat i no es podrà establir custòdia compartida quan hi hagi indicis que això pot afectar negativament la seva salut física, psíquica o emocional. Són mesures per reforçar la seguretat dels menors incloses en la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i a l'Adolescència aprovada pel Consell de Ministres. Ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa el portaveu de la secció alternativa per la resolució de conflictes del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Fran Jodar.
1: Els menors han d'estar acompanyats per professionals que no només es deixin parlar en un judici o una declaració, sinó que també es proporcionin les condicions adients perquè puguin parlar amb seguretat, amb protecció.
0: Avui es constitueix la taula de negociació per l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la direcció de Nestlé amb l'objectiu d'acomiadar uns 300 treballadors. A Catalunya, la destrucció de feina afectarà les plantes de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat. I entrarem a fons tot seguit en connexió amb Pablo Esteban, secretari general d'Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé a Espanya. Pel que fa als titulars, el Barça buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau, amb l'avantatge dels dos gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes buscaran ser a Colònia per vuitè any consecutiu i lluitar per aixecar la 13a corona continental. I de la cultura destaquem que el primer Festival de Cinema Polític de Catalunya tindrà fins a 4 seccions i neix amb l'objectiu de donar eines per detectar notícies falses i frenar l'ascens de l'extrema dreta. El Veus Film Fest se celebrarà del 26 al 29 de novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. Quan passen 3 minuts i mig de les 8 del matí us hem de donar un apunt de serveis pel que fa al transport públic, en concret un robatori de coure entre les estacions de Sant Andreu i Montcada afecta els sistemes de senyalització i provoca retards de fins a 20 minuts de mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11. Tècnics de DIF treballen per reparar ara mateix la incidència. Pel que fa a la previsió del temps, un dia de molta més llum i de molt més sol, però no a tot arreu. Aviam, Lluís Miquel Pérez, detalla'ns-ho això. Bon dia.
2: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, com a mínim el dia comença radiant al 80% de Catalunya i tindrem, de fet, moltes hores de sol a gran part de comarques del país. Avui una triba en les tempestes més aviat generals que hi ha hagut les últimes tardes. Però el que hem de destacar d'hores d'ara és que hi ha algun raconet on el sol no s'hi veu i on la boira és present i l'ambient bastant fred, per cert. Aquests núvols que són més presents, per exemple, a les comarques de Girona, arribant fins a l'Almaresme. Aquest matí també aquesta boira ben densa a gran part de la Catalunya central i les valls del Pirineu. Remarquem amb un ambient que ha refredat bastant. Sí que fa sol a moltes comarques, però no escalfa, lògicament, a aquesta hora del matí. La tarda, doncs, alguna excepció al sol, doncs la tindrem bàsicament al sud de l'Ebre, on tindrem alguna tempesta, i sobretot al nord del país, a tocar de l'Alt Pirineu, també al nord de Girona. Compte a l'Alta Garrotxa i a l'Alt Empordà, perquè aquí aquesta tarda hi haurà alguna tempesta amb calamarsa important, com va passar ahir, per exemple, en algunes comarques del prelitoral barceloní. Però aquestes tempestes avui seran més concentrades, ja diem, en aquesta banda nord del país. A la resta el que farà és més sol i, per tant, la tarda acabarà més amable que no pas la d'ahir, una miqueta més càlida. Estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: 8 i 5, entrem de ple en matèria. El govern espanyol ha acceptat acollir a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus, on s'haurien produït fins a 7 contagis després que l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea li ho hagin demanat per raons humanitàries. L'embarcació es troba a Cap Verd i té un trajecte d'uns 3 dies fins a l'arxipèlag Canari. Mentrestant, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties està fent un examen exhaustiu del vaixell per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència al mateix Cap Verd. En paral·lel, el govern espanyol també ha acceptat una petició de l'executiu dels Països Baixos per acollir el metge de la nau, que es troba en situació greu i que serà transportat avui mateix a les Canàries i en un avió hospitalitzat. Aquest virus provoca una infecció respiratòria que, per ara, ha causat 3 morts. Al creuer hi viatgen 5 catalans que estan bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no descarta, però, que hagi existit contagi entre persones dins del mateix vaixell. En té més detalls la Maite Polo.
4: El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus, però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
5: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat, que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar. Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació, si teníem alguna cosa, i consell de com actuar, se'ls ha donat, estan bé.
4: Tres de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i dos tripulants.
0: Però avui també us expliquem que el Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència. Un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. És una crònica d'en Jordi Casino.
6: La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Regos, la ministra de Joventut i Infància.
7: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria.
6: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
0: Des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya veuen aquesta reforma com un avenç important, tot i que encara insuficient, ja que afirmen que encara falta formació i eines concretes per dur-lo a terme. El portaveu de la secció alternativa per la resolució de conflictes d'aquest organisme, Fran Hodder, explica com els professionals hauran de guiar els infants en aquests processos. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: Els menors han d'estar acompanyats per professionals que no només es deixin parlar en un judici o una declaració, sinó que també es proporcionin les condicions adients perquè puguin parlar amb seguretat, amb protecció i amb la confiança de que el que poden dir doncs, no tindrà cap conseqüència negativa cap a ells, sinó que tindrà un benefici de ser escoltats les seves necessitats.
0: Però acord entre la direcció i el comitè de Girona més neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts es van tornar a trobar ahir al vespre i, segons informen els sindicats, han estat negociant durant tota la matinada. Avui es presentaran les condicions pactades davant de la plantilla i, en espera que l'assemblea la ratifiqui, l'aturada encara es manté. Sigui com sigui, la plantilla havia convocat aquest matí una manifestació de protesta que havia d'anar des de la plaça de la Sardana, al parc de la Devesa, fins a la plaça del Vi. En un comunicat, els sindicats informen que s'ha desconvocat perquè precisament serà a aquella hora quan se celebri l'Assemblea de Treballadors per presentar el preacord. I encara de l'àmbit laboral, avui dimecres 6 de maig, Nestlé i els sindicats s'asseuen per primera vegada a la taula per negociar l'ERO que pot afectar fins a 301 treballadors arreu de l'Estat. És una reunió clau. L'empresa ha de concretar l'impacte centre per centre, també a Girona, Reus i Esplugues de Llobregat. Tot i això, arriba després d'un any de beneficis i facturació rècord per a Nestlé, un context que fa que els sindicats considerin que aquest ERO és innecessari i està injustificat. En parlem amb Pablo Esteban, ell és secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres a Nestlé Espanya. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
8: Bon dia, què tal?
0: Avui Nestlé ha de concretar, ho explicàvem ara, quants acomiadaments vol fer a cada centre. Quina afectació espereu en concret a les plantes que ens afecten més de prop geogràficament? Parlo d'Esplugues, de Girona i de Reus. Què seria per vosaltres una línia vermella?
8: Bueno, a veure, el tema està que, clar, nosaltres hem rebut informació a nivell europeu, que és confidencial, però per la informació que hem rebut entenem que, lògicament, per números, el centre de... d'Esplugues i el de Girona, que tenen una plantilla doncs, bastant extensa en comparació a la plantilla que tenim a Reus, doncs el percentatge serà bastant elevat en aquests dos centres. Línies vermelles, lògicament, línies vermelles per nosaltres és un acomiadament. És a dir, en el moment que l'empresa ens presenta un expedient d'aquest calibre, doncs, lògicament nosaltres ens posem en contra, revisem tota la situació econòmica que ha tingut l'empresa en els últims anys, sobretot en el nostre estat, en el nostre país, i la veritat, no entenem aquesta decisió. Per nosaltres volem, lògicament, doncs, defensar des del primer treball fins al 301.
0: Com s'explica que una empresa amb beneficis rècord i vendes a l'alça plantegi un ERO d'aquesta magnitud? Quina és, segons vosaltres, la veritable motivació?
8: Nosaltres entenem que la motivació, encara que l'expedient és objectiu, entenem que és totalment econòmic. És a dir, és una trista dinàmica que ens hem trobat en totes les multinacionals. Hem vist un filó amb la intel·ligència artificial, volen automatitzar, domotitzar tots els processos, i tot el que sigui reduir plantilla, per ells directament és un cost directe, i la veritat no ho entenem, perquè Nestlé sempre ha sigut una empresa que sempre ha tingut un eslògan, un lema de que cuida les persones i vol estar amb els seus treballadors i treballadores, i al final doncs, han entrat aquest joc que ja, per exemple, Amazon o altres multinacionals anys enrere ja ha iniciat.
0: Des dels sindicats parleu d'alternatives d'estalvi per evitar acomiadaments. Quines mesures concretes posareu sobre la taula perquè Nestlé no retalli plantilla?
8: Clar, nosaltres el primer que farem és que avui rebrem una informació bastant clau, perquè lògicament primer hem rebut a nivell europeu informació continental, no? Però avui rebrem una informació estatal i, lògicament, amb els nostres experts auditarem i validarem primer que aquest procés és legal, que realment demostra que tot el que al·lega l'empresa és correcte, i el que nosaltres volem fer és reduir l'impacte al màxim possible, és a dir, validar que això és correcte, intentar que l'impacte no sigui tan real i buscar fórmules perquè no sigui així, com recol·locació d'aquestes persones que estan a la mateixa en aquesta situació tan crítica, i buscar doncs, reestructuracions, etc., que no suposin d'acomiadaments directes. I, lògicament, un cop finalitzat tot això, millorar aquestes condicions de sortida i que siguin, bueno, si poden ser prejubilacions o persones amb certa edat, ja que estiguin propers a la jubilació, pues que no siguin sortides tan dramàtiques.
0: Doncs Pablo Esteban, gràcies per atendre'ns aquest matí. Evidentment estarem pendents d'aquesta taula d'avui. Que vagi bé.
8: Perfecte. Jo m'agradaria acabar, perquè és algo que han rebut aquest matí. Nosaltres, com a sindicat, vam anar al Departament de Treball i vam fer una instància, vam activar un protocol preventiu que es diu transnacional, perquè hi ha dos conflictes, a l'europeu i a l'estatal, i com que hem rebut informació per les dues vies, hem demanat a l'Inspecció de Treball que ens doni el seu suport, i ens ha donat, ahir vam tindre la reunió fa dos dies, i avui ens han donat l'acte a primera hora del matí, i l'Inspecció de Treball ens dona la raó, ens diuen que realment l'empresa no ha actuat de bona fe, i que nosaltres com a sindicat volem avui proposar a la taula una que se posponga a l'ERO aquí a Espanya i a Catalunya fins que no finalitzi el període d'informació i consulta a nivell europeu.
0: Important aquest matís, perquè això vol dir que d'entrada la llei us dona la raó a vosaltres. Doncs n'estarem pendents encara més. Gràcies, que vagi molt bé.
8: Molt bé, bon dia, gràcies.
9: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: És ara mateix 8:15. Barcelona obre el pavelló 2 de la Fira Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana donaran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per a persones residents que no estan empadronades. Des de l'inici del procés, l'Ajuntament ha entregat més de 94.000 volants i certificats d'empadronament i més de 17.000 informes de vulnerabilitat. Ens ho explica l'Ester Minguell.
4: A partir de les 10 del matí a la Fira de Montjuïc es començarà a donar dia i hora per tramitar els informes de vulnerabilitat als residents a Barcelona sense padró i que, per tant, han d'acreditar amb altres documents que viuen a la ciutat. Aquest nou espai permetrà guanyar qualitat d'atenció i d'espera, ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
10: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació on si plou la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi un accés. Això ho hem anat fent en cadascun dels punts, però ens ho facilita molt més també l'atenció i ens permet aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir com a mínim d'una comprovació extraordinària de documentació i que per tant poden fer una mica més llarg també la tramitació, i creiem que és important que tant els treballadors i les entitats que estiguin de l'Ajuntament com les persones que estaran fent aquest tràmit ho facin amb la millor de les condicions.
4: Es mantenen els tràmits a la resta d'equipaments, però amb la intenció d'alliberar properament les oficines d'atenció ciutadana perquè puguin fer tasques ordinàries. A partir de dijous, l'horari d'atenció al pavelló de Montjuïc serà de les 8 del matí a les 10 de la nit.
0: I encara parlant del procés de regularització, el 100% dels arrelaments pendents a Catalunya quedaran resolts en qüestió de 5 o 6 dies. A més, s'espera que els pròxims dies s'ampliï el nombre d'oficines que ofereixen cita per a la regularització. Ara n'hi ha 56 a tota Catalunya. Així ho ha indicat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, després d'una reunió amb representants d'institucions, entitats del tercer sector i sindicats.
11: I dic que els veïns d'estrangeria a Catalunya estan resolent tots els reglaments que tenien pendents. Els veïns d'estrangeria de Barcelona, per exemple, ja han resolt més del 60% dels arreglaments en apenas 10 dies i esperem en 5-6 dies hàbils més fer el 100% dels arreglaments que tenien pendents, que eren un total de 46.500 a Catalunya.
0: L'Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats han denunciat a la Fiscalia discursos d'odi difosos per les xarxes socials. Posen el focus en el responsable d'un perfil d'Instagram en el qual l'autor diu que es dedica textualment a caçar moros quan s'avorreix. Ens en dona més detalls l'Àngel Martínez, de Televisió de Girona.
12: Les entitats han fet una roda de premsa davant del Palau de Justícia i han posat el focus en el responsable del perfil d'Instagram Girona Perduda, Agustín Gómez, que va aparèixer en un vídeo dient textualment que quan s'avorreix es dedica a caçar moros. I justificava dient que ho feia perquè la majoria són delinqüents.
13: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència, això ho tenim molt clar. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores.
14: Aquí, en aquest moment, el que estem fent és denunciar això mateix, que la llibertat d'expressió, evidentment, no serveix per fer dir i qualsevol cosa. Justament el límit en el Tribunal dels Drets Humans és aquí.
12: També denuncien atacs per part de grups feixistes de les seus dels Ateneus 24 de juny i Salvador Acatà, que formen part, de fet, del grup de denunciants.
0: El jutjat d'Esplugues de Llobregat ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per l'home detingut per l'assassinat d'una dona al municipi dissabte passat. La causa està oberta pels delictes d'assassinat, homicidi amb temptativa, lesions, amenaces greus i danys. Davant d'aquest cas, i també el de l'home mort al barri del Raval de Barcelona, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es reforçarà el pla d'aga dels Mossos per retirar armes blanques dels carrers. I d'altra banda, el Departament d'Igualtat i Feminisme ha confirmat que la mort d'una dona de 60 anys de Tortosa el passat 17 de març va ser un feminicidi. Es tracta del segon crim masclista enguany a Catalunya. Ja són 161 les dones que han mort per violència masclista des que va començar el recompte oficial l'any 2012. Avui, a les 12 del migdia, es farà un minut de silenci davant de l'Ajuntament de Tortosa en record a la dona morta. Recordem que la Generalitat posa a disposició de les víctimes el telèfon d'atenció 900 900 120. És gratuït i confidencial i funciona les 24 hores del dia. En cas d'emergència, cal trucar, però, al 112. I encara sobre seguretat ciutadana, els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una jove durant la celebració de la Fira d'Abril de Barcelona al Parc del Fòrum. Els fets haurien passat dissabte a mitjanit. La policia s'ha fet càrrec del cas després que la noia hagi interposat una denúncia. Per ara, però, no hi ha detinguts. I els alcaldes de l'Associació de l'Arc Metropolità volen esprimar al màxim les possibilitats que obre la reforma legal aprovada al Congrés dels Diputats per endurir les penes als multidelinqüents. Tot i que sovint es tracta de delictes menors i sense violència, l'impacte, asseguren, va molt més enllà del dany material perquè afecta la convivència i alimenta, sobretot, la sensació d'impunitat d'aquests lladres. Ara avisen, però, que aquesta reforma només serà efectiva si el seu desplegament és immediat i coordinat. Més detalls en aquesta crònica de TV Mataró.
15: Per tal d'exprimar al màxim el nou marc legal, l'entitat reclama instruccions precises i, sobretot, criteris compartits. Els ajuntaments de la segona corona metropolitana demanen que s'estableixin les pautes a seguir a l'hora de personar-se com a acusació en les causes judicials.
16: Els ajuntaments establir instruccions igualment orientades als secretaris generals i als assessors judicials sobre com impulsar i personar-se en els procediments judicials com a acusacions particulars contra multireincidents, i a la justícia, evidentment, aquesta dotació de majors recursos i la capacitat de gestió per poder tractar, tramitar els judicis de multireincidència amb el major nombre i celeritat possibles.
15: Amb l'objectiu de passar de la teoria a la pràctica, l'entitat ha sol·licitat formalment al Departament d'Interior la convocatòria urgent d'una sessió extraordinària de la Comissió de Policia de Catalunya.
0: El Barça buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau a partir de 8:45 del vespre amb l'avantatge dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes volen ser a la fase final per 8è cop consecutiu i lluitar per aixecar la 3ª corona continental. La cita es disputarà un any més a Colònia el cap de setmana del 13 i el 14 de juny. El Barça, que celebrarà avui amb l'afició el títol de Lliga F aconseguit matemàticament ja fa 2 setmanes. L'equip oferirà el trofeu a l'afició després del partit davant del Llevant, que arrencarà a 6:45 a l'estadi Johan Cruyff. Amb la Lliga i la Supercopa al Sarró, venen ara 2 partits intranscendents de Lliga abans de les 2 finals, la de la Copa de la Reina el 16 de maig davant l'Atlètic de Madrid i la de la Champions contra el Lió el dia 23 a Oslo. El tècnic, Pere Romeu, diu que veu el vestidor enfocat en els objectius, malgrat la rumorologia sobre les possibles sortides de jugadores com Mapi León, Ona Batlle o Alexia Putellas.
17: Els estic gestionant amb total normalitat, sé que formen part del joc, sé que forma part del business, sé que forma part de que si estem al mes de maig i en algunes coses doncs, encara no estan tancades, és normal que es vagin parlant, però jo et puc assegurar que dins del vestuari l'únic que parlem és del partit de demà, de poder celebrar el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
0: El Tour podria modificar el recorregut per la segona etapa per culpa de la pesta porcina. La Generalitat ha demanat que el traçat, que ha de travessar Collserola, es modifiqui per no interferir en les tasques de control sanitari. L'organització veuria amb bons ulls el canvi que evitaria el pas de la ronda ciclista per la zona afectada. S'espera que en els propers dies es confirmi el nou traçat de l'etapa, que tindrà la sortida a Tarragona i l'arribada a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. I ja s'ha presentat el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que desembarcarà a Montmeló la setmana vinent. A banda de la categoria reina, la prova inclourà també les curses de Moto2 i Moto3 i estrenarà diverses novetats. Aquesta edició comptarà amb un nou centre mèdic, millores en les mesures de seguretat del circuit i amb una fanfest a la plaça Catalunya de Barcelona els dies 13 i 14 de maig. El pilot de proves de KTM, Pol Espargaró, considera que la iniciativa permetrà apropar el motociclisme a la ciutadania.
18: La gent pugui connectar una mica més amb els pilots, que hi hagi sinergies entre els pilots i la gent que potser, gent que estarà en el circuit, però gent potser que no ha seguit mai les motos, que no coneix què és això de MotoGP i que surti una mica de la bombolla del circuit de Catalunya, que és un lloc on ens tracten molt bé i és un lloc on es viuen emocions increïbles, però potser portar-ho aquí al centre de Barcelona fa que gent li cridi una mica més l'atenció, que intenti entendre què és aquest esport.
0: Coneixen els detalls de la primera edició del Veus Film Fest, el Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya, que es farà al novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. Ens ho explica el Julen Andrés, de Lleida Televisió.
19: Quatre seccions oficials, dues de curtmetratges i dues de llargmetratges de ficció documental i a banda de seccions paral·leles. En total faran que es projectin 36 pel·lícules en el que serà el primer festival de cinema polític de Catalunya, que neix amb un objectiu molt clar.
20: D'aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic. Tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.
19: De fet, també hi haurà debats amb persones del món de la política i les xarxes per parlar de tot plegat i sessions amb les escoles.
0: La 19a edició del Festival de Teatre Esbaiolat ja escalfa motors. Esterri d'Àneu es prepara per acollir una nova entrega d'aquest festival que té com a objectiu apostar pel talent jove. Circ, titelles, dansa, jocs, tallers, música i teatre és el que es podrà veure del 16 al 19 de juliol en aquest municipi del Pallars Sobirà. Les entrades es podran comprar a partir del 3 de juny.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí. Avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern espanyol ha acceptat la petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea d'acollir a les Canàries el vaixell que viatja amb passatgers afectats amb un brot d'antivirus. Ara mateix, l'embarcació és a Cap Verd i és previst que arribi a les illes espanyoles d'aquí a uns 3 o 4 dies. Tot plegat mentre el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties fa un examen exhaustiu per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència. Hi ha 7 contagis d'aquesta infecció respiratòria. 3 persones han mort i el metge de la nau es troba en estat greu i avui mateix serà traslladat en un avió medicalitzat a les Canàries. L'Agència de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen en aquest mateix creuer es troben bé. Parlarem tot seguit de les característiques de l'antivirus amb Núria Bruguera, que és doctora del grup de malalties infeccioses de la Societat Catalana de Pneumologia. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 6 de maig. Preacord entre la direcció i el comitè d'empresa de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts han estat negociant durant tota la matinada i, de moment, han suspès la manifestació prevista aquest matí per presentar les millores a la plantilla i fer-ho en assemblea. Els jutges hauran d'escoltar la versió dels infants independentment de la seva edat i no es podrà establir custòdia compartida quan hi hagi indicis que això pot afectar negativament la seva salut física, psíquica o emocional. Són mesures per reforçar la seguretat dels menors incloses en la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència aprovada pel Consell de Ministres. Ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa el portaveu de la secció alternativa per la resolució de conflictes del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, en Fran Jòdar.
2: Els menors han d'estar acompanyats per professionals que no només es deixin parlar en un judici o una declaració, sinó que també es proporcionin les condicions adients perquè puguin parlar amb seguretat, amb protecció.
1: Els sindicats demanaran avui la suspensió de l'expedient de regulació d'ocupació presentat per Nestlé i que preveu l'acomiadament de 300 treballadors en part de a les seves seus de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat. Reclamen que no es faci cap moviment fins que acabi el període d'informació i consulta a nivell europeu. N'ha parlat al Notícies en xarxa el responsable d'Intercentres de Nestlé a Comissions Obreres, Pablo Esteban, el dia que ha de començar justament la taula de negociació.
3: Nosaltres entenem que la motivació, encara que l'expedient és objectiu, entenem que és totalment econòmic. És a dir, és una trista dinàmica que ens hem trobat amb totes les multinacionals. Hem vist un filó amb l'intel·ligència artificial, volen automatitzar tots els processos i tot el que sigui reduir plantilla, per ells directament és un cost directe.
1: Israel allarga com a mínim fins diumenge la detenció dels 2 activistes pro-palestins arrestats la setmana passada mentre navegaven amb la Global Sumut Flotilla rum a Gaza. Centenars de persones s'han manifestat en les darreres hores davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per exigir a les institucions comunitàries que moguin fitxa per l'alliberament de Saif Abu Keshek i de Thiago Ávila. Dels esports destaquem que el Barça buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau, amb l'avantatge dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes buscaran ser a Colònia per 8è any consecutiu i lluitar per aixecar la 13a corona continental. I en cultura, el primer Festival de Cinema Polític de Catalunya tindrà fins a 4 seccions i neix amb l'objectiu de donar eines per detectar notícies falses i frenar l'ascens de l'extrema dreta. El Veus Film Fest se celebrarà del 26 al 29 de novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars. El govern espanyol ha acceptat acollir a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus, on s'haurien produït fins a 7 contagis, després que l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea li ho hagin demanat per raons humanitàries. L'embarcació es troba a Cap Verd i té un trajecte d'uns 3 dies fins a l'arxipèlag canari. Mentrestant, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties està fent un examen exhaustiu del vaixell per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència a Cap Verd mateix. En paral·lel, el govern espanyol també ha acceptat una petició de l'executiu dels Països Baixos per acollir el metge de la nau, que es troba en situació greu i que serà transportat avui mateix a les Canàries en un avió hospitalitzat. Aquest virus provoca una infecció respiratòria que per ara ha causat 3 morts. Al creuer hi viatgen 5 catalans que estan bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública Esteve Fernández, que no descarta, però, que hagi existit contagi entre persones dins del mateix vaixell. En té tots els detalls la Maite Polo.
4: El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus, però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
5: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat, que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar. Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat, estan bé.
4: Tres de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i dos tripulants.
1: Doncs el que dèiem arran d'aquest cas detectat en aquest creuer de luxe, avui volem aclarir dubtes. Què és aquest virus, com es contagia i si ens ha de preocupar? Ens ho explica la doctora Núria Bruguera. Ella és pneumòloga del grup de malalties infeccioses de la Societat Catalana de Pneumologia. Doctora Bruguera, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
1: Què és exactament un antivirus i per què gairebé no n'havíem sentit a parlar fins ara?
6: Bueno, és un virus que per nosaltres anomenem zoonosi perquè és típic dels animals. Aleshores, sí que és cert, no?, que sobretot els rossegadors, les rates, poden contraure aquest virus i es van contagiant entre elles. És molt raro, sobretot en el nostre ambient, que tinguem brots o que tinguem infeccions per aquests virus, no?, perquè habitualment en el nostre ambient, no?, estem en països, no?, en una civilització, hi ha una sèrie de mesures preventives. Aleshores, és molt difícil que tinguem aquestes malalties.
1: Quins són els símptomes i com es detecta? I sobretot, si té tractament i quin és el pronòstic habitual?
6: Clar, com tots els virus, tenen una sintomatologia que pot ser molt diferent. Des de persones que es poden contagiar i pel seu sistema immune, que és molt bo, desenvoluparan molt poca malaltia, molts pocs símptomes, a persones que poden desenvolupar malaltia greu. El més habitual és que presentin uns símptomes semblants inicialment a un procés gripal, amb malestar general, tos, febre, dolor muscular, i en casos que això pot anar progressant, pot produir-se des d'un edema pulmonar, que és l'entrada de líquid als alvèols, i això provoca una insuficiència respiratòria amb una taxa de mortalitat molt elevada, de gairebé el 50%, o fins i tot poden presentar també afectació a nivell renal en forma de febre hemorràgica i una hemorràgia, una pèrdua de sang a través de l'orina, dels ronyons.
1: Doctora, ens deia que es contagia entre animals i és molt difícil el contagi entre persones, però com s'ha contagiat en aquest cas? Què ha passat?
6: Clar, el més habitual és que ens contagiem nosaltres per estar en contacte sobretot amb les femtes o amb els orins dels rossegadors. Entre persones és molt difícil, però no és impossible. Si tenim un contacte molt estret amb secrecions respiratòries o amb saliva de persones contagiades, ens podem arribar a contagiar. El que és més habitual són quan aquests rossegadors, per exemple, entren en els sistemes d'aire condicionat, i poden contaminar. Aleshores, a l'obrir doncs, aquests sistemes d'aire condicionat, alliberen aquestes nanopartícules i ens podem acabar contagiant sense haver vist o haver estat en contacte directe amb els excrements dels rosegadors.
1: Interessant aquesta explicació. Una última i molt ràpida. Quin risc real té per ara la població? Hi ha perill per a la població de Cap Verd, de Canàries o de Catalunya, tenint en compte que hi ha 5 catalans en aquest vaixell?
6: D'entrada, dir que si estem en perill, no. Si es fan bé les coses. No? Això amb la Covid ho vam aprendre, no? Que quan tenim un focus infecciós el millor és fer un aïllament, i hi ha els casos índex fins que demostrem que la infecció ha passat. Per el que he escoltat, perquè jo tampoc és que tingui informació directa, sembla que faran un desembarc a Canàries i això ho haurien de coordinar de la forma de que tinguin el mínim contacte aquests passatgers amb la població del port on atraquin.
1: Doncs, doctora Núria Bruguera, en teoria això ens hauria de deixar més tranquils. N'estarem pendents de tota manera. Gràcies, que vagi molt bé. Bon dia.
6: A vosaltres, bon dia.

0: Abans d'arribar a 9:15, també us expliquem que el Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials. I a més, investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència. Un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. És una crònica d'en Jordi Casino.
1: La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Rego, la ministra de Joventut i Infància.
2: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria.
1: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
0: Des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya veuen aquesta reforma com un avenç important, tot i que encara insuficient, ja que afirmen que encara falta formació i eines concretes per dur-lo a terme. El portaveu de la secció alternativa per la resolució de conflictes d'aquest organisme, Fran Hodar, explica com els professionals hauran de guiar els infants en aquests processos. Ens ho ha explicat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
3: Els menors han d'estar acompanyats per professionals que no només es deixin parlar en un judici o una declaració, sinó que també es proporcionin les condicions adients perquè puguin parlar amb seguretat, amb protecció i amb la confiança de que el que poden dir no tindrà cap conseqüència negativa cap a ells, sinó que tindrà un benefici de ser escoltats les seves necessitats.
0: De l'àmbit laboral, destaquem el preacord entre la direcció i el comitè d'empresa de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts es van tornar a trobar ahir al vespre i, segons informen els sindicats, han estat negociant durant tota la matinada. Avui es presentaran les condicions pactades davant la plantilla i en espera que l'assemblea la ratifiqui, l'aturada encara es manté. Sigui com sigui, la plantilla havia convocat aquest matí una manifestació de protesta que havia d'anar des de la plaça de la Sardana al Parc de la Devesa fins a la plaça del Vi. En un comunicat, els sindicats informen que s'ha desconvocat perquè precisament serà quan se celebri l'Assemblea de Treballadors per presentar el preacord. Els sindicats de Nestlé demanaran avui la suspensió de l'expedient de regulació d'ocupació presentat per l'empresa i que preveu l'acomiadament de 300 treballadors, en part a les seus de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat. Reclamen que no es faci cap moviment fins que acabi el període d'informació i consulta a nivell europeu. N'ha parlat al Notícies en Xarxa el responsable d'Intercentres de Nestlé Espanya a Comissions Obreres, Pablo Esteban, el dia justament que ha de començar la taula de negociació.
4: És una triste dinàmica que ens hem trobat en totes les multinacionals. Hem vist un filon amb l'intel·ligència artificial, volen automatitzar, domotitzar tots els processos i tot el que sigui reduir plantilla, per ells directament és un cost directe i la veritat no ho entenem, perquè Nestlé sempre ha sigut una empresa que sempre ha tingut un eslògan, un lema de que cuida les persones i vol estar amb els seus treballadors i treballadores i al final doncs han entrat aquest joc que ja, per exemple, Amazon o altres multinacionals anys enrere ja ha iniciat.
0: També us ho hem dit en titulars, Israel allarga com a mínim fins diumenge la detenció dels dos activistes pro-palestins arrestats la setmana passada mentre navegaven amb la Global Sumud flotilla rumb a Gaza. Centenars de persones s'han manifestat en les darreres hores davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per exigir a les institucions comunitàries que moguin fitxa per l'alliberament de Saif Abu Keshek i Tiago Ávila. Avui dimecres s'obre el pavelló 2 de la Fira de Barcelona per ampliar el dispositiu d'assessorament del procés de regularització extraordinària. És el primer dia que es posarà en funcionament aquest nou espai a la ciutat que donarà cita prèvia als migrants per ser atesos després a les oficines d'atenció ciutadana. I una altra novetat pel que fa a aquest procés de regularització i és que Barcelona ha instal·lat fonts d'aigua potable perquè les persones que estan fent cua davant d'aquests equipaments municipals puguin hidratar-se. A les portes de la fira hi ha Lluís Sánchez i Anna Ruiz. Explica'ns, Anna, quina és la fotografia que veus aquí.
5: Hola, Elena, bon dia. A partir de les 10 del matí s'obrirà el pavelló número 2 de la Fira de Barcelona. Aquest equipament s'ha habilitat amb l'objectiu d'alleugerir la pressió que s'estaven visquent a les portes de les oficines d'atenció ciutadana i la resta d'equipaments de la ciutat que tramitaven la documentació necessària perquè els migrants puguin regularitzar la seva situació. Aquest espai, així, haurà d'alleugerir aquesta pressió, tot i que hi ha desenes de persones les que estan esperant en aquests moments per poder accedir a partir de les 10 del matí a aquest pavelló número 2 de la Fira de Barcelona. És veritat que la fotografia, Elena, no té res a veure amb el que hem vist les últimes setmanes a la Fira Sant Miquel, a la plaça Sant Miquel, per exemple, o a la Farga de l'Hospitalet, on la pressió era total, excessiva, i les imatges de gent esperant era també molt impressionant. Aquí la situació és de total normalitat, són desenes de persones les que a partir de les 10 del matí podran obtenir cita prèvia per continuar amb la tramitació dels papers, la tramitació burocràtica a la resta de les oficines d'atenció ciutadana que s'han habilitat a la ciutat de Barcelona amb aquest objectiu. I serà la setmana vinent quan els tràmits també es podran fer aquí, al pavelló número 2 de la Fira de Barcelona, un servei que a més s'adreçarà de manera específica a aquelles persones que resideixen a la ciutat de Barcelona, però que encara no s'han empadronat. Fins al mes d'abril passat, quan es va iniciar aquest procés de regularització, Barcelona ha expedit 94.000 documents de padró i uns 17.000 informes de vulnerabilitat, i moltes de les persones que estan fent cua en aquests moments necessiten aquests dos documents. Tot i això, insistim, Elena, que avui, a partir de les 10 del matí, el que podran obtenir en aquest espai és la cita prèvia a la qual tindran accés a dia i hora per continuar els seus tràmits amb una de les oficines d'atenció ciutadana habilitades a la ciutat de Barcelona per fer els tràmits en aquest procés de regularització extraordinària de migrants.
0: Doncs ens n'alegrem moltíssim que encara que una mica tard es vagi posant remei i solució perquè aquestes persones tan resilients no pateixin tant. Gràcies, Anna. Bon dia. I Camp de Bànol, el Ripollès, ha estat el municipi triat per acollir la celebració del Dia d'Europa al món rural. Una jornada de debat i intercanvi d'experiències on s'han presentat projectes innovadors liderats per joves i on s'ha parlat també sobre els reptes de futur del territori. En té més detalls en aquesta crònica de televisió del Ripollès la Laura Segú.
6: L'inici de la celebració del Dia d'Europa ha començat a Can de Bànol com a punt de projecció de la realitat rural en àmbit europeu. Aquest dimarts s'hi han reunit autoritats que representen el sector empresarial i institucional per celebrar, a més, el 40è aniversari de l'entrada de l'Estat a la Unió Europea.
7: S'estan ja prenent mesures a nivell de diferents directives o lleis que van mirant cada cop més cap a les poblacions petites. Avui mateix es parlarà d'una llei que parla per ajudar a promocionar l'habitatge a poblacions de menys de 2.000 habitants. Però estem els que en tenim entre 2 i 5.000 que també tenim problemes i no ens acull aquesta llei.
8: Tenim un pla d'acció europeu pel món rural i un pacte pel món rural, al qual, per exemple, associacions com l'Associació de Municipis Rurals i Marítims de Catalunya participen.
6: La jornada commemorativa es tancava amb la taula rodona enfocada als reptes del món rural i el desplegament d'una bandera europea de grans dimensions a la plaça de l'Església.
0: Encarem ja la recta final del Notícies en Xarxa i ho fem d'entrada amb els esports i amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
9: Bon dia.
0: El Barça, que buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol.
9: Sí, rep el Nantes al Palau Blaugrana a partir de 9:15 i ho fa amb dos gols d'avantatge aconseguits en el partit d'anada disputat a la pista francesa. Els blaugranes volen ser a la fase final per 8è cop consecutiu i lluitar per aixecar la 13a corona continental. La cita es disputarà un any més a Colònia el cap de setmana del 13 i el 14 de juny. El tècnic Carlos Ortega i Dick Amem expliquen com afronten el duel.
10: Dos goles hoy en día en el balonmano moderno tan rápido, con dos equipos que juegan muy rápido, eso no es nada. Y yo creo que el otro día fuimos más superiores y no llevamos una renta mayor. Algunas cosas tenemos que mirar nosotros y otras cosas, yo creo que el arbitraje estuvo bastante desafortunado en la línea de 7 metros en un lado y otro, ¿no?
11: Jugamos un equipo que está muy en forma y que viene con nada a perder, o sea que van a jugar sin presión y así pues se le hace más peligroso.
9: Avui arrenca la localitat portuguesa de Coimbra, la final a 8 de la Lliga de Campions d'Hockey Patins. Hi participen dos equips catalans, el Reus i el Barça. Els roig i negres ja debutaran als quarts de final contra el Benfica avui a partir de les 11 de la nit. Ens apropa la prèvia des de Canal Reus, el Joel Gomis.
12: Els roig i negres se les veuran amb el monstre portuguès, un equip fet i dissenyat per aixecar la màxima competició europea. Jordi García, entrenador del Reus, té clar que la pressió en aquest duel és pel Benfica.
13: Per nosaltres és un premi haver arribat allí i així ho vivim com una situació xula. El que no fa és que nosaltres vulguem guanyar també i tinguem ganes de passar a semifinals i estem treballant molt perquè així sigui, però evidentment la pressió, i més després de l'any passat que no va guanyar cap títol, encara la té més el Benfica, no?
12: Jordi García tindrà la seva disposició a tota la plantilla, sense baixes ni lesions d'última hora. El partit entre lisboetes i reusencs es jugarà a les 11 de la nit, hora catalana.
9: Berta Busquets, capitana del Palau, deixarà l'hoquei patins de màxim nivell a final de curs després de 15 temporades a l'elit. Totes les ha viscut a l'hoquei lliga femenina, la màxima categoria estatal, amb el conjunt ballesà. Natural de Palau, Busquets tanca l'etapa com a jugadora després d'aixecar 13 títols amb l'equip palauenc, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions. A més, ha guanyat 3 Mundials i 3 Europeus amb la selecció espanyola. Busquets marxa satisfeta amb tot aquest bagatge.
14: És el projecte de la meva vida, he complert molts somnis i sempre formarà part de mi. Soc una afortunada per haver pogut gaudir de l'esport que estimo al poble on he nascut. He viscut el brutal creixement del club, vam pujar des de l'última categoria fins a l'Oquiga i aquí hem tocat el cel, hem guanyat lligues i Champions i també les hem perdut. I ho he pogut fer amb la meva gent, les meves amigues i a casa. Soc una privilegiada.
9: I el Barça celebrarà avui amb l'afició el títol de Lliga F aconseguit matemàticament ja fa 2 setmanes. L'equip oferirà el trofeu a l'afició després del partit davant el Llevant, que arrencarà 6:45 a l'estadi Johan Cruyff. Amb la Lliga i la Supercopa al Sarró venen ara 2 partits intranscendents de Lliga abans de les 2 finals, la de la Copa de la Reina el 16 de maig davant l'Atlètic de Madrid i la de la Champions contra el Lió el dia 23 a Oslo. El tècnic Pere Romeu diu que el vestidor enfocat en els objectius malgrat la rumorologia sobre les possibles sortides de jugadores com ara Mapi León, Ona Batlle o Alexia Putellas.
15: Els estic gestionant amb total normalitat, sé que formen part del joc, sé que forma part del business, sé que forma part de que si estem al mes de maig i en algunes coses doncs, encara no estan tancades, és normal que es vagin parlant, però jo et puc assegurar que dins el vestuari l'únic que parlem és del partit de demà, de poder celebrar el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
9: Doncs aquest Barça Llevant a 6:45, intranscendent, però hi ha aquest al·licient de veure com celebren el títol de Lliga.
16: I demà explica'ns tots els detalls de la celebració.
9: I tant que sí.
16: Gràcies, Cristina. Fins demà. Vostès, si els interessa el cine, estigueu al cas, o estiguin al cas, perquè ja es coneixen els detalls de la primera edició del Veus Film Fest, el Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya, que es farà del 26 al 29 de novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. Ens ho explica en Julen Andrés, de Lleida Televisió.
17: 4 seccions oficials, 2 de curtmetratges i 2 de llargmetratges de ficció documental i a banda de seccions paral·leles. En total faran que es projectin 36 pel·lícules en el que serà el primer festival de cinema polític de Catalunya que neix amb un objectiu molt clar.
18: D'aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, la,

0: ja escalfa motors. Esterri d'Àneu es prepara per acollir una nova entrega d'aquest festival que té com a objectiu apostar pel talent jove. Circ, titelles, dansa, jocs, tallers, música i teatre és el que es podrà veure del 16 al 19 de juliol en aquest municipi del Pallars Sobirà. S'hi oferiran 88 activitats repartides en 13 espais. A més, el 38% de la programació és internacional. Doncs fins aquí el Notícies en Xarxa d'avui. Us esperem demà, que ja és dijous. Ja tenim la setmana al peu al coll. Gràcies, fins demà.
1: La xarxa de comunicació local.

0: just right.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El govern espanyol ha acceptat que el vaixell amb el brot d'antivirus atraque les Illes Canàries a petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea. Abans s'evacuaran els casos més greus a Cap Verd, mentre la resta de passatgers, entre ells els ciutadans espanyols, arribaran a les Canàries en un plaç de 3 o 4 dies. Allà seran examinats i atesos amb protocols especials i sense contacte amb la població. De fet, la doctora Núria Bruguera, pneumòloga del grup de malalties infeccioses de la Societat Catalana de Pneumologia, ha explicat a la xarxa quin és la base d'aquest virus.
3: És un virus que per nosaltres anomenem zoonosi perquè és típic dels animals. Aleshores, sí que és cert, no?, que sobretot els rosegadors, les rates, poden contraure aquest virus i es van contagiant entre elles. És molt raro, sobretot en el nostre ambient, que tinguem brots o que tinguem infeccions per aquests virus, no? Perquè habitualment en el nostre ambient

0: estem en, en països, no? Una civilització, hi ha una sèrie de mesures preventives, aleshores és molt difícil que tinguem aquestes malalties.
1: També s'ha autoritzat el trasllat urgent del metge del vaixell que està en estat greu. I els jutges hauran d'escoltar la versió dels infants independentment de la seva edat i no es podrà establir custòdia compartida quan hi hagi indicis que això pot afectar negativament la seva salut física, psíquica o emocional. Són mesures per reforçar la seguretat dels menors incloses en la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència aprovada pel Consell de Ministres. I el Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat la mort d'una dona de 60 anys de Tortosa el passat 17 de març i ha confirmat que va ser un feminicidi. Es tracta del segon crim masclista enguany a Catalunya i el 161è des que es va començar a recollir dades oficials l'any 2012. Igualtat i Feminisme i també l'Ajuntament de Tortosa han condemnat aquest crim i han convocat un minut de silenci davant de l'edifici de l'Ajuntament avui al migdia. I preacord aquesta matinada entre l'empresa Girona Més Neta i el comitè per posar fi a la vaga de recollida d'escombraries a Girona. Després d'una nit sencera de negociacions, les parts han tancat un principi d'acord cap a les 6 del matí, que ara haurà de ser ratificat per l'Assemblea de Treballadors. Fins que la plantilla no hi doni el vistiplau, però la vaga continua activa. L'aturada, que recordem va iniciar el dilluns, ja havia provocat acumulació de deixalles en diversos punts de la ciutat. I pel que fa al temps, avui matí més estable que el d'ahir i tarda amb ruixats. A partir del migdia creixeran nuvolades en zones de muntanya, al Pirineu, Prepirineu i també al prelitoral.
2: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El govern espanyol ha acceptat que el vaixell amb el brot d'antivirus atraqui a les Illes Canàries a petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea. Abans s'evacuaran els casos més greus a Cap Verd, mentre la resta de passatgers, entre ells els ciutadans espanyols, arribaran a les Canàries en uns 3 o 4 dies. Allà seran examinats i atesos també amb protocols especials i sense contacte amb la població. N'ha parlat avui a la xarxa la doctora Núria Bruguera, pneumòloga del grup de malalties infeccioses de la Societat Catalana de Pneumologia.
2: El més habitual és que presentin uns símptomes semblants a inicialment a un procés gripal, amb malestar general, tos, febre, dolor muscular, i en casos que això pot anar progressant, pot produir-se des d'un edema pulmonar, que és l'entrada de líquid als alvèols, i això provoca una insuficiència respiratòria amb una taxa de mortalitat molt elevada, o fins i tot poden presentar també afectació a nivell renal en forma de febre hemorràgica i una pèrdua de sang a través de l'orina.
1: Pel que fa a les reaccions polítiques a aquesta decisió, el president del govern de Canàries, Fernando Clavijo, que s'hi oposa, ha demanat una reunió urgent amb el president del govern espanyol, mentre que Albert Dalmau ha donat suport a la mesura per part del govern català, afirmant que ja tenen preparat l'espai per acollir els catalans del creuer. I en mobilitat hi ha retencions a l'AP7 entre La Roca i Cardedeu i també entre Barberà i Mollet per un accident, a banda de retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat.

0: També a la C-58 entre Montcada i Barcelona i a la 2 entre Sant Vicenç dels Horts. També, finalment, a la C-32 a l'altura de l'Ella i el Baix Llobregat i el Papiol també s'hi detecta circulació densa. I el Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat la mort d'una dona de 60 anys de Tortosa el passat 17 de març i ha confirmat que va ser un feminicidi. Es tracta del segon crim masclista en guany a Catalunya i el 161è des que es va començar a recollir dades oficials l'any 2012. Igualtat i Feminisme i l'Ajuntament de Tortosa han condemnat aquest crim i han convocat un minut de silenci davant de l'edifici consistorial avui al migdia. I preacord aquesta matinada entre l'empresa Girona Més Neta i el comitè per posar fi a la vaga de recollida d'escombraries de Girona. Fins que la plantilla no hi doni el vistiplau, però la vaga continua activa. L'aturada iniciada el dilluns ja havia provocat acumulació de deixalles en diversos punts de la ciutat. La manifestació prevista per avui s'ha desconvocat per celebrar l'assemblea, com dèiem, que decidirà si posa fi o no a aquest conflicte. I pel que fa al temps, a partir del migdia creixeran nuvolades a zones de muntanya i a la tarda tornaran els xàfecs i tronades al Pirineu, Prepirineu i també al prelitoral. Després aniran a l'Alt Empordà i a les Terres de l'Ebre.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que aplega més de 120.000 professionals a Catalunya. Es començarà a implementar enguany i vincularà el finançament públic a les entitats segons l'esforç salarial que facin per pagar sous més alts als seus treballadors. Es busca equiparar en 4 anys els sous dels treballadors d'empreses concertades de la xarxa pública amb els sous del sector públic. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%. I el govern espanyol ha acceptat que el vaixell amb el brot d'antivirus atraqui a les Illes Canàries a petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea. Tot plegat ha generat reaccions a nivell polític. El president del govern de Canàries, Fernando Clavijo, que s'hi oposa, ha demanat una reunió urgent amb el president del govern espanyol, mentre que per part de la Generalitat, Albert Dalmau, ha donat suport a la mesura, afirmant que ja tenen preparat l'espai per acollir els catalans del creuer. Pedro Sánchez, per la seva banda, ha convocat una reunió de seguiment aquest matí a la Moncloa. I preacord aquesta matinada entre l'empresa Girona Mesneta i el comitè per posar fi a la vaga de recollida d'escombraries a Girona. Ens amplia aquesta informació el Pau Villafanya des de Girona FM.
2: Les dues parts es van tornar a trobar aquest dimarts al vespre i, segons informen els sindicats, han estat negociant durant tota la matinada. El comitè ha informat que a les 6 del matí s'ha assolit un preacord que es presentarà a tota la plantilla. Ara, abans de desconvocar l'aturada, l'Assemblea de Treballadors de Girona Mesneta haurà de ratificar el preacord. De moment, la representació de la plantilla, que no ha donat detalls del pacte al qual ha arribat amb l'empresa, no posa termini per la votació. Els sindicats també deixen clar que de moment i en espera que l'Assemblea de Treballadors avali el preacord, l'aturada continua. Aquest matí la plantilla havia convocat una manifestació de protesta que s'ha desconvocat perquè precisament serà quan es porti a terme l'Assemblea de Treballadors per presentar el preacord.
1: I el Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat la mort d'una dona de 60 anys de Tortosa del passat 17 de març i ha confirmat que va ser un feminicidi. La víctima havia ingressat uns dies abans de morir a l'UCI de

0: L'Hospital de Tortosa, Verger de la Cinta, perquè no es trobava bé hores després de patir una agressió per part de la seva parella. Igualtat i Feminismes i l'Ajuntament de Tortosa han condemnat aquest crim i han convocat un minut de silenci davant de l'edifici consistorial avui al migdia. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la 2 al Bruc deixa un carril tallat i provoca retencions importants en aquest punt. També un altre accident a la B23 a Sant Feliu de Llobregat provoca també congestió i, a banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la C58 entre Montcada i Barcelona, i a la 2 entre Sant Vicenç dels Horts i també a la C32 a l'altura d'Alella i Baix Llobregat.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que aplega més de 120.000 professionals a Catalunya. Es començarà a implementar enguany i vincularà el finançament públic a les entitats segons l'esforç salarial que facin per pagar sous més alts als seus treballadors. Es busca equiparar en 4 anys els sous dels treballadors d'empreses concertades de la xarxa pública amb els sous del sector públic. Ho ha explicat avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita a Vic.
2: Deixi'm anunciar-vos que aquesta tarda signarem amb la patronal i amb els agents sindicals un acord important per equiparació salarial dels 120.000 treballadors que treballen en l'àmbit de dependència. Són molts diners, a la tarda donarem els detalls. No es farà en un any, es farà progressiu, però hi ha un compromís de progressivament equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut.
1: Actualment la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%. I el govern espanyol ha acceptat que el vaixell amb el brot d'antivirus atraqui a les Illes Canàries a petició de l'Organització Mundial de la Salut. Tot plegat ja ha generat reaccions a nivell polític. El president del govern de Canàries, Fernando Clavijo, que s'hi oposa, ha demanat una reunió urgent amb el president del govern, Pedro Sánchez. Mentre que per part de la Generalitat, Albert Dalmau ha donat suport a la mesura, afirmant que ja tenen preparat l'espai per acollir els catalans del creuer. Per la seva banda, Pedro Sánchez ha convocat una reunió de seguiment. De fet, s'estan reunint ara a hores d'ara a la Moncloa. I en aquests moments té lloc un minut de silenci davant de l'Ajuntament de Tortosa per condemnar la mort d'una dona de 60 anys de Tortosa el passat 17 de març, després que s'hagi confirmat que va ser un feminicidi. La víctima havia ingressat uns dies abans de morir a l'UCI de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta perquè no es trobava bé hores després de patir una agressió per part de la seva parella. I els docents de l'Hospitalet de Llobregat s'han manifestat aquest matí en un dia on estan previstes diverses protestes als centres educatius prèvies al mes de vagues. Mig centenar concretament de persones s'han concentrat davant de l'Institut Escola Joan Sallarès i Pla de Sabadell, l'únic del Vallès Occidental inclòs en el Pla Pilot de la Generalitat per destinar-hi un agent dels Mossos d'Esquadra. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'A2 al Bruc deixa un carril tallat i provoca retencions. També un altre accident a la B23 a Sant Feliu de Llobregat provoca congestió amb circulació a banda també a la 2 a Montmaneu. Hi ha afectacions per obres que tallen un carril i pel que fa a la resta són retencions habituals que poden ser a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat i a la C58.
0: Notícies en...
3: Ona Malgrat.

Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Ona Malga, serveis informatius.
1: Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dimecres 6 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

El regidor de Malgrat ens mou, Jofre Serret, ha parlat a l'entrevista política d'Ona Malgrat de la situació del Pla de Grau. Cinc persones detingudes en una nau del polígon industrial de Can Patalina per estar en situació irregular a l'Estat. L'escola Bressol als Fesolets se suma a la vaga convocada per aquest dijous i el 20 de maig. Oberta la convocatòria dels concursos de microrelats i relats breus per a persones amb discapacitat intel·lectual.

0: El regidor de Malgrat ens mou, Jofre Serret, ha parlat a l'entrevista política d'Ona Malgrat de la situació del Pla de Grau. Escoltem l'entrevista.
1: Dimecres d'entrevista política i en aquesta ocasió ens visita Jofre Serret, portaveu de Malgrat ens mou. Benvingut.
2: Hola, molt bon dia.
1: Gràcies per ser avui amb nosaltres. Entrem en matèria. Hem de parlar del Pla de Grau. Des de Malgrat ens mou, expliqui'ns com han anat vivint doncs, tot el que ha passat des de les jornades en les quals l'Agència Catalana de l'Aigua va anunciar que l'opció per la que s'optava era la tercera.
2: Bé, des de Malgrat ens mou ens sap molt de greu el punt on ens trobem, perquè just fa un any, quan es portava a ple una moció referent a l'alternativa 3, el nostre grup ja hi va votar en contra, precisament perquè posàvem de manifest que no es tenia en compte el territori, perquè no s'estava tenint en compte principalment a la pagesia, tampoc als altres sectors que hi ha en l'entorn, i a més era un tema que ja portava molt de temps sobre la taula i que s'havia parlat i debatut en els grups polítics municipals. També aquesta mateixa moció a l'any 2021 la va portar a ple també la CUP i Esquerra, i en aquell moment el govern en ple hi vam votar en contra. En el canvi de govern és quan principalment l'alcaldia, i en aquest cas en el mateix debat electoral, se'ns va posar entre les cordes a Malgrat ens mou perquè defensàvem una altra alternativa que no afectés de forma directa a la pagesia de la manera que ho feia aquesta alternativa 3. Per tant, avui ens trobem en una situació, podríem dir anòmala, perquè estem treballant una moció amb els pagesos que demana la revocació

0: ocasió d'aquell acord de ple que ara sí sembla que té el consens de tots els grups polítics, i per tant en el ple de maig portarem una moció que haurà de revocar un acord que, si se'ns hagués escoltat una miqueta, doncs no hauríem de revocar, perquè en aquell moment l'únic que demanàvem és que la moció parlés de les diferents alternatives que proposava l'Agència Catalana de l'Aigua i que n'hi havia, que permetia baixar la inundabilitat del municipi, i ho vam explicar també en un butlletí molt específicament que va editar Malgrat ens mou just fa un any, per explicar que hi havia una alternativa diferent que baixés la inundació del municipi, per tant que fes que Malgrat fos més segur, però que continués permetent treballar els pagesos amb el model que tenen actualment i, per tant, no obligant a fer aquest canvi. Mm-hmm. Hem necessitat que l'Agència Catalana de l'Aigua vingui a Malgrat de Mar amb un congrés organitzat per l'Ajuntament, en el que va deixar anar una bomba dient que havien contractat una empresa amb una licitació per treballar un projecte bàsic que destinés aquest objecte a, perquè tothom ens entengui, aconseguir aquesta alternativa 3, que és la que pretén, doncs, fer que el Pla de Grau fins al Rec Viver sigui un espai on es pugui inundar en casos de gran avinguda i baixi la inundabilitat del municipi. Això repercuteix en què les activitats, especialment les agrícoles, també les de càmping, però les agrícoles, en aquest cas, doncs, no tinguin una expropiació com a tal, sinó que hagin de canviar el seu model de negoci, per tant, que hagin de canviar el seu model d'agricultura, que també, doncs, es vegi afectat el terra, el sòl en el que s'hi està produint, que té unes propietats molt específiques actualment, i que, per tant, la horta que coneixem o que hem tingut sempre present en el nostre cap quan parlem del Pla de Grau i que es denomina Horta de Catalunya perquè és el territori amb major extensió i major producció que té actualment Catalunya a l'hora, sí, de produir hortalisses, canviï. I això, si això passa, doncs fa que el model de negoci dels pagesos que tenim actualment, que no és que en siguin molts perquè cada vegada en queden menys, doncs els acabem de canviar per complet i que desaparegui la horta com la que tenim actualment. I això, doncs, a nosaltres ens preocupa, i ens preocupa molt que no s'hagi vist des d'una majoria del plenari aquesta situació fins que no hem tingut els pagesos cridant a la porta.
1: Una de les coses que s'han dit aquests dies és que no se sabia, és a dir, l'alcaldessa va dir que li havia enganxat per sorpresa l'anunci de l'ACA que s'apostava per l'alternativa 3. Se sabia o no se sabia?
0: A veure, quan parlem de si se sabia o no se sabia, si la pregunta és si l'Ajuntament sabíem que s'havia fet aquesta licitació, jo haig de dir que com a regidor d'Urbanisme no hi ha cap comunicació oficial per part de l'Agència Catalana de l'Aigua que ens digui que han tirat endavant aquesta licitació. Que a nivell tècnic fa cosa de 3 setmanes, per casualitat, es va veure aquesta licitació penjada en els edictes públics, sí, això no és la manera que hauria de treballar una administració i, per tant, entenem que l'ACA ens hauria d'haver informat. Ara, que l'ACA tenia la decisió de tirar l'alternativa 3 perquè, entre altres coses, l'Ajuntament de Malgrat de Mar, amb un acord plenari, s'ha manifestat públicament que escollia aquesta alternativa, això no ho podem negar. O sigui, no podem dir que l'Agència Catalana de l'Aigua no sabia que l'Ajuntament volia una alternativa 3 perquè es va manifestar, tot i que 2 grups del plenari vam votar en contra, però la majoria del plenari va escollir aquesta alternativa, això és una evidència. I per altra banda, que l'ACA treballava en aquesta línia des de que l'Ajuntament va proposar l'alternativa 3 com a solució, això sí que era conegut. Vull dir, no podem dir una cosa per una altra.
1: Ara quin és el següent pas? Ara tenim la reunió que vam fer l'altre dia, on hi era un representant de cada partit amb els pagesos, l'última reunió en la qual es va arribar a un acord de pactar una moció consensuada entre Ajuntament i pagesos també.
0: Així és, la cooperativa de pagesos, en representació també dels pagesos, ens va fer arribar una proposta de document, que és el que ara, doncs, els grups polítics estem revisant internament, i aquesta setmana tenim una reunió prevista amb els pagesos també per acabar de treballar aquest document, per tal de que divendres a molt tardar ja puguem entrar aquesta moció consensuada per tothom. Per nosaltres és molt important que vingui avalada pels pagesos. Si no Malgrat ens mou, doncs no hi serem. Si no l'avala els pagesos, no hi serem, o i serem representant el que diuen els pagesos amb una altra moció. Vull dir, això també que quedi molt clar, que nosaltres ens vam posar a disposició des del primer moment, sí que vam demanar que si podíem aconseguir un consens de la majoria del plenari, doncs volíem que la moció fos encapçalada per tots, per no reeditar situacions com la que han provocat la situació de complexitat que ens trobem en aquests moments, de que el territori no s'ha sentit escoltat, amb raó, perquè només uns grups vam defensar aquesta postura, i perquè a més, a banda de no escoltar el territori, doncs s'ha tirat pel dret amb una opció que no sé si per desconeixement, alguns diuen desconeixement, altres podríem dir doncs que no es va entrar prou en la matèria, perquè la moció de fa un any no era del nostre grup, la presentaven tres grups. Podem dir, quan no és una moció teva, que potser no te l'has mirat prou, que no l'has treballat prou, quan t'hi sumes i l'encapçales has de saber molt bé què estàs portant a plenari, i per tant parlar ara de desconeixement o de que no sabíem què estava passant, home, doncs en una situació on estem parlant de qualificacions urbanístiques, on estem parlant d'inundabilitat, quan estem parlant de seguretat, hem de presentar documents amb molt de rigor i saber molt bé què és el que estem portant a ple i què estem votant. I en aquest cas, home, era una decisió prou que s'havia de meditar molt bé quan aixecàvem el dit. De fet, intentem sempre, que com tothom ens podem equivocar, però intentem sempre, els regidors i regidores de Malgrat ens mou, votar amb molt de criteri, i quan no veiem les coses clares, o demanar que quedi sobre la taula, o bé votar-ho en contra si té una repercussió tan important com la que tenia aquesta moció, que tothom ho tingui molt clar, una moció és una declaració d'intencions, no té una reacció vinculant, perquè no és un acord de govern que porta el ple per executar aquella acció, però sí que en aquest cas aquesta declaració d'intencions va manifestar en l'ACA, perquè així ho demanava el document, transmetre a l'Agència Catalana de l'Aigua, que l'Ajuntament de Malgrat de Mar aposta per aquesta opció.
1: Mm-hmm. És optimista, creu que s'arribarà a un acord en els propers dies amb els pagesos? Aconseguirem tenir aquest text consensuat?
0: Jo vull pensar que sí, que som capaços d'escoltar-los, de que aquells partits que van portar la moció doncs reactifiquin. Alguns han parlat del mea culpa. Bé, nosaltres evidentment no podem assumir una culpa que no tenim, i per tant el que farem és treballar perquè allò que ja dèiem doncs es pugui canalitzar de nou i puguem treballar en aquesta moció que permeti revocar aquell acord i posar-nos a treballar, perquè el que no podem fer és no fer res, i necessitem, això sí, i també ho demanàvem en aquella moció, que l'agència, que la Generalitat aposti recursos per poder tenir un pla de motes que faci que Malgrat tingui més seguretat, que també els 18 municipis de la conca de la Tordera treballem en una mateixa línia, perquè també hem de tenir molt clar que el que es faci aigües amunt té una repercussió en la nostra zona, i no pot ser que Malgrat de Mar sigui qui entomi tots els perjudicis que té un riu.
1: Què passa amb els càmpings?
0: Bé, com jo ja avançava al principi, aquesta alternativa obliga a que dos càmpings s'hagin de o bé traslladar o bé indemnitzar. Per nosaltres, treballar una altra alternativa també ha de poder passar per poder negociar i treballar amb aquests dos càmpings, i per tant poder-los reubicar, bé sigui a Malgrat o bé sigui en un altre lloc, o si cal arribar a un acord d'indemnització, doncs fer-ho. I això no té per què ser amb aquesta alternativa 3 que proposava aquesta moció. Es pot fer amb altres alternatives.
1: N'anirem fent un seguiment. Jofre Serret, portaveu de Malgrat ens mou, deixem aquí. Gràcies per ser amb nosaltres.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Més notícies. El Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil, la Policia Local de Malgrat de Mar i inspectors de la Seguretat Social han inspeccionat aquest matí l'empresa Top Creations, ubicada al carrer Font de la Mina, al polígon industrial de Can Patalina. L'operatiu policial, perdoneu, va ser ahir, va acabar amb la detenció de 5 treballadors que estan en situació administrativa irregular segons la llei d'estrangeria. Joaquim Martínez, cap de la Policia Local de Malgrat, ha detallat que l'operació policial s'ha dut a terme a petició del Cos Nacional de Policia perquè tenia coneixement que l'empresa podria haver-hi treballadors contractats en situació administrativa irregular.
3: La intervenció que s'ha dut a terme aquest matí al carrer Font de la Mina 4, concretament a l'edifici que ocupa l'empresa Top Creations, ha estat a petició del Cos Nacional de Policia, el qual tenia una informació de possiblement treballadors en situació irregular d'estança al país i que estaven treballant i contractats de manera irregular. Llavors, en col·laboració amb el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil i inspectors de la Seguretat Social, s'ha fet una entrada i registre en aquesta nau. S'han localitzat 5 persones en situació irregular al país i que estaven treballant. Són 3 persones en nacionalitat xinesa, un del Pakistan i una persona d'Equador. Aquestes 5 persones han estat traslladats al Cos Nacional de Policia, a les oficines de Mataró, i a l'empresa els imputarà, doncs, el delicte corresponent per tenir contactades persones en situació irregular.
2: Paral·lelament, la Guàrdia Civil ha observat a l'interior de la nau material falsificat. Martínez ha explicat que també s'investigarà el responsable de l'empresa per un delicte contra la propietat industrial. La policia local ha inspeccionat les condicions en què es troba l'edifici i la situació administrativa de l'empresa. En aquest sentit, el cap de la policia ha explicat que l'edifici compliria pràcticament amb tots els requisits de seguretat més importants i que les exigències administratives estan en vigor.
3: Del material que s'ha observat a l'interior de l'edifici hi ha material falsificat, concretament AirPods de la marca iPhone. Suposo que en aquest cas la Guàrdia Civil imputarà un delicte de falsificació i un delicte contra la propietat intel·lectual. I per la nostra part, la policia local ha fet una inspecció de les condicions en les que es troba tant l'edifici com la situació administrativa de l'empresa. Sembla que en aquest sentit sí que l'edifici compleix pràcticament amb tots els requisits. Els requisits més importants estan garantits, de seguretat, i les llicències administratives també estan en vigor. Hi ha alguna petita deficiència a nivell tècnic, però són molt petites i infraccions molt lleus.
2: Els 5 detinguts han estat traslladats a la comissaria de la Policia Nacional de Mataró. Les treballadores de l'escola Bressol Els Fesolets participaran a la vaga d'aquest dijous i el 20 de maig convocada per la plataforma 03, que agrupa sindicats i entitats i han volgut mobilitzar totes les escoles Bressol de Catalunya. De la mateixa manera que la plataforma 03, les treballadores de l'escola Bressol Els Fesolets reclamen salaris dignes i, de fet, demanen les mateixes condicions laborals que es tenen en altres etapes educatives. A més, volen reducció de les ràtios, personal qualificat per atendre nens amb necessitats especials educatives i més reconeixement professional. Així ho ha exposat la directora de l'escola Bressol, Núria Moles.
4: Una de les coses que es demana és la reducció de les ràtios per poder garantir, tal com es demana en el currículum, pues un acompanyament més personalitzat cap als infants. També es demana personal qualificat per atendre necessitats educatives especials, perquè clar, també ens estem trobant que cada vegada n'hi ha més, es detecten més, i bueno, la dignificació del 03, no?, que reconeixi una mica la nostra etapa, la nostra feina educativa i el reconeixement d'igualtat amb la resta de les etapes.
2: En total hi ha 12 treballadores de l'escola Bressol Els Fesolets, inclosa la directora. Malgrat la vaga, des del centre informen que tant aquest dijous com el 20 de maig hi hauran serveis mínims. En concret, hi haurà disponible el 33% de la plantilla, és a dir, la mateixa directora i 3 educadores que atendran els nens de les famílies que deixin els seus fills al centre. I última notícia, roben i provoquen destrosses de les oficines i el bar del camp municipal d'esports. L'avís l'ha donat l'empresa encarregada de la neteja de les instal·lacions aquest matí a les 8. Els lladres s'haurien emportat diners de la caixa enregistradora del bar i del despatx i han trencat un vidre del bar, forçat portes i persianes i han regirat les oficines. La policia ha trobat l'alarma destrossada. De fet, el regidor d'esports, Miquel Àngel Ruiz, ho expressava així: han fet una destrossa. I ho explicava aquest matí al camp municipal d'esports.
5: A les 8 del matí ens ha trucat l'empresa de neteja que venia a fer els vestidors i demés, que s'ha trobat al despatx la recepció del camp de futbol oberta. Quan ha mirat ha vist que estava tot una mica molt remenat, molt mogut. Ens hem personat aquí la policia i jo i bueno, hem vist que han rebentat la porta de consergeria, la porta del despatx que en aquest moment utilitza el Club Esportiu Malgrat, i també han rebentat el bar. Ara estem prevent tot el que els danys que han fet. En el cas de la consergeria i de la consergeria no hi ha calés, per tant no, però crec que en el cas del bar sí que tenen calés i el despatx també, i bueno, ara estem sopesant a veure és el robatori. Han fet una destrossa.
2: El Club Esportiu Malgrat, els regents del bar i l'Ajuntament valoraran ara els danys causats.
6: Ona Malgrat, serveis informatius.
2: I acabem destacant que l'Ajuntament de Malgrat ha obert la 7a edició del concurs de microrelats i la 5a de relats breus, tots dos adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual. Es podran presentar les obres fins al 22 de maig. Pel que fa al concurs de microrelats, els textos no poden superar els 140 caràcters, inspirada en la limitació de caràcters de l'antic Twitter, i es poden presentar en 4 categories d'edat, de 6 a 9 anys, de 10 a 13, de 14 a 18 i també majors d'edat. El concurs de microrelats va néixer l'any 2020 en plena pandèmia com una alternativa per mantenir viva la celebració de Sant Jordi durant el confinament, i amb els anys s'ha consolidat com una proposta cultural inclusiva. Pel que fa al concurs de relats breus, es podran presentar obres individuals o grupals amb una extensió màxima de 4 cares de DIN A4. Els dos concursos compten amb diversos premis. En el concurs de microrelats hi haurà un diploma i un llibre per als guanyadors fins als 18 anys. Pel que fa als majors de 18 i als participants del concurs de relats breus, el premi serà econòmic. Un primer guardó de 100 euros, un segon de 75 i un tercer de 50 euros. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. El Consell d'Infants de Palafolls ja té a punt la seva primera gran activitat per al poble. Després de rebre l'encàrrec de posar en valor el patrimoni local, els infants han estat treballant en diferents grups per apropar la història de Palafolls a tota la ciutadania. L'activitat central d'aquest projecte és una visita guiada, dissenyada i conduïda pels mateixos nens i nenes. No serà una visita convencional, sinó que s'ha preparat com un joc de preguntes, tal com han indicat els mateixos consellers. Per poder avançar d'un punt a un altre recorregut, els participants hauran d'encertar les qüestions que els plantegin. La cita serà el proper dissabte 16 de maig a 11:15, amb punt de sortida a la plaça Major davant de l'Ajuntament, on tindrà lloc la primera prova del joc. I a Calella es tramiten 275 sol·licituds en el procés d'extraordinari de regularització de migrants. La segona jornada de tramitació de l'informe de vulnerabilitat per a l'obtenció del permís temporal de residència i treball es va desenvolupar amb normalitat i sense les llargues cues que es van enregistrar ahir en el primer dia del dispositiu municipal, que es va haver d'ajustar durant el matí. En la segona sessió de la polivalent de la fàbrica Llobet Guri, adreçada a persones no empadronades però que poden acreditar residència al municipi, es van registrar 65 sol·licituds. Recordem, en total el dispositiu ha arribat a atendre a 275 peticions.
6: Ona Malgrat, serveis informatius.
2: I en qüestions nacionals, destaquem que l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ha elevat a 8 el total de casos d'antivirus, 3 confirmats per laboratori i 5 de sospitosos. El 8è cas és el d'un passatger del vaixell Ondius, confirmat per les autoritats suïsses, que es troba ingressat en un hospital de Zúric. D'altra banda, l'OMS ha indicat que s'ha confirmat que el tipus de virus en aquest brot és antivirus Andes, tipologia amb antecedents de transmissió de persona a persona. L'organització ha indicat també que està treballant amb els països implicats per portar a terme el rastreig internacional de contactes, amb l'objectiu de garantir que les persones potencialment exposades siguin monitorades i que es limiti qualsevol propagació addicional de la malaltia. I destaquem que en aquest context el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els 5 catalans a bord del creuer on s'ha declarat un brot d'antivirus estan en bones condicions. És un acte a Vic. Ha explicat que des del govern estan en contacte amb aquestes 5 persones i ja ha expressat també el seu suport a les decisions del govern espanyol sobre aquest assumpte. El president, que va ser ministre de Sanitat durant la pandèmia, ha assegurat conèixer com funciona el cas i la salut pública, i per això ha fet una crida a la calma i a actuar de la mà de la ciència. Així ha volgut enviar un missatge de serenor i confiança. Moment de repassar la situació meteorològica amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Avui ha canviat força la situació del temps a moltes comarques i el sol llueix i la humitat és molt més baixa. A més, hi bufa el vent, especialment a les comarques de Lleida, de Tarragona i el sud de Barcelona. Ara bé, ja en aquests moments comencen a inflar-se els núvols i ja estan deixant alguns primers ruixats a les muntanyes al voltant del Montnegre, també de les Gavarres, al sud de la Selva, sud del Baix Empordà. Ruixats que han d'anar més al llarg d'aquesta tarda, sobretot a les comarques que toquen en França, per tant, a cavall entre Catalunya i la Catalunya Nord, l'Alt Pirineu i compta a l'Alt Empordà. Aquí acabaran espetegant tempestes fortes i amb calamarsades que es desplaçaran fins al Cap de Begur, aproximadament. També, independentment, alguna tamborinada molt més local es presentarà de l'Ebre cap al sud. A la resta del país, una tarda més plàcida i, com dèiem, doncs bona per fer bugades. Pel que fa demà, una altra vegada els núvols augmentaran. Al migdia ja, ruixats a l'interior de Tarragona i temperatura com la d'avui. N'estem pendents a la xarxa.
2: I bé, recordem que l'agenda d'actes aquest divendres al Cineclub Garbí projecta la pel·lícula La veu de Hain, dirigida per Cauduer Benhania, a partir de 9:45 de la nit al Centre Cultural. I dissabte l'Arxiu Municipal organitza la presentació Zenòbia Camproví i els secrets de Calà Montjoi amb la presència del seu autor Francesc Gàlic. Serà a les 6 de la tarda a la sala Joaquim Garriga.

Repassem els titulars del dia. El regidor de Malgrat ens mou, Jofre Serret, ha parlat a l'entrevista política d'Ona Malgrat de la situació del Pla de Grau. Cinc persones detingudes en una nau del polígon industrial de Can Patalina per estar en situació irregular a l'Estat. L'escola Bressol, els Fesolets, se suma a la vaga convocada per aquest dijous i el 20 de maig. Roben i provoquen destrosses a les oficines i al bar del Camp Municipal d'Esports. Oberta la convocatòria dels concursos de microrelats i relats breus per a persones amb discapacitat intel·lectual.

0: bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'Organització Mundial de la Salut eleva a 8 els casos sospitosos d'antivirus després que un antic passatger del creuer on s'ha detectat el brot s'hagi presentat en un hospital de Zúric amb símptomes. Mentrestant, 3 pacients sospitosos han estat evacuats del vaixell cap als Països Baixos i el vaixell es dirigeix ja cap a Tenerife, malgrat les reticències del govern canari. Per la seva banda, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, adverteix que no són probablement davant d'una nova pandèmia.
2: Té una letalitat gran, entre el 30 i el 50%. No estem davant d'una broma, però tampoc estem davant, molt probablement, d'una nova pandèmia, sobretot perquè el virus és conegut, no muta, té una capacitat infectiva molt reduïda.
0: Els 5 catalans a bord del creuer MV Ondius es troben bé, però hauran de fer aïllament quan arribin a casa. És dimecres 6 de maig de 2026 i tenim més titulars. El papa visitarà la presó de Can Brians en la seva estada a Catalunya, Sònia Kerr.
3: Aquesta visita i una gran trobada concert per a joves a l'Estadi Olímpic de Barcelona són les grans novetats d'una agenda que també inclou Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat.
0: Mestres i professors arrenquen un nou cicle de mobilitzacions dels docents.
3: Avui amb accions de protesta als centres educatius i als serveis territorials del Departament d'Educació per demanar al govern que reobrin les negociacions per millorar les condicions laborals i del sistema educatiu. Així ho reclama la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
4: Avui hi ha accions en diferents serveis territorials, en centres educatius, per visibilitzar el nostre desacord en aquesta línia, amb un acord que no s'hauria d'haver produït mai i també amb aquesta posició enrocada que ha mantingut fins ara el Departament d'Educació.
0: La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona invertiran més de 400 milions d'euros en 10 anys per rehabilitar el barri Besòs Maresme.
3: És el principal acord de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona que s'ha reunit avui.
0: En cultura, el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani.
3: La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb 57 pel·lícules seleccionades, de les quals 28 són de producció catalana.
0: Als esports, el Barça buscarà avui l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol. Joan Barberà.
5: Amb la tornada de quarts de final al Palau davant el Nantes, els blaugranes afronten la cita a 3:15 del vespre amb els 2 gols de marge aconseguits la setmana passada a França.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, avui ha canviat força la situació del temps a moltes comarques i el sol llueix i la humitat és molt més baixa. A més, hi bufa el vent, especialment a les comarques de Lleida, de Tarragona i al sud de Barcelona. Ara bé, ja en aquests moments comencen a inflar-se els núvols i ja estan deixant alguns primers ruixats a les muntanyes al voltant del Montnegre, també de les Gavarres, al sud de la Selva, sud del Baix Empordà. Ruixats que han d'anar més al llarg d'aquesta tarda, sobretot a les comarques que toquen en França, per tant, a cavall entre Catalunya i la Catalunya Nord, l'Alt Pirineu i compta a l'Alt Empordà. Aquí acabaran espetegant tempestes fortes i amb calamarsades que es desplaçaran fins al Cap de Begur, aproximadament. També, independentment, alguna tamborinada molt més local es presentarà de l'Ebre cap al sud. A la resta del país, una tarda més plàcida i, com dèiem, doncs bona per fer bugades. Pel que fa demà, una altra vegada els núvols augmentaran. Al migdia ja ruixats a l'interior de Tarragona i temperatura com la d'avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi Pérez, al control de so, i tenim l'Ivan López a la redacció i la coordinació. La Sònia Kerr passa en 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: No som davant d'una nova pandèmia. Són paraules del secretari de Salut Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, que ha dit que el més probable, que perquè l'antivirus té menys facilitat de transmissió que no pas el coronavirus.

0: Ha posat un brot de moment amb 3 morts dins d'un creuer i ja són 8 els casos sospitosos. Avui s'ha confirmat el 8è. Hi ha 5 catalans que es troben bé dins del vaixell, però que hauran de fer un aïllament amb tota probabilitat quan tornin a casa seva. Es preveu que l'embarcació atraqui d'aquí a 2 o 3 dies a Tenerife. Mentrestant, la Moncloa, el president del govern espanyol, ha presidit avui una reunió de seguiment d'aquesta crisi sanitària. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. La durada del confinament domiciliari dels passatgers catalans la decidiran els metges un cop expliquin si van tenir contacte amb alguna de les persones infectades i quan. L'antivirus s'incuba entre 3 i 8 setmanes i és força letal, però a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que és un virus conegut i no es pot passar la malaltia de manera asimptomàtica. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
2: Té una letalitat gran, entre el 30 i el 50%, no estem davant d'una broma, però tampoc estem davant, molt probablement, d'una nova pandèmia, sobretot perquè el virus és conegut, no muta, té una capacitat infectiva molt reduïda, que poden passar coses, sempre poden passar coses, no? Però realment a l'escenari, en aquest sentit, pensem que no cal anar més enllà del que realment sabem.
1: El responsable de Salut Pública insisteix a demanar calma.
2: Volem donar la informació, que hi hagi transparència, sobretot amb un objectiu final, que és que no hi hagi alarmisme infundat, mantenir la calma dintre d'unes coordenades de preocupació, d'actuació planificada i protocolitzada.
1: Aquest matí han començat a evacuar els passatgers amb símptomes del vaixell, el metge i 2 persones més que traslladaran als Països Baixos.
0: També s'ha referit a aquesta crisi sanitària el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha explicat que des del govern estan en contacte amb els 5 catalans a bord del creuer on s'ha declarat aquest brot d'antivirus.
3: Illa ha expressat el suport a les decisions del govern espanyol sobre aquest assumpte.
4: Expressar el meu suport del govern de Catalunya a les decisions que està prenent respecte a aquest creuer el govern d'Espanya. Ho conec bé. Com funciona el CAES, conec bé com funciona la salut pública i no ens hem d'espantar, hem d'actuar sempre de la mà de la ciència per resoldre aquestes situacions. Per tant, enviar un missatge de serenor, de confiança i de suport a les decisions que s'estan prenent per resoldre aquesta qüestió i traslladar també que els catalans que estan en aquest vaixell, en aquest creuer, la informació que tenim és que estan afortunadament en bones condicions.
5: Notícies en xarxa.
0: Una visita a la presó de Brians 1 i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del viatge que el Papa farà a Espanya i que començarà justament d'aquí a un mes. Durant els 2 dies que estarà a Catalunya, Lleó XIV també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omeya es el cardenal arcabisbe de Barcelona.
7: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el estadio de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en San Agustín.
6: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el Papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó XIV s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
0: Això serà el mes que ve, però avui s'ha fet ja el tret de sortida un nou cicle de mobilitzacions dels docents, amb accions de protesta als centres educatius i també als serveis territorials del Departament d'Educació. L'objectiu: demana al govern que reobrin les negociacions per millorar les condicions laborals i del sistema educatiu. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia, Barcelona. Representants dels sindicats convocants de les vagues, USTEC, la CGT, professors de secundària i l'Intersindical, han accedit a les oficines del Consorci d'Educació per mostrar el rebuig a l'acord de millora educativa. Denuncien l'immobilisme del govern i l'insten a seure a negociar. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Andreu Navarra, de professors de secundària.
9: Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores, que reverteixi aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
10: No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país, no se senten representats amb això i no pots anar insistint.
8: Les protestes d'avui són l'inici del calendari de mobilitzacions previstes fins al 5 de juny. La CGT ha ampliat la convocatòria de vaga a tots els treballadors de la comunitat educativa, com el personal del lleure, d'atenció educativa o d'administració.
0: Doncs justament avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha confirmat que el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra als instituts està previst de moment a 7 centres, que són la meitat dels 14 en què s'havia plantejat inicialment. Un pla que continua generant rebuig als claustres inclosos en aquesta prova pilot. És el cas de l'Institut Escola Joan Sallarès i Pla de Sabadell, l'únic institut del Vallès Occidental que hi participa. Avui mig centenar de docents s'han concentrat a primera hora del matí i consideren que calen altres atencions prioritàries i que es pot estigmatitzar l'alumnat. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
11: Els manifestants han recordat el malestar que hi ha entre el professorat, que reclama més recursos en educació, ràtios més baixes i més professionals per fer front a les complexitats dels centres educatius. Unes demandes que en cap cas, han recordat, impliquen la introducció de policies a les escoles. Nani Romero és delegada de la CGT.
12: Portem des del principi de curs manifestant-nos i fent vagues perquè necessitem més recursos a l'aula. Les aules estan desbordades i ens trobem que la resposta de l'administració és posant-nos Mossos a les escoles, amb la qual cosa l'estigmatització del nostre alumnat sense oferir cap tipus de resposta educativa.
11: Des de l'Assemblea Educativa de Sabadell han subratllat que hi ha altres maneres d'abordar els problemes que es viuen a les aules, com ara amb la contractació d'educadors socials, psicòlegs o personal especialitzat. En la protesta, que ha durat de 7:45 a les 8 del matí, no hi ha participat cap docent ni famílies del centre sabadellenc, que, tot i que no han volgut fer declaracions, de moment no s'oposen a participar en aquesta prova pilot.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. El fiscal en cap anticorrupció desmenteix l'empresari Víctor de Aldama i assegura que Pedro Sánchez no era el número 1 de la trama de les mascaretes.
3: En la presentació del seu informe final davant del Tribunal Suprem, el fiscal ha afirmat que els tres acusats van conformar una verdadera organització criminal en la que Ábalos era el cap, Coldo García la seva ombra i Aldama el corruptor. Ha defensat que hi ha proves contundents per condemnar-los.
0: L'Ajuntament de Vic informa que la regidora d'Ara Vic, Elisenda Carrera, ha demanat formalment deixar el grup polític i passar a ser regidora no adscrita.
3: La decisió arriba l'endemà que Ara Vic demanés públicament que desmentís els rumors de fitxar per Aliança Catalana. Arran de la seva sortida, l'alcalde Albert Castells ha delegat les competències al regidor Xavier Farrés, cap de llista d'Ara Vic, que passarà a assumir Foment de l'Activitat Econòmica i Ocupació, Cooperació i Protecció Civil.
0: I un jutjat de Granollers ha obert judici contra l'exalcaldessa de Vila Nova del Vallès, Yolanda Cerezo, i l'arquitecte municipal del municipi per presumptes delictes urbanístics.
3: El procediment respon a un canvi de qualificació d'uns terrenys situats en zona verda per urbanitzar-los i fer un aparcament i un espai d'estacionament de carros d'un supermercat. Segons fonts municipals, la fiscalia ha demanat 2 anys de presó, una multa i 10 anys d'inhabilitació per a cada una. El consistori no és acusació, però sí que és subsidiari i part assabentada del procediment.
0: Un acord històric amb sindicats i patronals ha posat les bases per avançar cap a l'equiparació de salaris amb el sector públic. Ho ha avançat aquest matí el president Salvador Illa en una visita a Vic.
3: Concretament al CAP Vic Sud, on també ha elevat el pla pilot desplegat en aquest centre per reduir el temps d'espera del procés de dependència.
0: La mesura s'aplicarà de manera gradual a la resta de Catalunya. Anem fins allà al 9FM, Guillem Rico.
13: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, marcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%. L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector.
4: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
13: Després del cap vixut, el president de la Generalitat ha anat a l'Hospital Universitari de Vic, on ha visitat el nou hospital de dia.
0: Doncs no deixem els acords perquè hi ha hagut preacord entre l'empresa i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. Després d'haver estat negociant durant tota la matinada, està previst que l'assemblea ratifiqui aviat aquest acord. Girona FM, Pau Villafañe.
14: El comitè ha informat que a les 6 del matí s'ha assolit un preacord que es presentarà a tota la plantilla. Ara, abans de desconvocar l'aturada, l'assemblea de treballadors de Girona Més Neta haurà de ratificar el preacord. De moment, la representació de la plantilla, que no ha donat detalls del pacte al qual arriba amb l'empresa, no posa termini per la votació. Els sindicats també deixen clar que de moment i en espera que l'assemblea de treballadors avali el preacord, l'aturada continua. Aquest matí la plantilla havia convocat una manifestació de protesta que s'ha desconvocat perquè precisament serà quan es porti a terme l'assemblea de treballadors per presentar el preacord.
0: I els sindicats de Nestlé demanaran avui la suspensió de l'expedient de regulació d'ocupació que ha presentat l'empresa i que preveu, recordem, l'acomiadament de 300 treballadors en part a les seus de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat.
3: Reclamen que no es faci cap moviment fins que s'acabi el període d'informació i consulta a escala europea. N'ha parlat a la xarxa el responsable d'Intercentres de Nestlé a Comissions Obreres, Pablo Esteban.
15: És una triste dinàmica que ens hem trobat amb totes les multinacionals. Han vist un filon amb l'intel·ligència artificial, volen automatitzar, domotitzar tots els processos i tot el que sigui reduir plantilla, per ells directament és un cost directe i la veritat no ho entenem perquè Nestlé sempre ha sigut una empresa que sempre ha tingut un eslògan, un lema de que cuida les persones i vol estar amb els seus treballadors i treballadores i al final doncs han entrat aquest joc que ja, per exemple, Amazon o altres multinacionals anys enrere ja ha iniciat.
3: El sindicat proposa com a alternativa prejubilacions o recol·locacions per reduir l'impacte de l'ERO.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passa un minut d'un quart de tres, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona invertiran més de 400 milions d'euros en els pròxims 10 anys per rehabilitar el barri del Besòs Maresme. És el principal acord anunciat després de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona que s'ha trobat avui. Mon Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que les dues administracions invertiran fins a 415 milions d'euros en 10 anys per arreglar el barri Besòs Maresme i que no és una inversió que ve de zero, sinó que el que es pretén és accelerar molt el procés.
17: El que estem fent amb aquesta decisió el que és escalar, augmentar i accelerar. Això és el que estem fent. Perquè vèiem que amb el que havíem fet fins ara o el que s'havia fet fins ara no arribàvem a cobrir, insisteixo, les 200 finques que estan afectades en el barri del Besòs Maresme. Aquest ritme de rehabilitació era, evidentment, insuficient.
16: Per exemplificar-ho, l'alcalde ha dit que el 2001 es van rehabilitar 6 blocs i ara se n'arreglaran 200. Es crearà una oficina al barri per inspeccionar 1.600 habitatges i llavors es prioritzaran els pisos més urgents.
0: I seguim a Barcelona perquè aquest matí, al llarg de la jornada, s'han format cues de centenars de persones al pavelló 2 de la Fira de Barcelona en el primer dia de funcionament de l'equipament per agilitzar el procés de regularització de migrants. Aquesta setmana donen cita i a partir de dilluns que ve ja facilitaran els informes per persones residents a la ciutat, però que no estan empadronades. Ana Ruiz, bon dia.
18: Bon dia. El nou espai també serveix per engegar una nova fase en el procés de tramitació dels papers i reduir la pressió de les últimes setmanes sobre les oficines d'atenció ciutadana. Desenes de persones esperaven aquest matí per poder obtenir cita prèvia i seguir els tràmits després en un dels equipaments habilitats a la ciutat per facilitar els documents necessaris.
19: Fui a Jaume primero, hice una larga fila y de allá pues nos dijeron de que viniéramos aquí a pedir un ticket para luego retornar allá con el ticket ya solo para poder ya hacer el trámite del papel que necesitamos. Como una cita previa, sí, exacto.
18: al pavelló 2 de la Fira, que obrirà demà dijous a partir de les 8 del matí, agendarà d'aquesta manera les cites prèvies i a partir de la setmana venent s'encarregarà de tramitar la documentació d'aquells residents a Barcelona que no s'han empadronat encara. També s'han instal·lat fonts d'aigua potable per alleugerir les hores d'espera davant de les oficines municipals.
0: I el govern apel·la a la consciència dels consumidors per augmentar l'agricultura i la ramaderia ecològiques. El conseller del RAM, Òscar Ordeig, ha demanat un canvi radical en els hàbits mentre es duplicaran les assessories dels productors. L'objectiu és que en un futur proper la meitat de la producció alimentària catalana sigui d'origen ecològic. Televisió de Girona, Jordi Palau.
20: El govern vol augmentar l'agricultura i la ramaderia ecològiques ampliant a 73 els dinamitzadors que assessoren i acompanyen els productors que en fan. Es tracta de més del doble dels que hi havia fins ara i és una de les mesures per arribar a un futur en el qual la meitat de la producció alimentària catalana sigui ecològica. En aquest sentit, el conseller d'Agricultura, en Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, demana un canvi radical en la conscienciació dels consumidors i no anar a una lògica només de preu. Ordeig, però, reconeix que hi ha polítiques europees, com el contracte amb el Mercosur, en les quals no poden intervenir.
21: No podem només anar a un criteri de preu sense altres consideracions. Estem en una altra lògica, estem en un altre moment històric. Quin moment? El moment en el qual no podem dependre de les produccions de l'altra punta del món, perquè ja veieu què passa. Produccions, matèries primeres, i per tant necessitem, si tenim, no podem, i avui estem en cultiu d'horta, no podem deixar escapar el cultiu d'horta. Hem perdut el 70% de la producció d'horta d'alguns cultius com la tomàquet els últims anys. Per tant, hem de recuperar el cultiu d'horta.
20: A Catalunya actualment hi ha 5.180 operadors que treballen l'agricultura o la ramaderia ecològica.
0: I és moment per a la cultura. El Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon i s'allargarà fins al 17 de maig. De les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són de producció catalana. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posa en cara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la Desaparición, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
23: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcasts, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
22: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.
0: Seguim amb música perquè el Palau de la Música acollirà el 9 de juny el concert principal de la Diada Pau Casals, l'acte destacat de la celebració del 150è aniversari del naixement del músic català. Carina Bellbé, bon dia.
24: Bon dia. Deia Pau Casals que la música no es pot separar de la vida. Paraules que 150 anys després del seu naixement encara ressonen i no només entre els músics. Emmarcat en aquesta efemèride, la Diada Pau Casals pren un caràcter especialment significatiu amb un doble concert. El principal del 9 de juny al Palau de la Música, allà on Pau Casals assajava amb el quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov, i un altre el 13 de juny de gratuït al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Un concert que comptarà amb les actuacions de l'Orquestra de Corda del Conservatori, també de l'Orquestra Xavier Montsalvatge de l'Institut Escola Oriol Martorell, l'Orquestra Voces i un conjunt de joves violoncel·listes dirigits per Antoni Ros Marbà. Jordi Pardo és el director de la Fundació Pau Casals.
25: La rellevància és que la flama està encesa, continua gràcies a les complicitats de les institucions, començant per el Palau de la Música i evidentment del Conservatori Municipal de Música i tots els músics i persones que abans he citat i moltes altres. Això ha anat creixent i evidentment en el marc del 150 és un dels concerts principals d'enguany.
24: La Diada Pau Casals és una iniciativa que se celebra des de fa una dècada per commemorar el vincle històric i simbòlic del músic català amb la ciutat de Barcelona.
0: I els llibreters han tornat a batre el rècord de facturació el darrer Sant Jordi. Es van vendre 2 milions de llibres per valor de 26.700.000 euros.
3: Segons el gremi de llibreters, es van vendre 71.000 títols diferents i es va facturar 600.000 euros més que l'any passat. Els llibres més demanats van ser els de ficció, seguits de la literatura infantil, la no ficció i el còmic. Més de la meitat, un 55% era en català i la resta en castellà. Pel que fa als més venuts, la llista definitiva situa Crispetes de matinada i La intriga del funeral inconveniente al capdavant en ficció. Manual de defensa del català i Hábitos atómicos, cambios pequeños, resultados extraordinarios en no ficció.
0: I és moment per als esports. Joan Barberà, molt bon dia. El Barça buscarà avui l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol.
1: Bon dia, Marta. Avui, amb la tornada de quarts de final, el Palau Blaugrana contra el Nantes. El conjunt català afronta la cita a 3 quarts de 9 del vespre amb 2 gols de marge aconseguits la setmana passada a França amb el triomf per 30 a 32. Escoltem el tècnic del Barça, Carlos Ortega.
2: 2 goles hoy en día en el mano moderno, tan rápido, con dos equipos juegan muy rápido, eso no es nada. Y yo creo que el otro día fuimos más superiores y no llevamos una renta mayor. Algunas cosas tenemos que mirar nosotros y otras cosas, yo creo que el arbitraje estuvo bastante desafortunado en la línea de 7 metros en un lado y otro, ¿no?
1: La final a 4 de la Champions es disputarà un any més a Colònia, seu fixa des del 2010, al cap de setmana del 13 i 14 de juny. Aquest vespre, en futbol, el Barça celebrarà amb la seva afició el títol de la Lliga F, de la Lliga Femenina, assolit fa 2 setmanes. Serà després del partit davant el Llevant, que començarà a 3 quarts de 7 a l'estadi Johan Cruyff. Amb la Lliga i la Supercopa al Sarró, venen ara 2 partits intrascendents de la competició domèstica abans de les 2 finals, la de la Copa de la Reina, el 16 de maig davant l'Atlètic de Madrid, i la de la Champions, el dia 23 a Oslo contra el Lió. Enmig de tot plegat, el rumor sobre el futur de les jugadores, de què passarà amb Alexia Putellas o Mapi León. El tècnic blaugrana Pere Romeu veu el vestidor enfocat en els objectius.
6: Els estic gestionant amb total normalitat, sé que formen part del joc, sé que forma part del business, sé que forma part de que si estem al mes de maig i en algunes coses doncs, encara no estan tancades, és normal que es vagin parlant, però jo et puc assegurar que dins el vestuari l'únic que parlem és del partit de demà, de poder celebrar el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
1: I aquesta setmana es disputen conjuntament les fases definitives de la Champions masculina i femenina, que jugaran a Coimbra, a Portugal. La femenina, recordem, en format final a 4, s'iniciarà aquest divendres amb el partit de semifinals entre el Vila-Sana, únic representant català que jugarà contra el Fraga. Abans, però, comença la final a 8 de la màxima competició continental masculina de l'hoquei sobre patins, avui amb el partit entre el Reus Deportiu i el Benfica. Els reusencs s'enfrontaran als portuguesos primers classificats del grup B, avui a les 10 de la nit, i després jugarà el partit entre el Porto i el Liceu. Per la seva banda, el Barça jugarà demà contra un altre equip portuguès, contra l'Sporting de Portugal. Els blaugranes, cal dir, que arriben a la cita després d'acabar segons del grup A i viatgen avui mateix a terres portugueses amb l'objectiu de passar a l'eliminatòria, però, sens dubte, amb la intenció de guanyar el títol.
0: Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem res, una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

Repassem els titulars del dia. El regidor de Malgrat ens mou, Jofre Serret, ha parlat a l'entrevista política d'Ona Malgrat de la situació del Pla de Grau. Cinc persones detingudes en una nau del polígon industrial de Can Patalina per estar en situació irregular a l'Estat. L'escola Bressol, els Fesolets, se suma a la vaga convocada per aquest dijous i el 20 de maig. Roben i provoquen destrosses a les oficines i al bar del camp municipal d'esports. Oberta la convocatòria dels concursos de microrelats i relats breus per a persones amb discapacitat intel·lectual.

0: dos quarts de tres.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'Organització Mundial de la Salut eleva 8 els casos sospitosos d'antivirus després que un antic passatger del creuer on s'ha declarat el brot s'hagi presentat en un hospital de Zúric amb símptomes. Mentrestant, 3 pacients sospitosos han estat ja evacuats cap als Països Baixos i el vaixell es dirigeix cap a Tenerife i d'allà el passatge serà traslladat a Madrid. Ho acaba de confirmar la ministra de Sanitat, Mònica García, després de la reunió del Comitè de Seguiment del Govern espanyol.
2: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
0: Els 5 catalans a bord del creuer MV Ondius es troben bé, però hauran de fer aïllament quan arribin a Madrid, com la resta del passatge. És dimecres 6 de maig de 2026 i tenim més titulars. El papa visitarà la presó de Brianzú en la seva estada a Catalunya, Sònia Kerr.
3: Aquesta visita i una gran trobada concert per a joves a l'Estadi Olímpic de Barcelona són les grans novetats d'una agenda que també inclou la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat.
0: Mestres i professors arrenquen un nou cicle de mobilitzacions.
3: Avui amb accions de protesta als centres educatius i als serveis territorials del Departament d'Educació per demanar al govern que reobrin les negociacions per millorar les condicions laborals i del sistema educatiu.
0: La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona invertiran més de 400 milions d'euros en 10 anys per rehabilitar el barri del Besòs Maresme.
3: És el principal acord de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona que s'ha reunit avui.
0: En cultura, el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani.
3: La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb 57 pel·lícules seleccionades, de les quals 28 són de producció catalana.
0: Els esports. El Barça buscarà avui l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol. Joan Barberà.
4: Amb la tornada de quarts de final al Palau davant el Nantes, els blaugranes afronten la cita a 3 quarts de 9 del vespre amb els 2 gols de marge aconseguits la setmana passada a França.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Avui ha canviat força la situació del temps a moltes comarques i el sol llueix i la humitat és molt més baixa. A més, hi bufa el vent, especialment a les comarques de Lleida, de Tarragona i al sud de Barcelona. Ara bé, ja en aquests moments comencen a inflar-se els núvols i ja estan deixant alguns primers ruixats a les muntanyes al voltant del Montnegre, també de les Gavarres, al sud de la Selva, sud del Baix Empordà. Ruixats que han d'anar més al llarg d'aquesta tarda, sobretot a les comarques que toquen en França, per tant, a cavall entre Catalunya i la Catalunya Nord, l'Alt Pirineu i compta a l'Alt Empordà. Aquí acabaran espetegant tempestes fortes i amb calamarsades que es desplaçaran fins al Cap de Begur, aproximadament. També, independentment, alguna tamborinada molt més local es presentarà de l'Ebre cap al sud. A la resta del país una tarda més plàcida i, com dèiem, doncs bona per fer bugades. Pel que fa demà, una altra vegada els núvols augmentaran. Al migdia ja ruixats a l'interior de Tarragona i temperatura com la d'avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi Pérez. Al control de so hi tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2 quarts de 3.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tenim novetats d'última hora respecte de la situació del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus. Es dirigeix en aquests moments cap a Tenerife. S'espera que arribi dissabte. I el govern espanyol, que s'acaba de reunir en comitè de seguiment, ha decidit que el passatge, un cop arribi a Tenerife, serà traslladat a Madrid. Són les últimes informacions de les quals disposem. Recordem que a bord d'aquest vaixell hi viatgen 5 catalans, els quals es troben bé, però que hauran de fer quarantena un cop arribin a Madrid, com haurà de fer la resta del passatge. El brot d'antivirus en aquest creuer ha causat de moment 3 morts i hi ha 8 casos sospitosos. L'últim, un home que s'ha presentat a un hospital de Zúric que havia estat antic passatger d'aquest mateix vaixell i que presentava símptomes de la malaltia. De moment volem saber quina és l'última hora respecte d'aquesta reunió del comitè de seguiment que ha organitzat el govern espanyol. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. Doncs la ministra de Sanitat, Mònica García, ha estat l'encarregada de comparèixer i acaba d'anunciar que tots els ciutadans espanyols que viatgen al vaixell, que estan en aquest vaixell, també els catalans, aniran a Madrid a fer la quarantena, l'aïllament. I per què? Perquè els ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla, que pertany al Ministeri de Defensa, i perquè té uns mecanismes que garanteixen al 100% l'aïllament dels pacients.
2: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos. La Organización Mundial de la Salud es la que nos determinó y la que nos pidió ayer que fuera las Islas Canarias y que fuera España el país con el puerto más cercano en el marco del reglamento sanitario internacional para atender la situación.
6: L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre les persones, però ha passat dins del vaixell perquè és la soca dels Andes. Tot i això, s'incuba entre 3 i 8 setmanes i és força letal, però a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se. Així ho ha explicat aquest matí el secretari de Salut Pública de la Generalitat. Una altra de les diferències amb el coronavirus és que aquest altre és un virus conegut i que no es pot passar la malaltia d'una manera asimptomàtica, que sempre dona la cara amb símptomes. El secretari de Salut Pública Esteve Fernández insisteix a demanar calma.
7: Volem donar la informació, que hi hagi transparència, sobretot amb un objectiu final, que és que no hi hagi alarmisme infundat, mantenir la calma dintre d'unes coordenades de preocupació, d'actuació planificada i protocolitzada.
6: Ara mateix el vaixell MV-Ondius està fondejat davant la costa de Praia, a la capital de Cap Verd, i des d'allà, des de fa unes hores ja, estan evacuant passatgers, com explicàvem, tot sota la coordinació del Centre Europeu per Prevenció i el Control de Malalties.
0: Gràcies, Maite. Estem pendents de totes les novetats que van apareixent en relació a aquest brot d'antivirus declarat a bord del creuer. També s'ha referit a la crisi sanitària el president de la Generalitat. Salvador Illa ha explicat que des del govern estan en contacte amb els 5 catalans a bord del creuer on s'ha declarat el brot.
6: Illa ha expressat el suport a les decisions del govern espanyol sobre aquest assumpte.
8: Expressar el meu suport del govern de Catalunya a les decisions que està prenent al respecte d'aquest creuer el govern d'Espanya. I conec bé com funciona el CAES, conec bé com funciona la salut pública i no ens hem d'espantar, hem d'actuar sempre de la mà de la ciència per resoldre aquestes situacions. Per tant, enviar un missatge de serenor, de confiança i de suport a les decisions que s'estan prenent per resoldre aquesta qüestió i traslladar també que els catalans que estan en aquest vaixell, en aquest creuer, la informació que tenim és que estan afortunadament en bones condicions.
1: Notícies en xarxa.
0: Una visita a la presó de Brianzú i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del viatge que el Papa farà a Espanya i que començarà justament d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó XIV també visitarà, com s'havia anunciat, la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. En té tots els detalls el Jordi Casino. Bon dia.
9: Bon dia, Marta. El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omer y es el cardenal arcabisbe de Barcelona.
10: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el estadio de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en San Agustín.
9: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el Papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó XIV s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
0: Tret de sortida, un nou cicle de mobilitzacions dels docents. Avui, amb accions de protesta als centres educatius i també als serveis territorials del Departament d'Educació. L'objectiu, demanar al govern de nou que reobrin les negociacions per millorar les condicions laborals i del sistema educatiu. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia, Barcelona. Representants dels sindicats convocants de les vagues, USTEC, la CGT, professors de secundària i l'intersindical, han accedit a les oficines del Consorci d'Educació per mostrar el rebuig a l'acord de millora educativa. Denuncien l'immobilisme del govern i l'insten a seure a negociar. Yolanda Segures, portaveu d'USTEC, i Andreu Navarra, de professors de secundària.
12: Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores, que reverteixi aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
13: No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país, no se senten representats amb això i no pots anar insistint.
11: Les protestes d'avui són l'inici del calendari de mobilitzacions previstes fins al 5 de juny. La CGT ha ampliat la convocatòria de vaga a tots els treballadors de la comunitat educativa com el personal del lleure, d'atenció educativa o d'administració.
0: Coincidint amb l'inici de les mobilitzacions als centres educatius, Comissions Obreres ha fet públics els detalls de l'acord signat al març amb la UGT i Educació. Malgrat el rebuig majoritari del professorat, el sindicat defensa que es tracta d'un pacte amb un impacte qualitatiu sense precedents i ha allargat la mà a USTEC i a la resta d'organitzacions sindicals perquè s'hi sumin. Judit Vallès, bon dia.
14: Bon dia. L'acord inclou dues dimensions, una part retributiva de millores salarials i una altra pel que fa a la part qualitativa, amb millores per l'educació inclusiva. Des de Comissions Obreres s'ha defensat l'acord amb educació com un punt de partida cap a millores estructurals del sistema educatiu, tal com ha explicat el secretari general Edu Núñez.
15: Per nosaltres l'acord és un instrument. És un instrument per continuar la lluita per millorar el sistema educatiu a Catalunya. No és l'únic instrument, hi ha més. Per això mateix, dintre d'aquest itinerari de Comissions Obreres, tenim la iniciativa legislativa popular al Parlament que contempla que com a mínim hi hagi un 6% del producte interior brut que es destini a l'educació. Això és fonamental.
14: Algunes de les mesures concretes de l'acord preveuen augmentar el suport intensiu a l'escolarització inclusiva amb més docents experts i especialistes com psicopedagogs, infermers, integradors i dinamitzadors. Pel que fa a la millora salarial, l'objectiu és augmentar fins un 30% el complement salarial dels docents, que començarà amb una pujada del 8,5% aquest 2026 amb efecte retroactiu. També es preveu augmentar el sou a tot el personal educatiu. En total, l'acord tindrà una inversió de 2.000 milions d'euros.
0: No deixem la negociació col·lectiva. Un acord històric amb sindicats i patronals posa les bases per avançar cap a l'equiparació salarial del sector social amb el sector públic. Ho ha avançat aquest matí el president Salvador Illa en una visita a Vic.
16: Concretament al CAP Vic Sud, on també ha elevat el pla pilot desplegat en aquest centre per reduir el temps d'espera del procés de dependència.
0: Una mesura que s'aplicarà de manera gradual a la resta de Catalunya. El 9FM, Guillem Rico.
17: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, marcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%. L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector.
8: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses en l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
17: Després del CAP Vic Sud, el president de la Generalitat ha anat a l'Hospital Universitari de Vic, on ha visitat el nou hospital de dia.
0: També hi ha hagut acord, en aquest cas preacord, entre l'empresa i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. Després d'haver estat negociant durant tota la matinada, està previst que l'assemblea ratifiqui les properes hores aquest pacte. Girona FM, Pau Villafañe.
18: El comitè ha informat que a les 6 del matí s'ha assolit un preacord que es presentarà a tota la plantilla. Ara, abans de desconvocar l'aturada, l'Assemblea de Treballadors de Girona Més Neta haurà de ratificar el preacord. De moment, la representació de la plantilla, que no ha donat detalls del pacte al qual ha arribat amb l'empresa, no posa termini per la votació. Els sindicats també deixen clar que de moment i en espera que l'Assemblea de Treballadors avali el preacord, l'aturada continua. Aquest matí, la plantilla havia convocat una manifestació de protesta que s'ha desconvocat perquè precisament serà quan es porti a terme l'Assemblea de Treballadors per presentar el preacord.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Gairebé 3:15, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona invertiran més de 400 milions d'euros en els pròxims 10 anys per rehabilitar el barri del Besòs Maresme. És el principal acord assolit avui a la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona. Mont Carvajal, bon dia.
19: Bon dia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que les dues administracions invertiran fins a 415 milions d'euros en 10 anys per arreglar el barri Besòs Maresme i que no és una inversió que ve de zero, sinó que el que es pretén és accelerar molt el procés.
20: El que estem fent amb aquesta decisió el que és escalar, augmentar i accelerar. Això és el que estem fent. Perquè vèiem que amb el que havíem fet fins ara o el que s'havia fet fins ara no arribàvem a cobrir, insisteixo, les 200 finques que estan afectades en el barri del Besòs Maresme. Aquest ritme de rehabilitació era, evidentment, insuficient.
19: Per exemplificar-ho, l'alcalde ha dit que el 2001 es van rehabilitar 6 blocs i ara se n'arreglaran 200. Es crearà una oficina al barri per inspeccionar 1.600 habitatges i llavors es prioritzaran els pisos més urgents.
0: Seguim a Barcelona. Aquest matí, al llarg del matí, s'han format cues de centenars de persones al pavelló 2 de la Fira, en el primer dia de funcionament de l'equipament per agilitzar el procés de regularització de migrants. Aquesta setmana donaran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per persones residents a la ciutat però que no estan empadronades. Anna Ruiz, bon dia.
21: Bon dia. El nou espai també serveix per engegar una nova fase en el procés de tramitació dels papers i reduir la pressió de les últimes setmanes sobre les oficines d'atenció ciutadana. Desenes de persones esperaven aquest matí per poder obtenir cita prèvia i seguir els tràmits després en un dels equipaments habilitats a la ciutat per facilitar els documents necessaris.
22: Fui a Jaume primero, hice una larga fila y de allá pues nos dijeron de que viniéramos aquí a pedir un ticket para luego retornar allá con el ticket ya solo para poder ya hacer el trámite de del papel que necesitamos. Como una cita previa, sí, exacto.
21: El pavelló 2 de la Fira, que obrirà demà dijous a partir de les 8 del matí, agendarà d'aquesta manera les cites prèvies i a partir de la setmana vinent s'encarregarà de tramitar la documentació d'aquells residents a Barcelona que no s'han empadronat encara. També s'han instal·lat fonts d'aigua potable per alleugerir les hores d'espera davant de les oficines municipals.
0: El govern apel·la a la consciència dels consumidors per augmentar l'agricultura i ramaderia ecològiques. El conseller del RAM, Òscar Ordeig, ha demanat avui un canvi radical en els hàbits, mentre que es duplicaran les assessories dels productors. L'objectiu és que en un futur proper la meitat de la producció alimentària catalana sigui ecològica. Televisió de Girona, Jordi Palau.
23: El govern vol augmentar l'agricultura i la ramaderia ecològiques ampliant a 73 els dinamitzadors que assessoren i acompanyen els productors que en fan. Es tracta de més del doble dels que hi havia fins ara i és una de les mesures per arribar a un futur en el qual la meitat de la producció alimentària catalana sigui ecològica. En aquest sentit, el conseller d'Agricultura, en Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, demana un canvi radical en la conscienciació dels consumidors i no anar a una lògica només de preu. Ordeig, però, reconeix que hi ha polítiques europees, com el contracte amb el Mercosur, en les quals no poden intervenir.
24: No podem només anar a un criteri de preu sense altres consideracions. Estem en una altra lògica, estem en un altre moment històric. Quin moment? El moment en el qual no podem dependre de les produccions de l'altra punta del món, perquè ja veieu què passa. Produccions, matèries primeres, i per tant necessitem, si tenim, no podem, i avui estem en cultiu d'horta, no podem deixar escapar el cultiu d'horta. Hem perdut el 70% de la producció d'horta d'alguns cultius com la tomàquet els últims anys. Per tant, hem de recuperar el cultiu d'horta.
23: A Catalunya actualment hi ha 5.180 operadors que treballen l'agricultura o la ramaderia ecològica.
0: I passem per Igualada perquè el barri del Rec acull des d'avui i fins dissabte la 30a edició del Rec.0, el festival de botigues temporals que des del 2009 converteix aquest antic barri industrial en un gran escenari de moda, cultura i gastronomia. Amb més de 100 marques i una quarantena d'activitats culturals, el certamen s'ha consolidat com una cita de referència a la Catalunya central. Canal Taronja, noia, Sergi Lladó, bon dia.
25: Molt bon dia. Doncs sí, milers de persones ja s'han apropat aquest matí en el primer dels 4 dies del Rec.0, el festival, com deies, de moda, cultura i gastronomia que fins dissabte transformarà el barri del Rec d'Igualada. Clara López és la responsable de comunicació d'aquest certamen.
26: Bé, els esperem tots aquí. Hi ha una proposta molt gran, tant de moda, és molt eclèctica perquè tenim des de grans marques a dissenyadors més emergents, artesans, a tota la moda sostenible, inclús tenim un apartat de reparació, la nova pop-up del 080 a la galeria amb artesania. Convidem a que vinguin a descobrir tota aquesta proposta de moda, però a més tota aquesta proposta gastronòmica que tenim amb 37 punts de restauració diferents, molt variats, i després tota l'oferta cultural, que és molt àmplia, més de 30 activitats i totes elles gratuïtes.
25: El REC preveu mantenir una elevada afluència de públic fins dissabte. Estarà obert des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre en el seu primer dia, com dèiem, gràcies al bon temps i al sol que fa avui a Igualada. Milers de persones s'han apropat a la ciutat i encara hi són per gaudir d'aquestes més de 100 marques que s'han instal·lat en antigues adoberies del barri i també per gaudir de la gastronomia, més de 37 propostes gastronòmiques i també activitats culturals gratuïtes que amenitzen aquests 4 dies a la ciutat d'Igualada.
0: Gràcies, Sergi Lladó. I d'Igualada a Barcelona, perquè el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició d'aquest Festival Internacional de Cinema Documental comença demà. Ho fa amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon i s'allargarà fins al 17 de maig. De les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són de producció catalana. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posa en cara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestiona narratives oficials, com a Atlas de la Desaparició, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
3: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
2: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.
0: Seguim amb el violoncel de Pau Casals, perquè el Palau de la Música acollirà el 9 de juny el concert principal de la Diada, que porta el nom d'aquest músic. Serà l'acte destacat de la celebració del 150è aniversari del naixement de Casals. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. Deia Pau Casals que la música no es pot separar de la vida. Paraules que 150 anys després del seu naixement encara ressonen i no només entre els músics. Emmarcat en aquesta efemèride, la Diada Pau Casals pren un caràcter especialment significatiu amb un doble concert. El principal del 9 de juny al Palau de la Música, allà on Pau Casals assajava amb el quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov, i un altre el 13 de juny de gratuït al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Un concert que comptarà amb les actuacions de l'Orquestra de Corda del Conservatori, també de l'Orquestra Xavier Montsalvatge de l'Institut Escola Oriol Martorell, l'Orquestra Voces i un conjunt de joves violoncel·listes dirigits per Antoni Ros Marbà. Jordi Pardo és el director de la Fundació Pau Casals.
5: La rellevància és que la flama està encesa, continua gràcies a les complicitats de les institucions, començant per el Palau de la Música i evidentment del Conservatori Municipal de Música i tots els músics i persones que abans he citat i moltes altres. Això ha anat creixent. I, evidentment, en el marc del 150 és un dels concerts principals d'enguany.
4: La Diada Pau Casals és una iniciativa que se celebra des de fa una dècada per commemorar el vincle històric i simbòlic del músic català amb la ciutat de Barcelona.
0: I abans d'acabar i anar als esports, un apunt cultural, perquè avui els llibreters han fet números de Sant Jordi i ens expliquen que han tornat a batre el rècord de facturació. Es van vendre enguany 2 milions de llibres per valor de 26.700.000 euros.
16: Segons el Gremi de Llibreters, es van vendre 71.000 títols diferents i es va facturar 600.000 euros més que l'any anterior. Els llibres més demanats van ser els de ficció, seguits per la literatura infantil, la no ficció i el còmic. Més de la meitat, un 55%, eren en català i la resta en castellà. Pel que fa als més venuts, la llista definitiva situa Crispetes de matinada i l'intriga del funeral inconveniente al capdavant en ficció i Manual de defensa del català i Hábitos atómicos, cambios pequeños, resultados extraordinarios en no ficció.
0: I és moment per als esports. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça buscarà avui l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol.
6: Bon dia, Marta. Amb la tornada dels quarts de final, partit al Palau a partir de 3 quarts de 9 del vespre contra el Nantes. El Barça té 2 gols de marge aconseguits la setmana passada a França amb el triomf 30-32. Escoltem el tècnic del Barça, Carlos Ortega.
7: Dos goles hoy en día en el mano moderno tan rápido, con dos equipos que juegan muy rápido, eso no es nada. Y yo creo que el otro día fuimos más superiores y no llevamos una renta mayor. Algunas cosas tenemos que mirar nosotros y otras cosas Yo creo que el arbitraje estuvo bastante desafortunado en la línea de 7 metros en un lado y otro, ¿no?
6: Doncs avui el Barça en futbol celebra el títol de la Lliga F assolit fa dues setmanes. Serà contra el Llevant, un partit que comença a 6:45 al Johan Cruyff. I en hoquei sobre patins, avui pendents del Reus Deportiu, la nova ràdio, David Fernández.
9: El Reus Deportiu debuta aquest dimecres de la nit a la final a 8 de la Champions d'hoquei patins masculina a Coimbra, amb un repte majúscul, superar el Benfica, un dels grans favorits al títol. Els roig i negres, quarts del seu grup, es troben amb un rival gairebé imparable aquesta temporada, però arriben amb tota la plantilla disponible i amb la il·lusió de donar la sorpresa. L'equip de Jordi Garcia sap que la pressió és per als portuguesos i confia a competir i defensar l'escut del Reus.
10: Home, evidentment estem molt il·lusionats, hem treballat molt aquest any per poder aconseguir arribar aquí. Som conscients de la dificultat de la situació, però a la vegada esperançats. Som conscients de que nosaltres som un equip que tenim la capacitat de poder, sobretot a la Champions, competir amb tothom, i aquesta és la idea, anar allà i fer el nostre partit, tenir personalitat i intentar portar el partit al que nosaltres volem.
9: El partit començarà a les 11 de la nit i obre el camí cap a una Final Four que decidirà el campió continental aquest diumenge.
6: I demà juga el Barça, ho fa contra l'Sporting de Portugal. Escoltem el jugador del conjunt blaugrana, Ignacio Labart.
11: Te diría que sí, desde 2018, que es mi primer año aquí en el primer equipo, no levantamos la Copa de Europa y hemos estado cerca en algunas semifinales de meternos en la final y aspirar a ganarla, y sí que es cierto que en los últimos años nos ha faltado pues quizás ese último paso para creérnoslo de verdad y ser firmes aspirantes. Creo que este año vamos con otra imagen, con otra candidatura y vamos a hacernos respetar.
6: I a partir de divendres, molt pendents de la Champions femenina d'hoquei sobre patins, juga el Vila-sana lleidatà.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Tornarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. L'Organització Mundial de la Salut eleva 8 els casos sospitosos d'antivirus després que un antic passatger del creuer on s'ha detectat el brot s'hagi presentat en un hospital de Zurich amb símptomes. Mentrestant, 3 pacients sospitosos han estat evacuats cap als Països Baixos i el vaixell ja es dirigeix cap a Tenerife malgrat les reticències del govern canari. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que els ciutadans espanyols que són al vaixell, 14 persones, seran atesos a l'hospital Gómez Ullà de Madrid, que depèn del Ministeri de Defensa, i que en tot moment es mantindran mesures de salut pública per evitar la transmissió.
2: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al hospital militar Gómez Ullà de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
1: I avui tret de sortida d'un nou cicle de mobilitzacions als docents amb accions de protesta als centres educatius i als serveis territorials del Departament d'Educació per demanar al govern que reobrin les negociacions per millorar les condicions laborals i el sistema educatiu. Precisament la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha confirmat que el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra als instituts ja està en marxa a 7 centres, la meitat dels 14 en què s'havia plantejat un pla que continua, recordem-ho, generant rebuig entre la comunitat educativa. I una visita a la presó de Can Brians, una gran trobada concert a l'estadi olímpic Lluís Companys adreçada als joves són les novetats principals de l'agenda del viatge del Sant Pare que farà Espanya i que començarà justament d'aquí a un mes. Durant els 2 dies que estarà a Catalunya, Lleó 14 visitarà, com ja s'havia anunciat, això ja ho sabíem, la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. I parlem de xifres. Sant Jordi va tenir una facturació de 26,7 milions d'euros, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. Es van vendre 2 milions d'exemplars corresponents a 71 títols diferents. Del total de llibres venuts, el 54% ha estat en català. Del venut per Sant Jordi, la ficció representa el 37%. Es confirmen els noms de Regina Rodríguez Sirvent, Gil Prat Sobre Roca, Òscar Andreu o Eduardo Mendoza entre els més venuts. Són dades que ha donat a conèixer la Cambra del Llibre de Catalunya. I el Barça buscarà avui l'accés a la final 4 de la Champions masculina d'handbol amb la tornada a quarts de final al Palau davant el Nantes. Els blaugranes afronten la cita a 9:45 del vespre.
3: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresme.
4: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia. I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimecres 6 de maig de 2026. Els ajuntaments de l'arc metropolità posen deures a la Generalitat i l'Estat perquè la nova llei contra la multireincidència sigui realment eficaç. Sergi Ferrer.
5: De la trobada en surt la demanda que la nova llei contra la multireincidència aprovada recentment a Madrid s'acompanyi d'un seguit d'instruments que la facin més efectiva. Concretament reclamen reforços a 3 nivells, policial, municipal i a l'administració de justícia.
3: I els municipis de la Baixa Tordera uneixen forces a Barcelona per blindar el futur agrícola del Pla de Grau. Melina Morilla.
6: Els alcaldes de Palafolls, Blanes i Santa Susana i les alcaldesses de Tordera i Malgrat s'han reunit amb el conseller d'Agricultura per presentar el projecte de l'espai agrari de la Baixa Tordera. La trobada ha servit per blindar el futur del sector primari posant sobre la taula objectius diferents com el relleu generacional.
3: I 5 persones detingudes a Malgrat en una nau del polígon industrial de Can Patalina per estar en situació

0: regular a l'Estat, una malgrat.
1: L'operació policial s'ha dut a terme a petició del Cos Nacional de Policia perquè tenia coneixement que a l'empresa Top Creations podia haver-hi treballadors contractats en situació administrativa irregular. En el lloc dels fets també s'ha trobat material falsificat.
0: I a Sant Vicenç de Montalt, els alumnes de l'Institut Esteve Albert impulsen una campanya contra l'assetjament escolar a través del servei comunitari. Martí Capçada.
2: Així és, la iniciativa desenvolupada conjuntament amb l'Àrea d'Igualtat i Acció Social de l'Ajuntament ha donat com a resultat la campanya Menys Etiquetes, Més Persones, centrada en la lluita contra l'assetjament escolar.

0: Els ajuntaments de l'arc metropolità posen deures a la Generalitat i l'Estat perquè la nova llei contra la multireincidència sigui realment eficaç, ens ho explica en Sergi Ferrer. Bona tarda.
1: Bona tarda. Reunió ahir a Mataró del comitè executiu dels 10 ajuntaments que conformen l'associació Arc Metropolità. De la trobada en surt la demanda que la nova llei contra la multireincidència aprovada recentment a Madrid s'acompanyi d'un seguit d'instruments que la facin més efectiva. Concretament reclamen reforços a tres nivells, policial, municipal i a l'administració de justícia. Segons explicava ahir l'Ajuntament de Mataró, es demana a nivell policial reforçar la capacitat de policies locals i Mossos d'Esquadra de donar suport a l'administració de justícia en la persecució i condemna dels delictes establint una instrucció clara dels procediments que han de seguir. Pel que fa als ajuntaments, reclamen la capacitat de donar instruccions als secretaris generals i assessors judicials sobre com impulsar a personar-se en procediments judicials i sol·licitar mesures cautelars en relació als delinqüents multireincidents. I respecte de l'estament policial, demanen dedicar-hi més recursos i més capacitat de gestió per poder tramitar els judicis de manera més àgil i també un repartiment territorial equitatiu i proporcionat dels nous jutges que s'han anunciat. Per tal que l'aplicació de la nova llei es faci amb la màxima celeritat, el primer que proposen al Departament d'Interior és una sessió extraordinària de la Comissió de Policia de Catalunya, amb la participació de representants dels cossos policials, els municipis i l'administració de justícia. Mataró recorda que els municipis de l'arc metropolità reclamen mesures contra la multireincidència de fa temps i que el 2024 el comitè executiu d'aquesta entitat ja va aprovar una resolució en aquesta direcció. El febrer passat, una delegació d'aquest organisme es va desplaçar a Madrid amb motiu de l'aprovació de la nova llei contra la multireincidència.
0: Gràcies. I a Tordera, el traspàs de la gestió del transport escolar al Consell Comarcal del Maresme permetrà estalviar 175.000 euros anuals. Marc Tres Serres.
2: Així és, ja queda menys perquè el servei del transport escolar a Tordera sigui gestionat pel Consell Comarcal del Maresme. El procés de licitació ja ha finalitzat i s'adjudicarà de manera imminent. Fins ara, Tordera era l'únic municipi del Maresme que no havia traspassat la gestió del transport escolar al Consell Comarcal, mantenint un contracte caducat des de feia anys. Segons ha explicat la consellera de Drets i Serveis de les Persones i regidora d'Esquerra a Tordera, Marta Paset, aquesta situació superava un greuge econòmic important pel poble, ja que s'estava pagant un preu molt per sobre del valor de mercat. Amb la nova adjudicació, el cost del servei passarà de rondar dels 400.000 euros anuals a situar-se en els 225.000. Aquest estalvi de prop de 175.000 euros, com dèiem al principi, cada any permetrà al consistori destinar recursos a altres projectes i desplegar noves inversions necessàries per Tordera. Malgrat el canvi d'empresa i de gestió, que ara recaurà directament al Consell Comarcal, les famílies no haurien de notar cap diferència en el dia a dia. Segons Paset, es mantenen totes les freqüències i parades, incloses les de les urbanitzacions.
3: De fet, les rutes que s'han licitat són exactament les mateixes que s'estan fent ara. Per tant, l'objectiu és que els usuaris i usuàries no detectin cap canvi. Simplement el canvi serà que en comptes d'autocars Barrera, doncs serà una altra empresa que farà la gestió, perquè inclús es subroguen les persones que fan l'acompanyament. Per tant, això és molt important, no? Que ja són persones de confiança, que coneixen tant els nanos que van en el bus, com també les pròpies parades i el servei.
2: L'objectiu és que el comenci a funcionar abans que acabi aquest curs. Segons la regidora, la intenció és que els alumnes i les famílies s'acostumin al nou funcionament ara per garantir que l'inici del curs vinent sigui totalment estable i normalitzat. La signatura definitiva del conveni entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal es produirà en les properes setmanes.
0: Gràcies. I mentrestant, la plataforma Millorem Bus demana intervenir en la definició de mesures del nou pla de xoc. Martí Capçada, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Així és, la plataforma Millorem Bus Baix Maresme s'ha felicitat que la Generalitat impulsi un nou pla de xoc a les línies de bus interurbà que, entre altres, ha de suposar millores a les línies de bus del Baix Maresme, però reclama participar del procés que ara s'ha anunciat per recaptar al territori les necessitats concretes que cal afrontar-hi. Segons el portaveu de l'entitat, Pedro Hernández, ningú millor que els mateixos usuaris per saber els canvis i els reforços que cal fer. També demana Hernández que el pla s'apliqui amb transparència.
5: No només demanem transparència sobre les condicions i inversions reals per millorar els serveis, sinó que hi ha punts que creiem que és de sentit comú. comú. Els ajuntaments ens han de tenir en compte a l'hora de proposar canvis, perquè nosaltres fem un seguiment diari i trimestral del que passa al carrer. Vivim cada dia a tard les incidències i els problemes de capacitat que tenim, i per això sabem exactament on falla el sistema i on es pot millorar. La plataforma demanem que s'incorporin mecanismes de control on els municipis i les plataformes d'usuaris tinguin veu. Té tot el sentit del món que comptin a nosaltres abans de prendre decisions, perquè som els que portem la visió real del servei diari.
4: Amb aquesta pretensió, la plataforma ja s'ha dirigit per escrit als ajuntaments de Premià de Mar, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt i Cabrils per demanar-los que els tinguin en compte quan la Generalitat s'hi posi en contacte per negociar aquest paquet de millores. Recordem que la plataforma Millorem Bus va néixer la tardor passada per reclamar millores a les línies de bus 803, 804 i 805 que connecten aquests municipis amb Barcelona. El febrer passat, l'entitat va participar fins i tot en una trobada d'ajuntaments amb el Departament de Territori, en la qual es van demanar precisament tot un seguit de mesures de reforç en el servei.
0: La Fundació El Maresme ha llançat aquesta setmana una campanya de captació de fons per la creació d'un nou centre ocupacional a la comarca. Sergi Ferrer.
1: Sí, se serveix del lema Error 404, missatge que ens apareix en l'entorn digital quan busquem alguna pàgina web que no existeix i que en aquest cas parla d'un recurs que no existeix o que es troba a faltar. Segons aquesta organització, actualment hi ha més de 60 persones adultes discapacitades en llista d'espera per accedir a algun dels centres ocupacionals del Maresme, una demanda que creix cada any a un ritme superior a l'oferta d'equipaments. Estimen que per fer possible el nou centre caldrien uns 800.000 euros, 500.000 dels quals volen aconseguir a partir de la implicació directa de societat civil, ciutadania, però també entitats i empreses. Els 300.000 euros restants, diuen, s'obtindrien d'altres vies de finançament. La Fundació afirma en un comunicat que sense l'accés a un centre ocupacional, moltes persones es veuen obligades a quedar-se a casa i que aquesta manca d'un espai estructurat on desenvolupar-se, relacionar-se i construir un projecte de vida pot comportar pèrdua d'autonomia, aïllament social i un impacte directe en el benestar emocional. Però els pateix només aquesta persona, també afecta a les famílies i al conjunt del sistema, que veu augmentar la dependència i reduir les oportunitats d'inclusió. La crida que la Fundació fa en el marc de la commemoració del seu 60è aniversari proposa concretament 5 vies de participació: una donació única puntual, una donació mensual, l'apadrinament d'un metre quadrat del nou centre, l'organització d'actes solidaris i el mecenatge per part d'empreses i comerços. Fem notar que recentment l'Ajuntament de Premià de Mar ha ofert a la Fundació El Maresme dos espais municipals on construir aquest nou centre, però que cap dels dos no els ha encaixat per raons, sobretot de dimensions o inversió necessària.
0: Gràcies, Sergi. I es realitza a Tordera la presentació del Pla Especial de Masies per ordenar i regularitzar-ne prop de 300 al municipi. Marc Tresserres.
2: Així és, el regidor d'Entorn Rural i Pagesia, Xavier Pla, va presentar fa uns dies el Pla Especial de Masies, una modificació urbanística que té com a objectiu ordenar, regularitzar i definir els usos i volums legalitzables de les masies existents al poble. El projecte parteix d'un catàleg que inventaria prop de 300 masies repartides pel terme municipal. L'execució del Pla Especial tindrà una durada aproximada de 3 anys i s'anirà desenvolupant masia per masia. Durant aquest període, els propietaris afectats rebran comunicacions individualitzades sobre el procés i les determinacions que els afectin. Formar part d'aquest pla permetrà als propietaris regularitzar els usos que es poden desenvolupar a les masies, així com definir quins volums són legalitzables d'acord amb criteris tècnics i estrictes amb la normativa urbanística vigent. Ho explica el regidor d'Entorn Rural, Xavier Pla.
6: Al final és un benefici pel municipi en general i en especial pels veïns afectats, i és un element més d'ordenació urbanística, i per tant el que estem fent és ajudar a ordenar urbanísticament també una mica, doncs, el nostre municipi.
2: Des del consistori remarquen que el Pla Especial de Masia suposa un benefici tant pel poble com el conjunt de veïns i veïnes directament afectats i que esdevé una eina clau per millorar l'ordenació urbanística, especialment en l'àmbit rural. L'Ajuntament confia que, un cop finalitzat el procés, el municipi disposi d'un marc clar i actualitzat que contribueixi a una millor planificació del territori.
0: I els municipis de la Baixa Tordera uneixen forces a Barcelona per blindar el futur agrícola del Pla de Grau. Melina Morilla, bona tarda.
7: Bona tarda, així és. Ahir va tenir lloc a Barcelona una nova reunió sobre el futur del sector primari a la nostra zona. Els alcaldes de Palafolls, Blanes i Santa Susana, juntament amb les alcaldesses de Tordera i Malgrat, s'han reunit amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per presentar formalment el projecte de l'espai agrari de la Baixa Tordera. La trobada, que s'havia hagut d'ajornar anteriorment a causa de les diverses crisis que han afectat el sector agrícola i ramader, ha servit per posar sobre la taula els objectius estratègics del projecte. Entre aquests hi ha garantir el relleu generacional, assegurar la subsistència del sector i treballar per la sobirania alimentària amb productes de proximitat i qualitat. La reunió ha permès també abordar temes crítics com el pla de motes i l'impacte de les propostes defensades per l'Agència Catalana de l'Aigua. Segons ha explicat l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, la trobada ha estat molt positiva per alinear postures amb la Generalitat. Des del departament s'ha mostrat una clara sintonia amb la voluntat dels municipis de protegir el Pla de Grau, reconeixent la seva importància com a motor productiu essencial pel conjunt del país. Amb aquest front comú, els ajuntaments esperen desencallar les millores necessàries per protegir l'espai i assegurar que la pagesia local tingui les eines necessàries per continuar amb la seva activitat.
0: Gràcies. I 5 persones detingudes en una nau a Malgrat de Mar del polígon industrial de Can Patalina per estar en situació irregular a l'estat. Ona a Malgrat.
8: Així és, el Cos Nacional de Policia, Guàrdia Civil, Policia Local de Malgrat de Mar i inspectors de la Seguretat Social van inspeccionar ahir al matí l'empresa Top Creations ubicada al carrer Font de la Mina, al polígon industrial de Can Patalina. L'operació policial va acabar amb la detenció de 5 treballadors que estan en situació administrativa irregular segons la llei d'estrangeria. L'operació policial s'ha dut a terme a petició del Cos Nacional de Policia perquè tenia coneixement que l'empresa podria haver-hi treballadors contractats en situació administrativa irregular. Paral·lelament, la Guàrdia Civil ha observat a l'interior de la nau material falsificat. Martínez, el policia local, inspector al cap de la policia local de Malgrat, ha explicat que l'edifici també compliria pràcticament amb tots els requisits de seguretat més importants i que les llicències administratives estan en vigor. Escoltem-lo.
9: Del material que s'ha observat a l'interior de l'edifici hi ha material falsificat, concretament AirPods de la marca iPhone. Suposo que en aquest cas la Guàrdia Civil imputarà un delicte de falsificació i un delicte contra la propietat intel·lectual, i per la nostra part la policia local ha fet una inspecció de les condicions en les que es troba tant l'edifici com la situació administrativa de l'empresa. Sembla que en aquest sentit sí que l'edifici compleix pràcticament amb tots els requisits. Els requisits més importants estan garantits, de seguretat, i les llicències administratives també estan en vigor. Hi ha alguna petita deficiència a nivell tècnic, però són molt petites i infraccions molt lleus.
8: Els 5 detinguts han estat traslladats a la comissaria de la Policia Nacional de Mataró.
0: I mor Ramon Cunillera, gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Sergi Ferrer.
1: Sí, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha lamentat la mort del seu gerent, Ramon Cunillera, i ha traslladat el seu condol a la família, amistats i als professionals que van compartir amb ell la seva trajectòria. En el comunicat institucional, l'organisme en destaca el compromís amb la qualitat assistencial i la voluntat de situar les persones al centre del sistema. Cunillera ocupava la gerència des de l'abril del 2023, en una etapa marcada per l'impuls del Pla Estratègic 2024-2027. Aquest full de ruta fixa com a prioritats millorar l'accessibilitat, avançar en innovació i garantir la sostenibilitat del sistema sanitari, el Maresme i la Selva, amb iniciatives com la creació dels consells de pacients i el reforç de la participació ciutadana. Durant aquest període també s'han promogut projectes rellevants per al territori, entre els quals destaca l'ampliació de l'Hospital de Calella, així com actuacions orientades a millorar l'experiència dels usuaris, com l'Espai Domum o el nou hospital de dia oncohematològic i mèdic inaugurat recentment. Segons subratlla l'organisme, la seva tasca ha deixat una empremta rellevant tant en l'institució com en el conjunt del sistema sanitari català.
0: Seguim amb tu, Sergi, perquè Calella ha tramitat 275 sol·licituds en el procés extraordinari de regularització de migrants.
1: Així és la segona jornada de tramitació de l'informe de vulnerabilitat per a l'obtenció del permís temporal de residència i treball es va desenvolupar ahir amb normalitat i sense les llargues cues que es van registrar en el primer dia del dispositiu municipal que es va haver d'ajustar durant el matí. A la segona sessió a la polivalent de la fàbrica Llobet Guri, adreçada a persones no empadronades però que poden acreditar residència al municipi, es van registrar 65 sol·licituds. En total, el dispositiu ha arribat a atendre 275 peticions. Aquest document l'expedeixen els ajuntaments i és necessari per acollir-se al procés extraordinari de regularització impulsat pel govern espanyol, que permet obtenir un permís temporal de residència i treball amb condicions més flexibles que les habituals. Tot i el volum de sol·licituds, l'alcalde de Calella, Marc Buch, advertia fa uns dies de l'impacte final sobre els serveis municipals i la capacitat d'integració social de les persones beneficiàries. En una entrevista recent s'hi referia en aquests termes.
10: Han pres una decisió d'esquenes doncs, a la realitat i sobretot doncs, que no han tingut en compte que per fer una cosa d'aquestes doncs, els ajuntaments no estaven preparats. Per què venen a buscar aquest certificat de vulnerabilitat? Perquè el govern espanyol considera una cosa, que jo no hi estic gens d'acord, que és que tota persona que és immigrant i ha entrat de forma irregular en aquest país, doncs és vulnerable. Ho han dit, i esperen que així sigui, és que hi ha persones doncs, que no que tinguin antecedents penals, per exemple, que no s'hi puguin acollir, perquè ahir mateix doncs, a la fila hi havia algun conegut. Esperem doncs, que es compleixin tots els filtres i que no se'ns acabi entrant per la porta del darrere. Bueno, de fet, tota aquesta gent ja ha entrat per la porta del darrere. Demà de tenir els papers, estar regularitzades, estar en situació legal en el país, poden demanar el que és el reagrupament familiar. És tot això que suposarà, doncs, que continuï incrementant la població, que els serveis públics continuen, doncs, cada vegada més saturats. Clar, tot això vol dir que ens serà molt difícil, doncs, d'assumir-ho i, a més, quina capacitat tindrem d'entregar totes aquestes persones.
1: El consistori ha indicat que es continuarà donant resposta a les demandes a través de l'atenció ordinària de serveis socials un cop finalitzades les jornades específiques.
0: Gràcies, Sergi. Seguim amb una bona notícia per la comarca i és que la platja de Canet de Mar ha recuperat la bandera blava. Ràdio Canet.
11: La platja de Canet recupera enguany la bandera blava. A Catalunya són 101 platges i 24 ports els que han aconseguit enguany aquest guardó. Es tracta d'un reconeixement internacional que certifica l'excel·lència de l'aigua de bany, la seguretat dels usuaris, els serveis disponibles i la gestió ambiental del litoral. La nostra vila ha recuperat enguany aquest distintiu després que l'any passat el perdés per qüestions tècniques relacionades amb l'excés d'ocupació assignat per part de dues guinguetes durant la temporada d'estiu 2024. L'alcalde Pere Xirau es mostra content per haver recuperat aquest distintiu.
12: El recuperem. De fet, estem contents i ens sap greu que l'any passat doncs, l'haguéssim perdut, però ja vam dir en el seu moment que no va ser per cap circumstància que fos responsabilitat de l'Ajuntament.
11: Tal com dèiem, Catalunya manté aquest 2026 un total de 101 platges guardonades amb bandera blava i suma fins a 24 ports amb aquest distintiu internacional. Tot i que el nombre total de platges es manté respecte a l'any anterior, el reconeixement als ports creix lleugerament. Al conjunt de la demarcació de Barcelona, on s'inclou el Maresme, hi ha 24 platges amb bandera blava, 11 de les quals es troben a la nostra comarca.
0: Canviem de qüestions. Els alumnes de l'Institut Esteve Albert de Sant Vicenç de Montal impulsen una campanya contra l'assetjament escolar a través del servei comunitari. Martí Capçada.
4: Doncs sí, quatre alumnes de l'Institut Esteve Albert han participat durant els darrers mesos en un projecte de servei comunitari amb l'objectiu de sensibilitzar els joves sobre el respecte entre iguals i la importància d'acceptar les diferències. La iniciativa, desenvolupada conjuntament amb l'Àrea d'Igualtat i Acció Social de l'Ajuntament, ha donat com a resultat la campanya anomenada Menys Etiquetes, Més Persones, centrada en la lluita contra l'assetjament escolar. El projecte inclou un vídeo de sensibilització, pensat especialment per difondre's a xarxes socials. Durant diverses sessions de debat i també reflexió, els estudiants van treballar aspectes relacionats amb la convivència, les relacions socials a l'institut i el paper de cadascú que cadascú té dins de diferents grups socials. La campanya es va presentar el passat 2 de maig, coincidint amb el Dia Mundial contra l'assetjament escolar. Des de l'Ajuntament es destaca la implicació implicació i el compromís dels joves participants, que han convertit aquesta experiència en una eina de conscienciació també per als seus companys i companyes del centre.
0: Gràcies, Martí. L'Ajuntament de Canet ha obert la convocatòria d'ajuts individuals de menjador escolar per al curs vinent. Ràdio Canet.
11: L'Ajuntament de Canet de Mar ha obert la convocatòria d'ajuts individuals de menjador escolar pel curs vinent, adreçats a infants i joves empadronats aquí al municipi. Les sol·licituds es poden presentar entre l'11 i el 29 de maig, tant de manera telemàtica com presencial. Els ajuts estan destinats a alumnat d'educació infantil primària i secundària obligatòria. Les famílies poden tramitar la sol·licitud preferentment a través del portal de tràmits del web municipal o bé presencialment a l'oficina OH de l'Ajuntament. Per formalitzar la petició és necessari presentar el formulari corresponent i la documentació obligatòria, com ara els documents d'identitat dels membres de la unitat familiar, el certificat de convivència i també la informació econòmica pertinent. L'atorgament dels ajuts es determinarà principalment en funció de la renda familiar i altres factors socials i podrà cobrir entre el 70% i el 100% del cost del menjador escolar, segons la situació de cada unitat familiar. L'objectiu de la convocatòria és garantir l'accés al servei en condicions d'equitat i donar suport a les famílies amb més necessitats.
0: I encara en clau educativa, l'escola Bressol Els Fesolets a Malgrat s'assuma a la vaga convocada per aquest dijous i també per el 20 de maig, Ona a Malgrat.
8: Les treballadores de l'escola Bressol Els Fesolets participaran a la vaga d'aquest dijous i el 20 de maig convocada per la plataforma 03, que agrupa sindicats i entitats i han volgut mobilitzar totes les escoles Bressol de Catalunya. De la mateixa manera que la plataforma 03, les treballadores de l'escola Bressol Els Fesolets reclamen salaris dignes i, de fet, demanen les mateixes condicions laborals que es tenen en altres etapes educatives. A més, volen reducció de les ràtios, personal qualificat per atendre nens amb necessitats educatives especials i més reconeixement professional. Així ho ha exposat la directora de l'Escola Bressol, Núria Moles.
13: Una de les coses que es demana és la reducció de les ràtios per poder garantir, tal com es demana en el currículum, pues un acompanyament més personalitzat cap als infants. També es demana personal qualificat per atendre necessitats educatives especials, perquè, clar, també ens estem trobant que cada vegada n'hi ha més, es detecten més, i, bueno, la dignificació del 03, no?, que reconeixi una mica la nostra etapa, la nostra feina educativa i el reconeixement d'igualtat amb la resta de les etapes.
8: En total hi ha 12 treballadores de l'escola Bressol Els Fesolets. Malgrat la vaga, des del centre informen que tant aquest dijous com el 20 de maig hi hauran serveis mínims. En concret, hi haurà disponible el 33% de la plantilla, és a dir, la mateixa directora i 3 educadores que atendran els nens de les famílies que deixin els seus fills al centre.
0: I a Palafolls, un 90% dels alumnes renoven la plaça a l'Escola Municipal de Música i Dansa pel curs vinent. Melina Morilla.
7: Així és, segons les dades recollides després de la setmana de confirmacions feta a l'abril, prop de 90% de l'alumnat actual ha decidit seguir amb els estudis artístics al centre. L'alta demanda en determinats instruments fa que ja quedin molt poques vacants per nous alumnes en especialitats com la bateria, el piano, la guitarra o el violí. En canvi, encara hi ha una oferta àmplia per instruments de vent, així com també per les classes de sensibilització i iniciació musical. Pel que fa a la dansa, tot i el volum de renovacions, en tractar-se de classes col·lectives encara hi ha disponibilitat, tant per alumnes nous com també per nivells més avançats de ballet, contemporani o hip-hop. Un cop finalitzat el tràmit de renovació, a partir del 27 de maig es publicarà l'oferta provisional de places disponibles. Aquell mateix dia s'obrirà el període de presentació de sol·licituds de preinscripció, que s'allargarà fins al 7 de juny. El tràmit es podrà fer de manera telemàtica a través de la seu electrònica o presencialment amb cita prèvia.
0: I en cultura, Xavier Carles torna a Sant Vicenç de Montalt amb Imma Ortiz per presentar l'espectacle Paraules d'amor, Martí.
4: Doncs sí, el poeta, cantant i rapsoda Xavier Carles torna aquest dissabte 9 de maig al Centre Cívic El Gorg, acompanyat de la cantant Imma Ortiz, per presentar Paraules d'amor, un espectacle musical on la sensibilitat, la poesia i la cançó es donen la mà. La cita serà a les 7 de la tarda i promet una vetllada plena d'emoció i sensualitat amb la bellesa de les paraules com a protagonista. Xavier Carles, conegut per adaptar al català grans temes de la cançó francesa, ha publicat ja 7 discos i ha treballat amb artistes destacats com Toti Soler, Paco Ibáñez o Jaume Sisa. L'any 2017 va ser reconegut a la Mostra Literària del Maresme. Al seu costat hi haurà Imma Ortiz, una veu de gran versatilitat que ha compartit escenari amb artistes internacionals com Armando Manzanero, Jennifer López o Tito Valdés. Les entrades tenen un preu de 7 euros i inclouen consumició. L'activitat està organitzada per la Regidoria de Cultura, Festes i Tradicions.

0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
1: De moment, aquest migdia tenim una situació meteorològica tranquil·la, amb domini del sol aquí a la comarca, tot i que veiem nuvolades cap a l'àrea del Maresme Nord i sobretot cap a l'interior de la comarca, que aquesta tarda, sobretot tarda vespre, podran deixar alguns xàfecs irregulars, però localment d'una certa intensitat. Amb vent que continuarà com fins ara, fluix del sector sud-sud-est, situació marítima tranquil·la, marejol, tot i que persisteix una mica de mar de fons, però poc important, i amb unes temperatures que avui es mantenen molt semblants a les d'ahir, això després que hagin baixat les temperatures nocturnes lleugerament. De cara a demà s'espera un inici del dia com el d'avui, amb força núvols, amb la possibilitat d'algun ruixat puntual al matí, poca cosa, després millorarà, la tarda es presenta més tranquil·la, i tot això amb unes temperatures que demà de nit pugen una mica, les màximes no han de variar gaire. Els vents continuaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima dominada pel marejol. Divendres, temps tranquil, temps estable, ambient assolellat en conjunt, això farà que les temperatures diurnes, sobretot, puguin pujar una mica, però dissabte, canvi de temps. A mesura que avanci el matí, la nuvolositat s'incrementarà i durant la tarda i vespre del dissabte s'esperen precipitacions en forma de pluges, xàfecs, localment d'intensitat moderada, unes precipitacions que, de fet, de forma puntual, podran ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Després, cap a mitjanit, millorarà i diumenge esperem ara per ara un temps més tranquil, tot i que amb nuvolades de tarda.
0: Molt bé, doncs, molt pendents d'aquestes precipitacions que s'acosten als pròxims dies. Aquesta ha estat la previsió del temps. Nosaltres ara farem una petita pausa. Quan tornem, parlarem de l'estiu jove 2026 amb la Clàudia Marcó. Ho farà el nostre company, en Jordi Pratsavalls. També tenim la secció de Llegim amb la Mar Arenaza, que us portem cada setmana i que ens recomana diferents lectures. En aquest cas, ens recomana tres llibres sobre la cultura japonesa. I també recordeu que farem el repàs diari a les xarxes socials i la nostra pregunta del dia que podeu respondre a l'Instagram i a X. Fins ara, no marxeu.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Va, som i seguim avançant. Moment de fer el repàs a les xarxes socials d'aquest dimecres amb la Melina Morilla des de Palafolls. Melina, bona tarda.
2: Hola, Gemma, què tal? Bona tarda.
1: Molt bé, doncs comencem parlant del Maresme. Què podem destacar avui a la comarca, Melina?
2: Doncs avui parlem de la Cambra de Comerç, que presenta una nova estratègia econòmica justament a la nostra comarca. Demà el Maresme viurà una cita clau pel seu futur econòmic amb la presentació del nou projecte territorial de la Cambra de Comerç de Barcelona. L'acte, sota el lema Ens activem al Maresme, es farà 6:45 al Tecnocampus de Mataró i vol situar el territori al centre de les decisions econòmiques. La presentació anirà a càrrec de Roger Guasc, director gerent de la Cambra de Comerç, i de David Anton, president de la Cambra al Maresme, amb la participació també del president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu. El projecte aposta per oferir solucions reals per reforçar la competitivitat del teixit empresarial maresmenc.
1: Molt bé, i en clau internacional, què és notícia?
2: Continuem parlant del creuer afectat pel brot de hantavirus que atracarà d'aquí 3 dies al sud de Tenerife. El creuer afectat per aquest brot arribarà dissabte al port secundari de Granadilla de Abona, al sud de Tenerife, des d'on els passatgers seran repatriats als seus països d'origen. Els 14 ciutadans amb passaport espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, seran avaluats quan arribin a Canàries i posteriorment seran traslladats fins a la base aèria de Torrejón de Ardoz i també a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Allà disposen d'unitats d'aïllament del nivell. La ministra de Sanitat assegura que l'operació de repatriació des de Canàries es farà amb el menor risc pels passatgers i tripulants i amb el menor risc per la salut pública.
1: Perfecte. I el tema curiós del dia?
2: Doncs avui parlem de motos, concretament de la Vespa, i és que celebra 80 anys i no para de créixer. La Vespa acaba de fer ara mateix 80 anys, en té tants que els seus aniversaris no es compten per anys, sinó per dècades. El seu mèrit és que, més enllà dels records nostàlgics per milions de persones, té bona salut econòmica i no para de créixer. Una prova és la seva situació dins del gran grup multinacional Piaggio de motocicletes i scooters, un grup que fa molts anys que va deixar l'òrbita de Fiat i que ara és propietat d'inversors independents. Piaggio no passa per el seu millor moment econòmic i té marques de gran prestigi i qualitat com Aprilia, Moto Guzzi i Gilera, a més també de Vespa. Els resultats, però, dels últims anys van a la baixa, sobretot des del 2024, però la marca Vespa encara resisteix. Els últims mesos les seves vendes han baixat una mica, però encara tenen un marge industrial més gran del grup. Els analistes del sector consideren que actualment Vespa val tant com totes les altres marques juntes del grup.
1: Perfecte, Melina, moltes gràcies. Anem ràpidament a conèixer la pregunta del dia. Doncs va, som-hi, què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
2: Avui preguntem si Vespa arribarà a complir els 100 anys.
1: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta del dia. Si creieu que sí, que no, o també que no ho sabeu.
2: Així és.
1: Molt bé, Melina, doncs gràcies, fins ara.
2: Fins ara.
3: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
1: I que encara estem a dimecres, ja posem la mirada en el cap de setmana, i és que Canet de Mar es tornarà a omplir d'espectacles i activitats familiars amb la tercera edició del FEFANET, el Festival Familiar de Canet. Del 8 al 10 de maig, el municipi acull una programació plena de música, dansa, teatre, tallers i cercaviles pensades per a totes les edats. Aquesta entrevista la porta Ràdio Canet.
4: Moment ara d'endinsar-nos a aquesta tercera edició del FEFANET, Festival Familiar de Canet, els propers 8, 9 i 10 de maig. Un plaer poder acollir al nostre municipi aquesta proposta de 3 dies en família per passar-ho d'allò més bé, amb un munt d'activitats que no us deixaran indiferents. En parlem amb l'Emili Sánchez, regidor de Cultura, Festes, Participació i Llengua Catalana, i també amb el Jaume Bernadet, director artístic del TMC. Què tal? Benvinguts.
5: Què tal? Com estem?
4: Contents de poder celebrar una tercera edició ja del FEFANET, que vam començar amb molta il·lusió, i això ha anat creixent, que no s'atura.
5: No, no, la il·lusió continua intacta, potser cada vegada més, encara. Uh-huh. Perquè cada vegada doncs, tenim més ganes de fer coses i d'intentar doncs, fer-ho al gust de tothom. Que sigui realment doncs, un cap de setmana llarg, és a dir, divendres, dissabte i diumenge, doncs, farcit, ple, doncs, que els carrers estiguin plens, que la població, els visitants, doncs, s'ho passin la mar de bé i, sobretot, que els nens contactin amb la cultura, gaudeixin, aprenguin, com tu bé deies, i tinguin alguns, els més petitets, tinguin potser el primer contacte amb el món escènic.
4: Mm-hmm. De fet, és una proposta molt interessant justament per aquest motiu que ara comentaves, Emili, i que suposo que el Jaumet també hi estarà d'acord, perquè pensem des dels nadons, des dels més petits, fins a nens doncs, que ja poden comprendre no, una cultura, una realitat que va una mica més enllà, i és un programa que pensa en tothom. Com ho fem per elaborar una proposta tan bé treballada i on hi caben tantíssimes opcions diferents, perquè hem d'explicar que enguany el que tenim en aquest Fafanet, per aquella gent que no ho sàpiga, són 12 espais escampats per la nostra població, 12 companyies, 12 espectacles, una fira temàtica, una exposició, 4 instal·lacions participatives, 5 tallers i 5 cercaviles. Si és que ja ens hem cansat abans de començar.
6: Sí, sí, és un festival que primer de tot, per triar les coses, doncs anem a... Jo vaig a la mostra de teatre infantil i juvenil d'Igualada, també vaig a la mostra de Manresa, altres propostes que es fan al SAT, que és el teatre de referència per a les programacions infantils i juvenils, i valoro una miqueta el que pot anar bé, que no pot anar bé, que pot estar bé fer-lo a l'aire lliure i que necessita l'aixopluc del teatre, no?, de la sala, uh-huh. I llavors, doncs, combinant això, horaris, parlant amb les companyies, si tenen disponibilitat o no, això en quant als espectacles, després en quant a la creativitat local i en quant a les produccions locals, trobar encaix de totes aquelles coses que van sortint. L'any passat teníem coses de les escoles de música, enguany no, perquè estan en concursos on hi poden ser-hi, però en canvi hi ha l'escola de música i té una presència bastant cada dia, el divendres, sàpiga, mm-hmm. El diumenge també. Després hi ha zona de jocs per descontractar una miqueta. Quan veus un espectacle pots estar una estona jugant, però com deies tu, hi ha espais de joc per nadons, sensorial, i espais de joc per més grans, no? Uh-huh. Entre la plaça Macià i ho hem centrat allà, entre la plaça Macià i la plaça dels Americanos, no?
4: Per tant, hi ha tot un treball, com ara ens deies, Jaumet, d'immersió, de recerca, de veure què és el que s'està portant actualment per als més petits i no tan petits, i a partir d'aquí doncs hem de portar-ho a Canet, no? Traslladar-ho, treballar-ho i plasmar-ho, perquè el programa demà que tenim és fantàstic, i jo no sé com heu encabit tanta proposta en aquests 3 dies, no?
5: Costa, eh?
6: Costa,
5: perquè és el que diu ell. Clar, van sortint doncs, oportunitats, van sortint doncs, idees, i dius, i ara on... Li dic, Jaume, on no encaixem això?
4: Uh-huh, uh-huh. I clar, aleshores
5: ell es trenca el cap de dir, a veure, doncs si moc això mitja hora i col·loco això cap aquí... A mi el que m'agrada molt és això, el que ell deia, que és una mica per tots els públics, és familiar, és pels pares també, perquè s'ho passin bé els pares, perquè us puc assegurar que molts espectacles no són només infantils, sinó que són absolutament recomanables i imprescindibles pels més grans. I després jo, de tot això, d'això m'ha començat pel divendres i recomanar la inauguració. I la
4: sí,
5: feina...
4: és el que et volia dir, entrem ja en el programa.
6: Vinga,
4: i obrim les agendes a casa per començar a notar què és el que hem de fer. Divendres, 8 de maig, Emili.
5: La feina que estan fent i que haureu vist a les xarxes dels joves del centre, que són el nostre futur i que estem molt contents i molt orgullosos de que participin en aquest Fefanet i que diguem que porten el pas del que serà la inauguració.
4: El pas i el pes, perquè déu-n'hi-do el que ens portarà aquesta tarda de divendres. De fet, ens haurem de trobar tots a la plaça 1 d'octubre i a partir d'aquí veurem aquesta creació que, a més, em fa especial il·lusió explicar doncs, les ganes, la feina, el treball que hi ha quan ets petit i tens un projecte tan ambiciós com inaugurar un Fafanet, no?
6: Ells van tenir molt clar el què. Ja havien fet una prova pilot durant el carnaval d'aquesta mena de simulació de televisió, reporters, etcètera, no? i això ho hem transformat en telefonet, i llavors ells aniran des de la biblioteca, iniciarem la biblioteca perquè hi ha l'hora del conte, per tant incorporem també l'hora del conte al País de les Guaranes, i després de quan s'acabi el País de les Guaranes, a fora hi haurà una banda de música, i amb els joves del centre, com a podcasting, diguéssim, aniran seguint, entrant, preguntant a la gent, i s'acabarà la plaça d'octubre fent el pregó. I després hi haurà un espectacle, no?, que és un espectacle de clown, que fa una reflexió sobre la vida domèstica, en el qual una excel·lent pallassa a casa seva ho fa tot, i el marit només fa que està assegut i passar figues. I a continuació ja incorporem també la primera mostra de cant que fan els de l'Escola de Música a dins de l'escenari del cafè, on fan doncs el musical Mamma Mia, tots els alumnes que han participat en el taller a l'Escola de Música. O sigui que el divendres ja tenim bastant de marro, de coses,
4: sí,
6: no?
4: Sí, tenim molta teca ja divendres. A més, que a banda de les propostes en si i dels espectacles en si, podríem dir que visualment ja tindrem una mica el mapa del que serà el cap de setmana, amb els espais i les ubicacions, que la gent ja podrà començar a conèixer i a plantejar la ruta del cap de setmana, no?
5: Doncs sí, comencem, com deia en Jaume, per la biblioteca, que ja veurem color, perquè veurem la instal·lació de l'Escola Turó del Drac, a la Riera Sant Domènec, i després, doncs, el cap de setmana, amb les paradetes, la fira, doncs una mica doncs per donar també vida a tot això, i les diferents instal·lacions, des de la sala d'exposició Ramon de Campmany, amb l'espai sensorial que ja vam tenir l'any passat i que tant va agradar, els jocs participatius a la plaça Macià, i després dos instal·lacions, jo crec que també molt, molt curioses, per una banda de l'Escola Quitanàs, i per l'altra banda a l'Olalam, que us ho explica en Jaume, la caixeta, que serà una sorpresa també.
6: Sí, hi ha també durant aquests 3 dies hi ha una mostra al vestíbul de la biblioteca, que és sobre el Tatano, que és la revista més infantil del Cavall Fort, que fa 20 anys, per tant també ho hem incorporat, i sí, a la plaça de l'Església hi ha una companyia que es diu Aloqué, amb la caixeta de música, entren de 7 en 7 dins d'una caixeta i veuen amb holograma una història, però el que fa cua a fora veu els actors com estan manipulant els hologrames des de fora. Per tant, hi ha una visió dintre-fora, és a dir, no és que m'espero i no passa res, sinó que hi ha una visió dintre-fora. T'has d'inscriure, i cada quart d'hora van entrant 7, 7, 7, 7, i llavors doncs hi haurà tants passes com gent hi hagi. I això és un espectacle molt bonic, insòlit, diferent, no? Més reduït, no tan massiu. Després al pati del centre el dissabte també tindrem la plataforma per la llengua, amb els seus tallers de dibuix, tallers de còmic, i bueno, després tindrem el dissabte mateix també una mirada al Juanito, un col·lega teu que treballa a la
4: fantàstic
6: ràdio, també farà una mena de... No, farà una mirada al doctor Maria Serra, perquè també és
5: el centenari,
6: i llavors farà un espectacle que gira entorn d'això, no?, adaptat a la comprensió d'això, de públic familiar.
4: Fantàstic, fantàstic. Ho incloem tot en aquesta proposta. Ara comentava el Jaumet, inscripcions, la gent que ens estigui escoltant, hem fet un tastet dels espais que trobarem, del que hi haurà divendres, una pinzellada de dissabte, encara ens queda diumenge, però segur que s'estan preguntant, escolta, com ho hem de fer per poder participar d'aquest Fefanet, on ens hem d'inscriure, on hem de buscar els horaris, entrades, tot plegat,
5: bueno,
4: quina és la logística?
5: Important, com sempre, a Entràpolis, especialment al Pinocchio, que sí que les entrades són a Entràpolis, i és una meravella, és una petita joia, oi Jaume, que no ens podem perdre. Em sembla que queden entrades encara.
6: Encara queda alguna entrada, però és una versió del Pinocho, no? Però amb, diguéssim, molt immersiva, amb projeccions frontals i de darrere, amb la qual veus realment que el personatge viatja a diferents mons, no?
4: Un programa totalment complet per aquest proper divendres, dissabte i diumenge, 8, 9 i 10 de maig. Des d'aquí, doncs, també felicitar-vos, perquè és una gran feina la que veu a terme, i trobo que està molt, molt encertat poder incloure el que dèiem, propostes locals, propostes de fora, la participació de les entitats, de les associacions i de tot el que trobarem en aquest Fefanet. Moltíssimes gràcies, Emili, Jaumet, ens veurem aviat.

0: Seguim a l'Ona Maresma d'aquest dimecres 6 de maig i ara és el moment del tal dia com avui que ens farà en Martí Capçada. Bona tarda, Martí.
1: Bona tarda, Gemma, com estem?
0: Molt bé, i tu què tal? Com va tot?
1: Bé, una miqueta millor que morts, així que bé, animats.
0: Que ja és molt, ja és
1: exacte.
0: Molt. Sí. A veure, Martí, avui les efemèrides han canviat una mica. Començarem sabent doncs, a quines personalitats, a quines persones famoses avui fan anys, així que endavant.
1: Correcte, començarem les efemèrides felicitant a tres personalitats que tots coneixereu i la primera de totes és Pedro Piqueras, l'expresentador de notícies de Telecinco i també amb una llarga trajectòria professional com a periodista que avui fa 71 anys, així que primera felicitació cap a Pedro Piqueras.
0: La felicitats, segona... Pedro!
1: Felicitats, molt bé. A sobre l'he escoltat que va fer unes declaracions en català fa poc, així que mira... doble felicitació.
0: Ens cau ara... millor, no?
1: Exacte, sí, ja cau millor. La segona felicitació d'avui se'n va cap a la Júlia Otero, que fa 67 anys, i també una especial menció, ja que, com a anècdota, no sé si ho sabies tu, això, Gemma, però el meu pare li va fer classes de català quan va venir aquí a Barcelona. Així que
0: ah, sí?
1: També... sí? Sí, bueno, no sé, és d'això que d'aquestes... batallites que m'explica de quan era jove.
0: Molt bé.
1: I la tercera felicitació se'n va cap a George Clooney, que en fa 65.
0: Perfecte. I què hem de saber d'aquestes persones que avui fan anys?
1: Bueno, doncs que farem un apunt astrològic d'aquestes persones que avui fan anys, no només d'aquestes tres, sinó de tothom que ha nascut el 6 de maig, doncs s'ha de saber que pertanyen al signe del zodíac anomenat Taure.
0: Molt bé, un signe de terra que normalment transmet doncs, equilibri, no serà no, gent bastant calmada, molt serena. Bé, doncs interessant. Martí, més coses.
1: Som-hi, més coses. I és que avui, 6 de maig, també es commemoren diverses dates destacades. I és que se celebra el Dia Mundial de la Salut Materna. També és el Dia Mundial de la Filatèlia, dedicat al col·leccionisme i la història dels segells. A més, avui és el Dia Internacional Sense Dietes i el Dia Internacional de l'Osteogenesi Imperfecta, que és una malaltia minoritària coneguda també com la malaltia del sòs de vidre.
0: Per tant, avui és el dia per menjar dònuts a punta pala i
1: sí.
0: Per menjar pizza i hamburguesa i salses, no?
1: Clar, avui és l'únic dia de l'any que ens podem sentir bé moralment si no seguim aquesta dieta, perquè
0: molt
1: jo
0: bé.
1: Ja els altres 364 dies doncs ja pateixo amb aquest disgust, així que avui estic tranquil.
0: Doncs avui ho celebrem. Va, més coses, que encara tenim més efemèrides.
1: Més coses, i és que avui, un 6 de maig, però parlem de l'any 1856, va néixer Sigmund Freud, el metge austríac que va crear la disciplina del psicoanàlisi com a mètode per estudiar la ment humana i tractar trastorns psicològics. Una de les seves idees clau és que gran part dels nostres pensaments, desitjos i records són inconscients i influeixen moltíssim en el nostre comportament. Si Sigmund Freud avui en dia fos viu el dia 6 de maig faria 170 anys, però el
0: això
1: pobre doncs és mort.
0: Això t'ho he posat jo i ara que ho estic llegint en perspectiva he pensat, però per què ho has posat, Gemma? No ho
1: bueno,
0: sé, ho he trobat interessant,
1: sí,
0: no? Però 170 anys són molts anys.
1: Mira, una dada més, o sigui, sempre benvinguda sigui.
0: Sí, però realment ho penses fredament i és una tonteria, no?
1: Sí, com un piano.
0: Bé,
1: està bé.
0: En qualsevol cas, encara tenim una última efemèride seriosa i bé, important, contrastada i a més musical.
1: Sí, una efemèride molt seriosa, que és que neix Bob Seger.
0: A quin any?
1: L'any 1945.
0: Molt bé.
1: Parlem d'una de les grans figures del rock nord-americà i entre les seves cançons més conegudes hi ha All Time Rock en Rock and Roll, que es va fer encara més popular gràcies a la pel·lícula anomenada Risky Business.
0: Perfecte, doncs a veure si podem... Mira, la tenim aquí de fons aquesta cançó de rock, l'escoltem una mica i ara la comentem, va.

0: Martí, com sona aquesta cançó All Time Rock and Roll?
1: Bueno, molt bé, no? Mira, jo ara estava pensant, et diria que el rock and roll no és dels meus estils de música preferits, però trobo que aquesta cançó és la mar d'animada i li poso, va, un 7.5.
0: La cantaries al cotxe?
1: No, perquè és en anglès, però pel ritme potser sí.
0: Quina cançó cantaries a la dutxa, Martí?
1: Ui, a la dutxa... Vaya pregunta, ara bote pronto. No ho sé, no soc gaire de cantar a la dutxa. Tu cantes a la dutxa, Gemma?
0: No, habitualment no. Habitualment no. Mira, molta gent ho fa, eh? Jo em pensava que tu eres d'aquestes persones.
1: No, jo em centro única i exclusivament amb la part higiènica quan vaig a la dutxa. Per cantar, doncs mira, ja quan vaig a les discoteques o això, i tinc el meu espai per fer-ho.
0: Doncs va, a nosaltres us deixem amb aquesta música més animada i de rock and roll. Martí, fins ara, guapo, gràcies.
1: Fins ara, a tu, Gemma.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els 13 passatgers i el tripulant espanyol del creuer afectat per l'antivirus passaran una quarantena a l'Hospital Militar Central Gómez Ullà de Madrid. El vaixell navegarà des de prop de Praia, la capital de Cap Verd, on està fondejat ara, fins al port de Granadilla de Abona, a l'illa de Tenerife, que és un port secundari proper a l'aeroport de Tenerife Sur, on arribaran el cap de setmana. Des d'allà volaran a la base aèria de Torrejón Llardó de Madrid, des d'on aniran a l'Hospital Militar. Pel que fa a la resta de passatgers del creuer, seran repatriats als seus països d'origen. Ha parlat de tot plegat la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ullá de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
1: I el govern apel·la a la consciència dels consumidors per augmentar l'agricultura i la ramaderia ecològiques. El conseller del RAM, Òscar Ordeig, ha demanat un canvi radical en els hàbits perquè es multiplicaran els assessors dels productors. L'objectiu és que en un futur proper la meitat de la producció alimentària catalana sigui ecològica. A Catalunya actualment hi ha 5.180 operadors que treballen l'agricultura i la ramaderia ecològica.
3: No podem només anar a un criteri de preu sense altres consideracions. Estem en una altra lògica. Estem en un altre moment històric. Quin moment? El moment en el qual no podem dependre de les produccions de l'altra punta del món, perquè ja veieu què passa. Produccions, matèries primeres, i per tant necessitem, si tenim, no podem, i avui estem en cultiu d'horta, no podem deixar escapar el cultiu d'horta. Hem perdut el 70% de la producció d'horta d'alguns cultius com la tomàquet dels últims anys. Per tant, hem de recuperar el cultiu d'horta.
1: I l'expedient de regulació d'ocupació de Nestlé afectarà almenys 178 treballadors a Catalunya, segons les dades, les primeres dades traslladades per l'empresa a la mesa negociadora. L'impacte principal es concentra a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat, amb 158, mentre que també hi ha acomiadaments previstos a Girona, 12 i a 8 i 8 a Reus. En el conjunt de l'Estat, l'empresa ha detallat afectacions en diversos centres de treball. I som pendents de la Junta d'Accionistes del Banc Sabadell, que confirmarà aquesta tarda l'elecció de Marc Armengol com a nou conseller delegat en substitució de César González Bueno. Armengol, que fins la setmana passada havia capitanejat la TCB, que a Sabadell s'ha venut al Santander, s'entrarà a la nova etapa post-OPA de l'entitat vallesana, adaptant-se a la intel·ligència artificial.
4: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
5: I tot seguit el que fem és remenar entre els arxius a la comarca amb en Jordi Pratsavall. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
6: Molt bona tarda, Gemma. Sí, doncs mira, avui us explico, de fet, avui avisar-vos que tornem a parlar de trens i de la via del Maresme. Ens situem, de fet, el 6 de maig, però del 1982, i és que la irrevocable intenció de la Renfe de construir la doble via de ferrocarril des de Mataró i fins a Arenys de Mar, doncs anava contra la voluntat expressada reiteradament per als ajuntaments afectats. Feia que el Consistori Mataroní, de fet, acordés uns criteris per a matisar la seva posició contrària a aquest projecte. Us explico. Els criteris acordats es basaven en el compromís de la Renfe perquè considerés de manera prioritària el projecte que ja existia per desviar el traçat de la via fèrria per l'interior de Mataró abans d'endegar qualsevol altra obra relacionada amb el ferrocarril costaner del Maresme. A més d'aquesta desviació, que segons el Consistori Mataroní no havia de significar cap mena d'afectació de terrenys al nucli urbà, es demanava la construcció de dos nous passos subterranis per a vehicles i vianants i també l'adequació dels altres dos que ja hi existien. Així mateix, l'Ajuntament pretenia que tots els terrenys de l'ens ferroviari situats a ponent de Mataró, doncs sense cap ús, des que havien cessat les tasques del transport de mercaderies, doncs poguessin ser comparats per l'Ajuntament a fi d'estendre l'actual passeig marítim a tota la façana de la ciutat. Aquesta decisió municipal va tenir origen en una reunió tinguda pels alcaldes de Mataró, Arenys de Mar, Caldes d'Estrac, Sant Vicenç de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres, amb el director general de Transports de la Generalitat del moment, d'aquell any 82. En aquesta

0: reunió quedava molt clar que no hi havia cap possibilitat legal per part de la Generalitat o dels ajuntaments per oposar-s'hi. A fi d'evitar enfrontaments, es van iniciar unes negociacions entre la Generalitat i el Ministeri d'Obres Públiques. En aquest estat de les coses, la Generalitat demanava als ajuntaments afectats que facin a conèixer d'una manera formal la seva posició al Ministeri. Aquest assumpte ja venia des de l'estiu del 1980, quan el Consell de Ministres aprovava un projecte per desdoblar el traçat de la via des de Mataró i de Malgrat. El desdoblament de la via entre Mataró i Arenys va acabar, com sabreu, sent una realitat l'any 1986 i fins a data d'avui tenim encara aquest desdoblament, Gemma.
1: Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies i ara continuem amb tu. Fins ara.
0: Fins ara.

0: I quan passen pràcticament 6 minuts a les 4 de la tarda d'aquest dimecres, ens quedem a Palafolls, ara per parlar de joves. I és que ja han començat les inscripcions per les activitats d'un nou estiu jove i en Jordi Pratsavalls està amb la nostra convidada del dia. Endavant.
1: Doncs ja ho tenim aquí. Aquesta última setmana, el Casal de Joves de Can Valla ha publicat a través de les seves xarxes socials les diferents activitats i iniciatives en motiu d'un nou Estiu Jove 2026. Ens ho ve a explicar avui al Palafolls en xarxa la Clàudia Marcó, que és dinamitzadora de Can Valla. Clàudia, molt bona tarda, benvinguda.
2: Bona tarda.
1: Gràcies per ser avui amb nosaltres, ho dèiem, ja tenim tots els cartells, ja tenim totes les iniciatives per un nou Estiu Jove 2026, oi?
2: Sí, ja ho tenim tot preparat, totes les activitats programades per dur-se a terme.
1: Doncs explica'm una miqueta, així a grosso modo, després anirem destacant, una a una. Però quina és la intenció i què voleu que els joves s'emportin d'aquest estiu 2026? A nivell general, què és el que heu dissenyat?
2: Bé, hem fet activitats variades durant tot el mes. La primera d'elles és Joves en Marxa. Després seguim amb el curs de premonitors, que ja va més dirigit als joves que tenen entre 15 i 16 anys, i aquest any compleixen els 16 anys. Després fem el torneig de vòlei, conjuntament amb l'Anos, i després les dues activitats estrelles, que serien el Waterworld i el PortAventura.
1: De fet, són activitats que ja gairebé, ara parlarem perquè hi ha inscripcions, òbviament s'ha de fer uns tràmits, però que gairebé surten soles, d'aquelles que ja són veteranes, si no recordo, sempre que tractem aquesta entrevista, són activitats que ja són fixes al calendari, gairebé de l'estiu.
2: Sí, són activitats que els joves esperen, funcionen, i s'ho passen molt bé.
1: Anem pas a pas, doncs, aquest Joves en Marxa, que també és una iniciativa ben interessant, es tracta, Clàudia, d'una ruta d'un parell de dies, per tant, dormiu també fora.
2: Sí, la idea principal és anar fins a la zona de Sedernes, Olot, més o menys, i aprofitar ja que hi ha les gorgues i l'aigua i tot de cares a l'estiu per no passar calor, i fer una ruta d'un dia, caminar per allà, anar-nos banyant, i després dormir en tendes de campanya i tornar el dia següent.
1: A quin tipus de públic va adreçada aquesta ruta, Clàudia?
2: Bé, aquesta ruta va adreçada dels 14 als 18 anys. És bastant oberta, la idea és gent que tingui ganes, tampoc fa falta ser un esportista per poder apuntar-se, és més per anar a relaxar-se, a passar-s'ho bé, a fer cohesió amb els altres joves, per conèixer-se i per crear una mica d'identitat entre els joves.
1: Mm-hmm. Per tant, del 2013, si no m'equivoco, cap enrere, es podrien apuntar.
2: Mm-hmm.
1: La data d'inscripció, el termini d'inscripció, diguéssim, ja és obert, perquè, si no m'equivoco, aquesta mateixa setmana, no?, heu obert inscripció?
2: Sí, ara ja hem obert inscripcions, i aquest any de modificació de l'any passat és que comencen ara el 4 de maig i s'acaben el 7 de juny, que les inscripcions duren durant molt de temps, de llarga durada, però sobretot que no perdin el temps perquè les places tenen límits i s'esgoten, però tenen més oportunitat de fer-ho al llarg del temps.
1: Aproximadament, perquè també és una de les activitats estrella que organitzeu des de Can Valla, un grup d'aquests Joves en Marxa, més o menys, de quants nois, noies podria constar? Més o menys,
2: Sí, nosaltres havíem pensat un grup perfecte perquè funcioni, perquè sigui dinàmic i tot, uns 20 joves, unes 20 places per poder anar.
1: Uh-huh. Ara bé, on hem de fer una miqueta més d'esforç, perquè aquestes inscripcions s'han de fer via tràmit a la pàgina web de l'Ajuntament de Palafolls. Explica'ns una miqueta, perquè aquí encara ens queda una miqueta de saber com fer-ho,
2: Sí, aquest any com l'any passat, forma part d'un tràmit específic. Entres dins de la pàgina web de l'Ajuntament, dels tràmits, i en comptes de fer una instància general, ja trobaran, si fiquen un apartat de joventut, trobaran activitats promogudes per joventut i les veuran totes. I és un simple formulari on surten totes les activitats que acabem de parlar ara i han de marcar les que volen realitzar.
1: De totes maneres, sabeu que a Can Valla hi ha l'Albert, hi ha en Miquel, hi ha la Clàudia, hi ha la Marta, que us poden ajudar perfectament a fer aquest tipus d'inscripcions, i si no, guiar-vos també, si teniu alguna mena de dubte, igual també que el personal que hi ha a l'Ajuntament. No sé si hem parlat de les dates, perquè clar, parlàvem d'estiu, però aquest Joves en Marxa es farà, si no m'equivoco, el 2 i el 3 de juliol, oi, Clàudia?
2: Sí, i com deies tu, que qualsevol cosa a l'hora de fer les inscripcions, nosaltres sempre estem oberts al local a la tarda, al matí, si necessiten trucar-nos o enviar-nos qualsevol cosa per poder-los acompanyar amb el procés d'inscripcions, que a vegades costa, estem allà per tot.
1: Mm-hmm. Aquesta és la primera iniciativa, però com ens deia la Clàudia al principi, també n'hi ha més. Per exemple, aquest curs de premonitors i premonitores, també tot un clàssic, es farà també el mes de juliol, veritat?
2: Sí, es fa la segona setmana de juliol, mm-hmm, i dos dies de la tercera. que la primera setmana que diguéssim fem nosaltres la formació als joves entre 15 i 16 anys, i després els altres dos dies, que crec que cauen un dilluns i un dimecres,
1: sí,
2: realitzen pràctiques amb el casal de l'estiu, el casal d'estiu dels infants d'aquí de Palafolls, del municipi, realitzaran activitats aquests.
1: Segons el cartell, és del 6 al 10 de juliol, que és aquesta formació que tu ens deies, que fan directament a Can Batlle, suposo, i el 14 i el 16 de juliol, en aquest cas, provarien una miqueta, no? Que és, sí, això de fer de monitor, tot i que el que estem parlant és de cursos de premonitors, en el casal de joves del nostre municipi, en el casal d'estiu, perdó, del nostre municipi, oi?
2: Sí, és un petit tastet perquè també vegin si els hi agrada ser monitors i monitores, perquè vagin veient, i és la primera entrada per començar de cares en un futur, si es volen plantejar fer el curs de monitors, doncs fer el tastet aquest de premonitors i premonitores.
1: El que és important dir és que aquesta sí és una activitat gratuïta, Clàudia.
2: Sí. Sí, sí, i l'activitat anterior de Joves en Marxa també és gratuïta.
1: També, doncs això és important remarcar-ho, amb un màxim de 20 places aquest curs de premonitors també. Crec que les inscripcions també continuen obertes,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Una bona, molt bona proposta. Teniu tota aquesta informació, de fet, així nosaltres ho estem seguint a través del perfil de Can Batlle, que ja podeu seguir si sou joves del nostre municipi i encara no els heu vist. Parlàvem d'aquestes dues activitats estrelles, Waterwall i PortAventura, posem-hi data també i instruccions. Comencem per Waterwall. Clàudia, què em pots dir? El 20 de juliol crec que feu aquesta sortida,
2: sí,
1: oi?
2: Sí, la sortida la fem el 20 de juliol i com anys anteriors sortirem amb un autobús a partir de el Fòrum Palatiolo,
1: sí,
2: a una parada de bus, sortirem tots junts i anirem a passar allà tot el matí, dinarem allà i tot i després tornarem.
1: Mm-hmm. En aquest cas sí que dieu que és una sortida per a menors de 16 anys, no?
2: Sí.
1: Penseu una miqueta en tot tipus de joves, pel que veig. Hi ha formació i sortides per tot tipus de joves, Clàudia.
2: Sí, està pensada per a menors de 16 anys, però també si som majors de 16 anys també es poden inscriure, tot i que el preu de l'entrada al Waterwall varia, però es poden inscriure igualment.
1: Mm-hmm. Per aquestes inscripcions, recordem-ho, és el mateix formulari que indicàvem al principi.
2: Sí.
1: De fet, en aquest formulari el que hi ha també són les diferents opcions de les activitats on ens volem apuntar, per tant, més senzill impossible.
2: Sí, tot es troba en un mateix enllaç, en un mateix document, i només s'ha de creuar l'opció i ja està. També és molt important que ho faci mare, pare o tutor legal, que tot i que tingui el jove 16 anys i pugui entrar a fer la instància, és important que ho faci pare, mare o tutor. Perquè
1: òbviament,
2: si no,
1: tenen els 16 anys encara no seria vàlid.
2: Sí, no seria vàlid, que l'any passat ens vam trobar en alguna situació així que els joves s'havien autoinscrit.
1: Aquí sí que és veritat que hi ha un pagament, òbviament tenim l'autobús, tenim l'entrada al Waterwall, però ho feu el mateix dia, si no
2: m'equivoco. Sí, el mateix dia és important que portin els diners en efectiu i ja està, i nosaltres quan arribem allà anem a pagar amb els diners de tots els joves i ja poden entrar directament.
1: I quina és la dinàmica allà mateix? Perquè algun jove potser ens està escoltant i diu, ostres, jo hi vull anar-hi, però si resulta que haig de seguir tot el grup i haig de fer el que facin tots, en aquest cas, òbviament, hi ha una persona responsable, els acompanyeu des de Can Batlle, però no significa que tot el grup hagi de passar per les mateixes instal·lacions un cop dins a Waterwall.
2: Exacte, nosaltres arribem allà de ben matí, triem una esplanada que estigui bé, que tots els joves ens puguin ubicar, i sempre un dels tres dinamitzadors del local es trobarà allà per si hi ha qualsevol cosa. I els joves poden anar, sempre intentem aconseguir que vagin en grup i que no vagin sols, i que en grup vagin a les diferents atraccions, i mentre que ens vinguin dient que estan vius i a l'hora de dinar dinem tots junts, després poden seguir amb les atraccions fins que és l'hora de retirada. Sempre acordem una hora per marxar i ja està, i si hi hagués qualsevol problema, doncs nosaltres sempre estem a la zona de referència,
1: trobada, no?
2: Sí,
1: que exacte. Que us heu explicat des del principi.
2: Exacte.
1: Això serà el 20 de juliol, però és que 3 dies després, gairebé no podreu ni descansar com a
2: no,
1: monitors,
2: no
1: Clàudia, el 23 de juliol arriba la sortida a PortAventura.
2: Sí, arriba també una de les altres activitats estrelles que també funciona molt, que és PortAventura, i també la diferència amb Waterwall és que sortirem abans perquè està més lluny, PortAventura, i també agafarem un autobús entre tots els joves i totes i anirem cap allà i també passarem tot el dia allà. És el mateix, un punt de trobada, l'hora de dinar, també tenen el nostre contacte de telèfon i s'intenten fer grups de WhatsApp i tot per tenir a tots els joves referenciats en tot moment, i quedes una hora en el punt de trobada i després ja fem retirada.
1: Com dèiem, aquestes sortides o aquestes activitats, després de molt de temps, ja treballant el Juliol Jove des de Can Batlle, Clàudia, són activitats, són propostes que els mateixos joves ja us demanen i que crec que ja els estan esperant. L'únic que falta és situar-los als calendaris, a vegades perquè per qüestió d'autobusos, per qüestió de disponibilitat, poden canviar d'una data a una altra. Però jo crec que normalment sempre són activitats que no fallen.
2: Sí, són activitats que ja hi compta que les farem i sempre se les troben i funcionen molt bé. Per això sempre recordem que si poden fer les inscripcions abans, doncs tenen més oportunitat de que no s'esgoti les places.
1: Inscripcions que ja són obertes, no vull remarcar també, no vull oblidar tampoc que el que esteu fent és ja amb el concurs Mosca obert per tots aquells grups, i després ja si ens n'anem a l'agost, tancat per vacances gairebé, Clàudia.
2: Sí, tanquem per vacances, sempre hi haurà al matí algú pel local, però sí, tanquem per vacances i després ja retornem al setembre després de la festa major.
1: Ho dic perquè totes aquestes activitats que avui hem comentat, tant la ruta com les sortides a Port Aventura o Waterworld o el curs de premonitors, es centren sobretot al juliol, perquè l'agost s'ha de forces, perquè el setembre ve la festa major, ja que parlàvem del concurs Mosca, i en aquest cas vosaltres també us en ocupeu, a part d'altres activitats, òbviament, de l'Alterfesta. Per tant, diguéssim que són dies que us n'aneu a dormir tard, Clàudia.
2: Sí, totalment.
1: És important, doncs, saber una miqueta quina serà la dinàmica d'aquest mes de juliol i agost també al Casal de Joves del nostre municipi. Recordeu que tota la informació la trobareu a través dels perfils de xarxes socials de Can Batlle. Si no m'equivoco, Clàudia, a Instagram, per exemple, can-batlle.
2: Sí, correcte.
1: No? Aquí trobareu tota la informació, igual que si us adreceu al local jove obert a les tardes, com dèiem també aquests dies, o al formulari per qualsevol de totes aquestes inscripcions, el trobareu a la pàgina web de l'Ajuntament. Clàudia, gràcies avui per explicar-nos-ho tot plegat, i recordeu la recomanació de la Clàudia: quan més aviat fem aquestes inscripcions, més aviat tindrem la certesa de que podem participar a qualsevol d'aquestes activitats. Gràcies, Clàudia.
2: A tu, merci.

Avui dimecres també volem parlar d'educació. Els projectes escolars que fomenten la cultura ajuden els i les alumnes a treballar i també a potenciar la seva creativitat. Per aquest motiu, algunes escoles de Tordera treballen en un projecte que ho engloba tot. En coneixem més detalls amb l'Alberto Rojo, director de l'escola Ignasi Iglesias. Endavant, Marc.

0: Exacte, Gemma. Parlem del projecte Educació i Cultura, una iniciativa impulsada pel Centre de Formació Artística del Teatre Claver en col·laboració amb diverses escoles de Tordera i que es du a terme des de ja fa 4 cursos. Com bé deies, en sabrem tots els detalls d'aquesta activitat amb el director de l'Escola Ignasi Iglesias, Alberto Rojo. Molt bon dia, Alberto, i gràcies per atendre'ns.
1: Bones, què tal? Gràcies per convidar-me.
0: Bé, primer de tot, parlar d'aquest projecte Educació i Cultura, que ja dèiem que és la quarta edició, en què consisteix i quin valor aporta a les escoles, en aquest cas a la vostra?
1: Molt bé, el projecte d'Educació i Cultura és un projecte que doncs, parteix, com bé has comentat, del Centre de Formació Artística, ara l'Escola de les Arts del Teatre Claver de Tordera, i en el qual les professionals, en aquest cas de l'Escola de les Arts, doncs es desplacen al centre i van fent un treball amb tot l'alumnat de primària, de primer a sisè, durant tot el curs. Comencem més o menys el mes d'octubre, a començaments d'octubre, i és un treball que es fa doncs fins al mes d'abril, en el qual conclou amb una mostra d'aquest projecte que es fa al mateix Teatre Claver, a l'escenari del teatre, a la sala gran del Teatre Claver, doncs on els alumnes fan aquesta mostra de tot el treball realitzat durant el curs. És un treball centrat en l'expressió corporal i l'expressió artística tan important que es pugui fer des de les escoles i, per tant, ho valorem moltíssim, aquest treball que, com bé has comentat, també portem ja 4 cursos fent-ho.
0: La setmana passada, justament, a la teva escola, l'Ignasi Iglesias ja va fer la mostra artística des de primer de primària fins a sisè, i la pregunta és clara: com va anar per als alumnes?
1: Doncs va anar molt bé, perquè a més ja es comença a notar, sobretot en els grups que porten aquests 4 cursos fent el projecte, doncs l'evolució. És una gran oportunitat per tot el nostre alumnat, perquè els veus expressant-se corporalment i de manera artística doncs damunt d'un escenari, descalçats, vull dir, sense mitjons, tocant directament el terra amb els peus i amb l'oportunitat que fan de comunicar tot allò que s'ha treballat, no? S'ha dedicat al projecte, es centra cada any en un centre d'interès, una temàtica, que s'acorda a inici de curs amb les professionals del Teatre Claver i s'acorda també amb les tutores i tutors dels grups, perquè
0: cada curs en fa un de diferent, de temàtica?
1: Sí, sí, la temàtica és general, que passa que després cada curs doncs llavors plasma de manera diferent un aspecte d'aquesta temàtica. Per exemple, aquest any doncs el projecte girava entorn a escriptores i escriptors i sobretot a històries molt conegudes, com ara doncs hem pogut veure doncs com posaven en escena doncs Frankenstein, el Magic Dot, el Petit Príncep, la Història Interminable, els músics de Bremen, veure l'escenari, doncs això, traslladar una mica, que precisament així es deia, de la pell al relat, una mica doncs aquestes històries amb aquesta posada en escena dels alumnes. Llavors allà comunicaven i expressaven a partir d'aquestes històries. Altres anys ha girat entorn d'altres temes, com ara les emocions, recordo el primer any, i altres temàtiques que han fet possible que hi hagi aquest lligam comú de treball, però que en cada curs es concreti en aquest cas en alguna història ja concreta per cada grup, que com dic s'acorda doncs amb les professionals del Teatre Claver a inici de curs i juntament també amb les mestres que acompanyen als alumnes. Clar, no és un projecte que sigui un bolet que vinguin les professionals i que no es treballi des del centre, sinó que el treball de les tutores i tutors, principalment, no?, dels mestres referents del grup, és important també perquè hi participen a les sessions, perquè segueixen les sessions i perquè també és una manera de poder continuar a l'aula un treball que no es queda només en la sessió específica del projecte.
0: Clar, a més, aquest projecte, tu comentes, les professionals venen a les escoles, es treballa d'octubre a abril, no en aquest cas, a finals d'abril,
1: sí, aproximadament. Sí,
0: I sobretot, venen cada setmana, venen cada 15 dies, un cop al mes, per treballar-ho amb els alumnes de cada curs?
1: Seria una sessió quinzenal, que al principi de curs doncs arrenca amb jocs, exercicis, dinàmiques, per anar treballant continguts, no?, que poden aportar la dansa i l'expressió corporal, i després ja, quan ja anem lligant i ja tenim lligat la temàtica de l'any, doncs ja es comença a treballar amb el tema. Llavors serien sessions quinzenals aproximadament. És cert que després també es va adequant al calendari, perquè una cosa que ha anat evolucionant, per exemple, és que el primer any cada grup classe, nosaltres som escola de dues línies, a primària, per tant cada grup classe feia la seva mostra. Però això ha anat evolucionant a que ara, en un mateix nivell, cada els grups, hi ha una part que fan un grup, després s'incorpora l'altre grup i fan una part conjunta, i després es queda al grup que no havia fet la primera part, diguem, sols, no? Llavors, és una manera d'anar evolucionant. Una altra cosa que s'ha introduït aquest any, nova, perquè és això, el projecte va evolucionant, el fet de poder fer que no sigui una cosa d'un curs concret, sinó que portem aquesta dinàmica ja de quatre cursos, doncs es van incorporant elements com ara, que fins ara, doncs, el primer any, per exemple, no hi havia narració, no? Llavors, tu, com a espectador, veies una mostra en la qual potser hi havia alguna cosa que te podia escapar, no?, com a espectador d'exactament què és el que volíem transmetre. El segon any vam introduir unes gravacions dels propis alumnes que gravàvem aquí a l'escola prèviament, i llavors el dia de la mostra sonaven aquestes gravacions, que a vegades eren només introductòries. I això ha anat evolucionant, que aquest any a les mostres hi ha hagut narradors en directe. Narradors que són alumnes de 6è, hem aprofitat el grup d'animació que tenim a l'escola, que cada any doncs passa unes proves de selecció que fem per veure quins són els alumnes que es presenten amb moltes... Fem aquest petit càsting, no?
0: Sí, que tenen bones aptituds en
1: sí, exacte. I llavors és una cosa voluntària a nivell de després animar les festes, fer representacions de les celebracions que fem a escola, i aquest any s'ha aprofitat el grup d'animació, que han estat els 8 membres que han anat acompanyant aquestes posades en escena, aquestes mostres, amb narració en directe al Teatre Clavé. Llavors, clar, també era un afegit molt interessant, perquè veies... doncs la mostra és això, veure alumnes expressant corporalment, i les paraules doncs eren, les posaven, diguem, aquests alumnes que anaven ajudant a explicar una mica, no amb moltes intervencions, sinó amb unes intervencions també breus, però anaven explicant una mica, s'anaven entenent una mica què passava damunt de l'escenari, no?
0: D'altra banda, hem parlat d'aquests nens que es feien unes proves de selecció amb més aptituds, però també dins d'aquest projecte hi ha cert alumnat amb més dificultats. Això és una cosa que se sap i que hi és a totes les escoles. Com s'inclou aquest treball dins del projecte amb aquests alumnes que els hi pot costar més, ja sigui igualment expressió artística, que ja no és ni parlar?
1: Clar, matisar una cosa, que aquestes proves que parlàvem eren només dels presentadors, dels narradors, vull dir, no té res a veure, perquè tot l'alumnat participa al projecte. Per tant, sí que és cert que davant la diversitat que tenim també hem comprovat una cosa, i ara que em preguntes això, doncs com treballem la diversitat? Doncs precisament és una de les activitats que, a la mesura de sempre i en adaptant, és una de les activitats més inclusives que estem fent a l'escola, perquè a l'escenari tu pots veure perfectament alumnat que, tot i que tingui unes dificultats, que tingui unes necessitats específiques, en el moment d'expressar està, per exemple, molt acompanyat pels seus companys i companyes. Llavors, tu veus a l'escenari aquesta complicitat i aquest treball en equip. Llavors, sobretot, es basa en, també, com és un treball en equip, en els alumnes que tenen més dificultats, són els propis alumnes que van guiant. Si en algun moment doncs, no ha seguit doncs, el que s'havia treballat o el que s'havia estipulat, i van ajudant. I llavors crec que és un dels aspectes enriquidors del projecte, perquè realment damunt de l'escenari pots veure a tot l'alumnat expressant-se, cadascú com pot, no? I si algú té algunes limitacions, doncs és també compensat amb l'ajuda i amb l'actuació dels altres companys i companyes, no? Per tant, ja et dic, en aquest sentit és una de les activitats que es mostra més la inclusió. Això no vol dir que hi hagi alumnes que els hi costi molt més o això, que quedin més limitats, clar, però en general alumnat que en un dia a dia a vegades trobes la dificultat per poder fer realment una activitat del tot inclusiva, en aquest projecte crec que es compleix amb escreix.
0: Doncs fantàstic. Esperem que aquest projecte d'educació i cultura continuï millorant i servint a tots els alumnes de la vostra escola i de la resta d'escoles de Tordera, i per tant a seguir-ho gaudint també des de dins, perquè el món docent també veure reflectida la millora dels alumnes en qualsevol àmbit és molt gratificant. Alberto Rojo, director de l'escola Ignas Iglesias, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresma i que acabi d'anar molt bé aquest final de curs apassionant.
1: Sí, moltes gràcies a vosaltres.
2: Perfecte, doncs seguim a l'Ona Maresma i ara el que farem és recordar la pregunta del dia. Doncs va, som-hi, companys, recordeu-nos què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma. Per aquí tenim a la Melina, en Jordi, algú que ens pugui recordar la pregunta? Doncs bé, us la recordo jo mateixa. La pregunta era si creieu que la Vespa podria arribar a complir 100 anys. Avui hem conegut que la Vespa, la moto, ha complert 80 anys i, per tant, doncs, no sabem si en farà 20 anys més. Companys, que aquí tenim per aquí.
3: Hola, què tal?
2: Hola, què tal, Sergi Ferrer? Què tal? La Vespa...
3: Hola, què tal? No sóc un gran fan de la Vespa, però mira, fa poc he estat a Roma, cosa que és una ciutat on se'n poden veure unes quantes, eh? I si es va a Trastevere, que és un barri preciós de Roma, se'n veuen moltes, eh? Jo, que ens agrada molt fer fotos, buscar el Pinterest, eh? Fotos on te surt la moto i de fons doncs una estructura de Roma, per exemple, que en té moltes, doncs si aneu a Roma, o perquè ho dic Roma perquè per aquí no en veig masses, eh? Però si aneu a Roma i teniu l'oportunitat de veure una Vespa, pugeu-vos-hi, un moment.
2: N'hi ha moltes, no?
3: I, moltíssimes.
2: I tu creus que complirà 100 anys la Vespa o no?
3: Possiblement. Bueno, tenim altres vehicles. Bueno, l'Escarbat, famós, clar, no? El Volkswagen, clar. Escarbat, que també porta... De fet, va ser el primer, diria. Volkswagen, que es va fabricar. No sé quants anys porta, però, clar, també... No sé si en porta més de 100. Però
2: molt bé.
3: Molts.
2: Doncs, Sergi, gràcies. Aquesta és la pregunta del dia, que podeu respondre a les nostres xarxes. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Encarem la recta final de l'Ona Maresme d'avui amb un nou episodi de llibres amb la Mar Arenaza, qui sempre ens presenta novetats molt interessants. Avui ens parla de Rashomon i altres contes, El crisantemo i la espalda i El libro de las hojas caídas, tres lectures de la cultura japonesa. Sergi.
1: Bé, doncs un altre episodi per parlar de llibres i, com sempre, tinc aquí davant la Mar. Konnichiwa, Mar.
0: Konnichiwa, Sergi.
1: La gent s'estarà preguntant per què konnichiwa, per què en japonès? Doncs perquè avui portes tres llibres molt interessants sobre una cultura molt interessant.
0: Sí, i molt diferent a la nostra.
1: I molt diferent. Sí, sí. Vinga, quins llibres ens portes avui?
0: Bé, em fa molta il·lusió portar Rashomon i altres contes d'un superautor japonès. N'hi ha diversos, autors japonesos importants que nosaltres coneguem aquí, a part dels seus d'allà, que és el Ryunosuke Akutagawa.
1: Avui els noms, Mar.
0: És com parlar d'autors bascos, sí. També és igual, és igual. Bueno, què és Rashomon, no?
1: Rashomon.
0: És també el títol d'una pel·lícula molt de l'Akira Kurosawa, si
1: correcte,
0: no estic equivocada,
1: sí.
0: I que també va ser en el seu moment, va ser com molt impactant, no? Vull dir,
1: Kurosawa és impactant.
0: Sí, amb això. I jo que pensava que Rashomon era com una supernovel·la, una cosa tremenda, i és un conte. És un conte que jo, per cert, ho vam estudiar antropologia, també, no? Vull dir, aquesta relativitat de la mirada, no? Com des de diverses perspectives, veient un sol fet, s'arriben a diferents conclusions.
1: I tant.
0: I a mi em va crear molt l'atenció. I bueno, són diferents contes agrupats en aquesta edició de l'editorial Edicions de 1984, que ha rebut un premi de traducció.
1: Ah, molt bé.
0: No, que tampoc ha de ser fàcil traduir el
1: no,
0: japonès, el català.
1: Ja ens ha costat dir el nom.
0: Que sí. Imagina't els conceptes.
1: Imagina't.
0: Ja.
1: Sí, sí.
0: I és un recull. La veritat és que no és un volum especialment gran, però és que aquí n'hi ha 15 contes. Vull dir que no està malament, escrits a principis de segle XX i, bueno, hi ha diferents temes, no? Sempre és el tema de, no sé com explicar-ho, com encaixar o com podem encaixar-nos nosaltres en la realitat, no? D'ells i d'ells mateixos, perquè ell tota l'altra està parlant de la societat japonesa. I estan situats en diferents èpoques, també, no? Hi ha pues, el típic conte japonès de l'època dels samurais.
1: Que després hi entrarem, amb els samurais.
0: Sí, hi ha també històries actuals en el seu moment, no? Que tots són abans de la Segona Guerra Mundial, que per ells, a la seva societat, això va ser un trencament molt important, també, a nivell, bueno, a tots nivells, no? I em sembla que és un llibre molt interessant, d'un autor japonès parlant d'ells mateixos i molt ben traduït al català i que val la pena donar-hi importància.
1: Parlar de contes seria com el Sergi Pàmies japonès, no?
0: És diferent, diferent. Sí, diferent.
1: I veig que a la portada
0: diferent.
1: Hi ha una geisha, potser
0: sí.
1: És una geisha, no?
0: Sí, sí.
1: Que ja amb la portada és totalment...
0: Preciós, eh? Sí, o sigui, tenen un tema amb l'estètica que connecta amb molts aspectes
1: clar, emocionals. Japó, en general, l'estètica és important a l'hora de fer obres com aquestes.
0: Sí, sí.
1: La portada és molt important. De fet, la portada que veig aquí és semblant a l'altre llibre que tenim, no? Que és una altra geisha d'una altra manera, no? És
0: sí.
1: Com més artística,
0: sí.
1: Més...
0: Bueno, sí, sí, és una geisha, perquè porta
1: sí,
0: aquí
1: és
0: també
1: veritat, és veritat,
0: una
1: no ho havia
0: espasa.
1: Vist.
0: Val, el segon llibre que vull parlar, també relacionat amb el món japonès, molt japonès, és un llibre de Ruth Benedict, que es diu El crisantemo i la espada, patrones de la cultura japonesa. Aquest llibre surt d'una petició que fa el govern nord-americà, en aquesta senyora, que és antropòloga, just després de la Segona Guerra Mundial, perquè hi han destinats moltíssims soldats nord-americans en allà, en un país totalment destruït per la guerra.
1: 45, sí.
0: Amb una societat totalment diferent de la d'on ells provenen i que hi ha molt pocs ponts de comunicació.
1: Parlem de que Japó ha passat dos bombes atòmiques.
0: Ha passat dos bombes
1: a part de tots els altres, totes les altres destrosses, doncs ho ha passat malament.
0: Sí, molt sí. Malament, no? I ells també molt encaparrats, no? Amb la seva visió, no? Vull dir que tampoc no era un punt de diàleg ni de...
1: Correcte.
0: I llavors doncs, li van demanar pues, això, no? Que fes una obra per donar a la gent que estava vivint allà per poder entendre en quin món ells estaven vivint ara. I sempre m'ha semblat molt interessant perquè també la cultura japonesa, suposo que com totes, però ens imaginem moltes coses, hem vist moltes pel·lícules i ens imaginem que ho entenem. Però la veritat és
1: correcte.
0: Que no en tenim ni idea i que fins que no estàs allà, no? I els veus i... pots, saps allò, saber si t'agrada o no, sí, si encaixes o no, si estàs d'acord o no. No, per moltes pel·lis que hagis vist abans.
1: Sí, és el que parlàvem, no? Al veure les pel·lis de Kurosawa, al llegir aquests llibres, al veure pel·lícules que hi fan referència, videojocs, obres d'art en general, per molt que... Bueno, és el que comentàvem, de que està molt romantitzat, no?
0: Molt,
1: almenys
0: molt.
1: Per nosaltres, no? Després hi entrarem més amb l'últim llibre, de fet.
0: Sí.
1: I que... per ells, bueno, s'està occidentalitzant molt el Japó.
0: I mira que
1: posen
0: resistència també,
1: ho intenten,
0: aquesta...
1: Sí.
0: De no perdre la seva identitat. És complicat. És complicat, però també són aquest llibre, per exemple, el del Crisantemo i l'Espada, que fa referència a això, no? Aquest contrast, no? Entre una delicadesa extrema i una perfecció increïble, a carregar-se qui faci falta de la manera que faci falta també,
1: correcte,
0: no? I com això es pot conviure amb aquesta cultura. I em sembla que és un llibre interessant com de transició, no? Per entrar en la cultura japonesa. Molt fet a mi d'occidental, cosa que això s'agraeix bastant.
1: Parlem de Nord-Amèrica, però s'adaptaria a nosaltres també,
0: sí,
1: no? A Europa en general,
0: sí,
1: també s'adaptaria.
0: Sí, al món occidental,
1: clar,
0: en general.
1: Fins
0: sí.
1: I tot, bueno, a tot que no sigui oriental, Àsia, o sigui, perquè Xina també, doncs, no seria com Japó, però sí que també tenen l'oceà. Comparteixen moltes... Sí, bueno,
0: sí.
1: Aquells països del voltant. Sí, sí,
0: sí, tot el tema de la col·lectivitat, no? O de l'individualisme, no? Vull dir que... són moltes coses que...
1: Del zen, no?
0: Clar, que això és el buit total i en canvi nosaltres anem...
1: De tot l'espiritual, de... Sí,
0: clar,
1: sí.
0: És un altre punt de partida.
1: Molt bé, doncs dos llibres... Bueno, i ara ve
0: el
1: llibre que per mi la portada és meravellosa.
0: Sí, és una edició molt bona. La veritat, sí. Sí, sí. El llibre de les hojas caídas forma part d'una saga i és un autor d'origen japonès, però en si és nord-americà, nascut als Estats Units.
1: Carai.
0: Sí. No, és com una evolució, no?
1: Sí,
0: del Japó,
1: sí, sí.
0: Japó total, del llibre de transició per poder-los entendre a aquesta
1: perfecta
0: simbiosi total, no? Perquè és de honor, sacrifici, venganza,
1: que
0: no?
1: Que és la gent que hagi escoltat això ara mateix que acabes de dir, suposa que ja s'imaginaran d'on ve això, no?
0: Sí. Sí,
1: del Bushido,
0: de perdre-ho tot i recuperar-lo tot, de començar de zero, que ningú no creu en tu, algú sí que creu en tu,
1: sí,
0: afortunadament.
1: Exacte.
0: Per tothom. I és un llibre d'aventures, trepidant, i que s'ho passen fatal, però estan allà donant-ho tot, i la veritat és que està ambientat en el Japó samurai, en el Japó feudal. I que aquí tens tots els elements per passar-t'ho superbé, però des del teu punt de vista més occidental.
1: Correcte.
0: No? Vull dir que és... Sí, m'agrada haver fet aquestes recomanacions.
1: Ho hem comentat, de fet, jo sóc gran fan dels samurais, acabo de jugar un videojoc que es diu Ghost of Tsushima, que és de samurais, m'avui tatuar un samurai, o sigui que sóc molt fan d'aquesta temàtica,
0: sí.
1: Però sí que jo crec que el samurai està també, al igual que hem parlat, de molt romantitzat, se'l veu d'una altra forma, no?
0: Jo crec que sí.
1: És una figura que se la respecta massa per lo que era.
0: Sí, per lo que era. I a saber si ens l'haguéssim trobat un dia pel camí, a veure si ens hagués
1: Exacte,
0: fet
1: sí.
0: molta gràcia trobar-ne un.
1: Sí.
0: Estàs allà tranquil·lament.
1: Recordem que samurai, de fet, la paraula samurai ve de saburau, que en japonès significa servir.
0: Uh-huh.
1: El samurai al final no deixava de ser una persona que servia a un home feudal, que
0: sí,
1: el pagava,
0: sí.
1: Doncs per fer qualsevol cosa, no? Llavors, no és que fossin...
0: sí, uns sants, uns àngels de la guarda,
1: exacte, sí,
0: no?
1: Sí.
0: O que
1: exacte,
0: que tinguessin ja... convenciments
1: sí.
0: polítics, socials...
1: Que no? Llavors hi ha el sí, tema sí. del Bushido que hem comentat, de l'honor, no?
0: Oh, sí.
1: De tenir l'honor de morir amb honor, no?
0: Sí, sí.
1: I el harakiri, si no es respecta aquest
0: sí,
1: honor,
0: sí.
1: No?
0: Bueno, tenim aquest autor, no? Yuko Mishima, no? Mm-hmm. Que ell ho va fer, em sembla que és dels últims ja que es va practicar, no? El seppuku.
1: Sí.
0: Sembla que ja... Sí, és una altra cultura, que nosaltres agafem el que més ens crida l'atenció
1: des de fora.
0: Però des de fora, però que realment és molt rica i que jo a vegades m'hi sento que estic com molt lluny. Mm. M'agrada molt, m'interessa molt, la trobo genial, però m'hi sento lluny, és que estan lluny, no? És una altra manera de pensar i d'entendre el món.
1: De fet, t'ho volia preguntar, mira, que ara ens queden just dos minutets de xerrada. Personalment, t'agradarien a Japó i conèixer la cultura?
0: Això
1: conèixer-la.
0: Sí.
1: Simplement,
0: això sí.
1: Anar-hi i veure
0: sí.
1: si
0: tot
1: encaixa.
0: Tot el que és no? aprenentatge i sí. Sí, sí, sí, sí. Però també soc conscient que estem lluny.
1: I que no és fàcil, perquè ells s'ha de tenir molt de respecte per moltes coses quan es va allà, o sigui, no tot és viable del que es fa aquí a lo que es fa allà. És a dir, jo, els meus avis hi van anar fa poc, no hi ha papereres al carrer, per exemple, no hi ha res de papereres, clar. Llavors
0: clar, has de fer molt de càrrec,
1: exacte, no? Els carrers nets, no? És a dir, hi ha molt de respecte en aquest sentit, a part d'anar altres, no? Si vas als temples ja és una altra història, eh? Que llavors per això t'ho preguntava, perquè si estan aquí a l'Occident, una persona de l'Occident encaixaria en allà fàcilment?
0: Jo crec que...
1: No? Però depèn de cada persona. Depèn però per això t'ho volia preguntar tu, com et veus.
0: Marta. Però si no, jo em sembla que al final em sentiria com si estigués en una presó.
1: Però jo et veig una persona molt espiritual, Mar. Jo
0: però
1: crec
0: són
1: que...
0: coses diferents.
1: Bueno, però...
0: Però igual, sí, intento ser espiritual per compensar la meva banda medieval horrible, però... Però sí, no sé, s'ha de provar. Hem d'aconseguir anar-hi un dia, Sergi.
1: Són calés, eh?
0: Ja m'ho imagino.
1: Hem de fer calaix.
0: Són moltes hores de feina.
1: Hem de fer calaix perquè són calés, i no és fàcil fer un viatge d'aquestes... són 12 hores, jo entenc, d'avió, i no tothom aguantaria, no? aquestes 12 hores d'avió.
0: Jo necessitaria algú d'ajuda.
1: Seria molt difícil. Per acabar, el que et pregunto sempre, aquests llibres, per tu, doncs com els valores i a qui els recomanes, suposo que... A tothom que li agradi aquesta...
0: A tothom que li agradi aquesta cultura, perquè a sobre és el que hem dit, no? Són com tres nivells diferents, totalment adaptats, no? Contes japonesos per a lectors japonesos, no? D'un autor molt reconegut i molt important en el seu món. El llibre per poder entendre què estàs veient, perquè a vegades ens quedem sempre amb el tòpic i no aprofundim com és que ells han arribat a fer el que fan, no? Aquesta estètica, aquesta contemplació... I està molt bé entendre el que veus i on estàs, i l'aventura per l'aventura en un moment, no?, d'un Japó feudal on els bons són guais, els dolents són molt dolents, sí, i amb moltes dificultats pel davant, i que t'ho passes molt bé. I són com tres nivells que trobo que... Sí, són bonics per transitar.
1: Són pèl diferents, però que encaixen molt bé sobre el tema que estem parlant.
0: Del Japó, sí. Sí.
1: Molt bé, doncs Mar, gràcies per portar-nos avui una cultura japonesa, a veure si en un futur parlem de més cultures, perquè segur que hi ha llibres que parlen de moltes altres cultures, com per exemple la Índia, que...
0: Ostres, que però és que no ens l'acabarem mai,
1: no ens l'acabarem, però bueno, això és lo maco, no? Sí. Anar parlant de coses diferents cada vegada. I Mar, moltes gràcies.
0: Vale. Adéu.

0: avui acabem el programa anant a Malgrat de Mar a parlar amb en Jofre Serret, portaveu de Malgrat ens mou, per tractar la situació del Pla de Grau, on està en joc el futur del sector agrícola del municipi.
1: Dimecres d'entrevista política i en aquesta ocasió ens visita Jofre Serret, portaveu de Malgrat ens mou. Benvingut.
2: Hola, molt bon dia.
1: Gràcies per ser avui amb nosaltres. Entrem en matèria. Hem de parlar del Pla de Grau. Des de Malgrat ens mou, expliqui'ns com han anat vivint doncs, tot el que ha passat des de les jornades en les quals l'Agència Catalana de l'Aigua va anunciar que l'opció per la que s'optava era la tercera.
2: Bé, des de Malgrat ens mou ens sap molt de greu el punt on ens trobem, perquè just fa un any, quan es portava a ple una moció referent a l'alternativa 3, el nostre grup ja hi va votar en contra, precisament perquè posàvem de manifest que no es tenia en compte el territori, perquè no s'estava tenint en compte principalment a la pagesia, tampoc als altres sectors que hi ha en l'entorn, i a més era un tema que ja portava molt de temps sobre la taula i que s'havia parlat i debatut en els grups polítics municipals. També aquesta mateixa moció a l'any 2021 la va portar a ple també la CUP i Esquerra, i en aquell moment el govern en ple i vam votar en contra. En el canvi de govern és quan principalment l'alcaldia, i en aquest cas ja en el mateix debat electoral, se'ns va posar entre les cordes a Malgrat ens mou perquè defensàvem una altra alternativa que no afectés de forma directa a la pagesia de la manera que ho feia aquesta alternativa 3. Per tant, avui ens trobem en una situació, podríem dir anòmala, perquè estem treballant una moció amb els pagesos que demana la revocació d'aquell acord de ple, que ara sí, sembla que té el consens de tots els grups polítics, i per tant, en el ple de maig portarem una moció que haurà de revocar un acord que, si se'ns hagués escoltat una miqueta, doncs no hauríem de revocar, perquè en aquell moment l'únic que demanàvem és que la moció parlés de les diferents alternatives que proposava l'Agència Catalana de l'Aigua i que n'hi havia, que permetia baixar la inundabilitat del municipi, i ho vam explicar també en un butlletí molt específicament que va editar Malgrat ens mou just fa un any, per explicar que hi havia una alternativa diferent que baixés la inundació del municipi, per tant que fes que Malgrat fos més segur, però que continués permetent treballar els pagesos amb el model que tenen actualment i, per tant, no obligant a fer aquest canvi. Mm-hmm. Hem necessitat que l'Agència Catalana de l'Aigua vingui a Malgrat de Mar amb un congrés organitzat per l'Ajuntament, en el que va deixar anar una bomba dient que havien contractat una empresa amb una licitació per treballar un projecte bàsic que destinés aquest objecte a, perquè tothom ens entengui, aconseguir aquesta alternativa 3, que és la que pretén doncs, fer que el Pla de Grau fins al Rec Viver sigui un espai on es pugui inundar en casos de gran avinguda i baixi la inundabilitat del municipi. Això repercuteix en què les activitats, especialment les agrícoles, també les de càmping, però les agrícoles, en aquest cas, doncs, no tinguin una expropiació com a tal, sinó que hagin de canviar el seu model de negoci, per tant, que hagin de canviar el seu model d'agricultura, que també doncs, es vegi afectat el terra, el sol en el que s'hi està produint, que té unes propietats molt específiques actualment, i que, per tant, la horta que coneixem o que hem tingut sempre present en el nostre cap quan parlem del Pla de Grau i que es denomina Horta de Catalunya, perquè és el territori amb major extensió i major producció que té actualment Catalunya a l'hora de produir hortalisses, canviï. I això, si això passa, doncs fa que el model de negoci dels pagesos que tenim actualment, que no és que en siguin molts perquè cada vegada en queden menys, doncs els acabem de canviar per complet i que desaparegui la horta com la que tenim actualment. I això, doncs, a nosaltres ens preocupa, i ens preocupa molt que no s'hagi vist des d'una majoria del plenari aquesta situació fins que no hem tingut els pagesos cridant a la porta.
1: Una de les coses que s'han dit aquests dies és que no se sabia, és a dir, l'alcaldessa va dir que li havia enganxat per sorpresa l'anunci de l'ACA que s'apostava per l'alternativa 3. Se sabia o no se sabia?
2: A veure, quan parlem de si se sabia o no se sabia, si la pregunta és si l'Ajuntament sabíem que s'havia fet aquesta licitació, jo haig de dir que com a regidor d'Urbanisme no hi ha cap comunicació oficial per part de l'Agència Catalana de l'Aigua que ens digui que han tirat endavant aquesta licitació. que a nivell tècnic fa cosa de 3 setmanes, per casualitat, es va veure aquesta licitació penjada en els edictes públics, sí, això no és la manera que hauria de treballar una administració, i per tant entenem que l'ACA ens hauria d'haver informat. Ara, que l'ACA tenia la decisió de tirar l'alternativa 3 perquè, entre altres coses, l'Ajuntament de Malgrat de Mar, amb un acord plenari, s'ha manifestat públicament que escollia aquesta alternativa, això no ho podem negar. O sigui, no podem dir que l'Agència Catalana de l'Aigua no sabia que l'Ajuntament volia una alternativa 3 perquè es va manifestar, tot i que 2 grups del plenari vam votar en contra, però la majoria del plenari va escollir aquesta alternativa, això és una evidència. I per altra banda, que l'ACA treballava en aquesta línia des de que l'Ajuntament va proposar l'alternativa 3 com a solució, això sí que era conegut. Vull dir, no podem dir una cosa per una altra.
1: Ara quin és el següent pas? Ara tenim la reunió que vam fer l'altre dia, on hi eren un representant de cada partit amb els pagesos, l'última reunió en la qual es va arribar a un acord de pactar una moció consensuada entre Ajuntament i pagesos també.
2: Així és, la cooperativa de pagesos, en representació també dels pagesos, ens va fer arribar una proposta de document, que és el que ara doncs els grups polítics estem revisant internament, i aquesta setmana tenim una reunió prevista amb els pagesos també per acabar de treballar aquest document, per tal de que divendres a molt tardar ja puguem entrar aquesta moció consensuada per tothom. Per nosaltres és molt important que vingui avalada pels pagesos, si no Malgrat ens mou doncs no hi serem, si no l'avala els pagesos no hi serem, o hi serem representant el que diuen els pagesos amb una altra moció. Vull dir, això també que quedi molt clar, que nosaltres ens vam posar a disposició des del primer moment, sí que vam demanar que si podíem aconseguir un consens de la majoria del plenari, doncs volíem que la moció fos encapçalada per tots, per no reeditar situacions com la que han provocat la situació de complexitat que ens trobem en aquests moments, de que el territori no s'ha sentit escoltat, amb raó, perquè només uns grups vam defensar aquesta postura, i perquè a més, a banda de no escoltar el territori, doncs s'ha tirat pel dret amb una opció que no sé si per desconeixement, alguns diuen desconeixement, altres podríem dir doncs que no es va entrar prou en la matèria, perquè la moció de fa un any no era del nostre grup, la presentaven 3 grups. Podem dir, quan no és una moció teva, que potser no te l'has mirat prou, que no l'has treballat prou, quan t'hi sumes i l'encapçales has de saber molt bé què estàs portant a plenari, i per tant parlar ara de desconeixement o de que no sabíem què estava passant, home, doncs en una situació on estem parlant de qualificacions urbanístiques, on estem parlant d'inundabilitat, quan estem parlant de seguretat, hem de presentar documents amb molt de rigor i saber molt bé què és el que estem portant a ple i què estem votant. I en aquest cas, home, era una decisió prou que s'havia de meditar molt bé quan aixecàvem el dit. De fet, intentem sempre, que com tothom ens podem equivocar, però intentem sempre, els regidors i regidores de Malgrat ens mou, votar amb molt de criteri, i quan no veiem les coses clares, o demanar que quedi sobre la taula, o bé votar-ho en contra si té una repercussió tan important com la que tenia aquesta moció, que tothom ho tingui molt clar, una moció és una declaració d'intencions, no té una reacció vinculant, perquè no és un acord de govern que porta el ple per executar aquella acció, però sí que en aquest cas aquesta declaració d'intencions va manifestar en l'ACA, perquè així ho demanava el document, transmetre a l'Agència Catalana de l'Aigua, que l'Ajuntament de Malgrat de Mar aposta per aquesta opció.
1: És optimista, creu que s'arribarà a un acord en els propers dies amb els partits?

0: destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector. L'acord el signa hores d'ara el president de la Generalitat.
1: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
0: I dret ha sortit a un nou cicle de mobilitzacions dels docents. Avui hi ha accions de protesta als centres educatius i als serveis territorials del Departament d'Educació per demanar al govern que reobri les negociacions per millorar les condicions laborals, recordem-ho, i el sistema educatiu. Les protestes d'avui són l'inici del calendari de mobilitzacions previstes fins al dia 5 de juny. En parla la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
2: Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores, que reverteixi aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
0: I el Parlament ha interceptat avui un paquet dirigit a la CUP que contenia una nota amb missatges racistes, homòfobs i d'extrema dreta escrits en català, així com diversos pamflets propagandístics d'empreses d'alarmes de seguretat i un llibre amb un circuit electrònic. Així ho ha explicat la CUP en un comunicat en què detalla que el paquet sense remitent ha arribat a les dependències. L'equip de seguretat del Parlament l'ha custodiat i els especialistes explosius dels Mossos s'han activat per analitzar-lo i han dit que no contenia cap explosiu. I el fiscal en cap d'anticorrupció desmenteix l'empresari Víctor de Aldama i assegura que Pedro Sánchez no era el número 1 de la trama de les mascaretes. A la presentació del seu informe final davant del Tribunal Suprem, el fiscal ha afirmat que els tres acusats van conformar una verdadera organització criminal en la que Ábalos era el cap, Koldo García la seva mà dreta i Aldama el corruptor. I el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 21a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb el film A Fox Under the Pink Moon.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'Organització Mundial de la Salut eleva 8 els casos sospitosos d'antivirus després que un antic passatger del creuer on s'ha detectat el brot s'hagi presentat en un hospital de Zúric amb símptomes. Mentrestant, 3 pacients sospitosos han estat evacuats als Països Baixos i el vaixell ja es dirigeix cap a Tenerife i d'allà el passatge serà traslladat a Madrid, ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García, després de la reunió del comitè.

0: Lluís Companys, adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del viatge que el Sant Pare farà a Espanya i que començarà justament d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó XIV també visitarà, com ja havia anunciat, la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. Juan José Omella és el cardenal arquebisbat de Barcelona.
1: En Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios, la comunión en el Stadium de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en San Agustín, que es la parroquia donde están los agustinos, donde está también las hijas de la caridad.
0: I per acord entre l'empresa i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries, el comitè ha informat que a les 6 del matí s'ha assolit un preacord que l'Assemblea de Treballadors haurà de ratificar. De moment, la representació de la partilla de la plantilla no posa termini per la votació. Els sindicats també deixen clar que de moment i en espera que l'Assemblea l'avali, l'aturada continua. I el jutjat d'instrucció número 3 de Granollers ha obert judici contra l'exalcaldessa de Vilanova del Vallès, Yolanda Lorenzo, i l'arquitecte municipal per presumptes delictes urbanístics. El procediment respon a un canvi de qualificació d'uns terrenys situats en una zona verda per urbanitzar-los i fer un aparcament i un espai d'estacionament de carros d'un supermercat. I el barri del Rec d'Igualada acull des d'avui i fins dissabte la 30a edició del Rec Zero, el festival de botigues temporals que des del 2009 converteix aquest antic barri industrial en un gran escenari de moda, cultura i també gastronomia, amb més de 100 marques i una quarantena d'activitats culturals.

Repassem els titulars del dia. El regidor de Malgrat ens mou, Jofre Serret, ha parlat a l'entrevista política d'Ona Malgrat de la situació del Pla de Grau. Cinc persones detingudes en una nau del polígon industrial de Can Patalina per estar en situació irregular a l'Estat. L'escola Bressol, els Fesolets, se suma a la vaga convocada per aquest dijous i el 20 de maig. Roben i provoquen destrosses a les oficines i al bar del camp municipal d'esports. Oberta la convocatòria dels concursos de microrelats i relats breus per a persones amb discapacitat intel·lectual.

0: Ona Malgrat. Són les 7. Ona Malgrat, 107.4 FM.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.
2: Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dimecres 6 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

El regidor de Malgrat ens mou, Jofre Serret, ha parlat a l'entrevista política d'Ona Malgrat de la situació del Pla de Grau. Cinc persones detingudes en una nau...

0: El regidor de Malgrat ens mou, Jofre Serret, ha parlat a l'entrevista política d'Ona Malgrat de la situació del Pla de Grau. Escoltem l'entrevista.
1: Dimecres d'entrevista política i en aquesta ocasió ens visita Jofre Serret, portaveu de Malgrat ens mou. Benvingut.
2: Hola, molt bon dia.
1: Gràcies per ser avui amb nosaltres. Entrem en matèria. Hem de parlar del Pla de Grau. Des de Malgrat ens mou, expliqui'ns com han anat vivint doncs, tot el que ha passat des de les jornades en les quals l'Agència Catalana de l'Aigua va anunciar que l'opció per la que s'optava era la tercera.
2: Bé, des de Malgrat ens mou ens sap molt de greu el punt on ens trobem, perquè just fa un any, quan es portava a ple una moció referent a l'alternativa 3, el nostre grup ja hi va votar en contra, precisament perquè posàvem de manifest que no es tenia en compte el territori, perquè no s'estava tenint en compte principalment a la pagesia, tampoc als altres sectors que hi ha en l'entorn, i a més era un tema que ja portava molt de temps sobre la taula i que s'havia parlat i debatut en els grups polítics municipals. També aquesta mateixa moció a l'any 2021 la va portar a ple també la CUP i Esquerra, i en aquell moment el govern en ple hi vam votar en contra. En el canvi de govern és quan principalment l'alcaldia, i en aquest cas en el mateix debat electoral, se'ns va posar entre les cordes a Malgrat ens mou perquè defensàvem una altra alternativa que no afectés de forma directa a la pagesia de la manera que ho feia aquesta alternativa 3. Per tant, avui ens trobem en una situació, podríem dir anòmala, perquè estem treballant una moció amb els pagesos que demana la revocació d'aquell acord de ple, que ara sí, sembla que té el consens de tots els grups polítics, i per tant, en el ple de maig portarem una moció que haurà de revocar un acord que, si se'ns hagués escoltat una miqueta, doncs no hauríem de revocar, perquè en aquell moment l'únic que demanàvem és que la moció parlés de les diferents alternatives que proposava l'Agència Catalana de l'Aigua i que n'hi havia, que permetia baixar la inundabilitat del municipi, i ho vam explicar també en un butlletí molt específicament que va editar Malgrat ens mou just fa un any, per explicar que hi havia una alternativa diferent que baixés la inundació del municipi, per tant que fes que Malgrat fos més segur, però que continués permetent treballar els pagesos amb el model que tenen actualment i, per tant, no obligant a fer aquest canvi. Mm-hmm. Hem necessitat que l'Agència Catalana de l'Aigua vingui a Malgrat de Mar, en un congrés organitzat per l'Ajuntament, en el que va deixar anar una bomba dient que havien contractat una empresa amb una licitació per treballar un projecte bàsic que destinés aquest objecte a, perquè tothom ens entengui, aconseguir aquesta alternativa 3, que és la que pretén doncs, fer que el Pla de Grau fins al Rec Viver sigui un espai on es pugui inundar en casos de gran avinguda i baixi la inundabilitat del municipi. Això repercuteix en què les activitats, especialment les agrícoles, també les de càmping, però les agrícoles, en aquest cas, doncs, no tinguin una expropiació com a tal, sinó que hagin de canviar el seu model de negoci, per tant, que hagin de canviar el seu model d'agricultura, que també doncs, es vegi afectat el terra, el sòl en el que s'hi està produint, que té unes propietats molt específiques actualment, i que, per tant, la horta que coneixem o que hem tingut sempre present en el nostre cap quan parlem del Pla de Grau i que es denomina Horta de Catalunya perquè és el territori amb major extensió i major producció que té actualment Catalunya a l'hora de produir hortalisses, canviï. I això, si això passa, doncs fa que el model de negoci dels pagesos que tenim actualment, que no és que en siguin molts perquè cada vegada en queden menys, doncs els acabem de canviar per complet i que desaparegui la horta com la que tenim actualment. I això, doncs, a nosaltres ens preocupa, i ens preocupa molt que no s'hagi vist des d'una majoria del plenari aquesta situació fins que no hem tingut els pagesos cridant a la porta.
1: Una de les coses que s'han dit aquests dies és que no se sabia, és a dir, l'alcaldessa va dir que li havia enganxat per sorpresa l'anunci de l'ACA que s'apostava per l'alternativa 3. Se sabia o no se sabia?
2: A veure, quan parlem de si se sabia o no se sabia, si la pregunta és si l'Ajuntament sabíem que s'havia fet aquesta licitació, jo haig de dir que com a regidor d'Urbanisme no hi ha cap comunicació oficial per part de l'Agència Catalana de l'Aigua que ens digui que han tirat endavant aquesta licitació. Que a nivell tècnic fa cosa de 3 setmanes, per casualitat es va veure aquesta licitació penjada en els edictes públics, sí, això no és la manera que hauria de treballar una administració, i per tant entenem que l'ACA

0: que ens hauria d'haver informat. Ara, clar que tenia la decisió de tirar l'alternativa 3 perquè, entre altres coses, l'Ajuntament de Malgrat de Mar, amb un acord plenari, s'ha manifestat públicament que escollia aquesta alternativa, això no ho podem negar. O sigui, no podem dir que l'Agència Catalana de l'Aigua no sabia que l'Ajuntament volia una alternativa 3 perquè es va manifestar, tot i que dos grups del plenari vam votar en contra, però la majoria del plenari va escollir aquesta alternativa, això és una evidència. I per altra banda, que l'ACA treballava en aquesta línia des de que l'Ajuntament va proposar l'alternativa 3 com a solució, això sí que era conegut. Vull dir, no podem dir una cosa per una altra.
1: Ara quin és el següent pas? Ara tenim la reunió que vam fer l'altre dia, on hi eren un representant de cada partit amb els pagesos, l'última reunió en la qual es va arribar a un acord de pactar una moció consensuada entre Ajuntament i pagesos, també.
0: Així és, la cooperativa de pagesos, en representació també dels pagesos, ens va fer arribar una proposta de document, que és el que ara doncs, els grups polítics estem revisant internament, i aquesta setmana tenim una reunió prevista amb els pagesos, també, per acabar de treballar aquest document, per tal de que divendres, a molt tardar, ja puguem entrar aquesta moció consensuada per tothom. Per nosaltres és molt important que vingui avalada pels pagesos. Si no, malgrat ens mou, doncs no hi serem. Si no l'avala els pagesos, no hi serem, o hi serem representant el que diuen els pagesos amb una altra moció. Vull dir, això també, que quedi molt clar que nosaltres ens vam posar a disposició des del primer moment. Sí que vam demanar que si podíem aconseguir un consens de la majoria del plenari, doncs volíem que la moció fos encapçalada per tots, per no reeditar situacions com la que han provocat la situació de complexitat que ens trobem en aquests moments, de que el territori no s'ha sentit escoltat, amb raó, perquè només uns grups vam defensar aquesta postura, i perquè a més, a banda de no escoltar el territori, doncs s'ha tirat pel dret amb una opció que no sé si per desconeixement, alguns diuen desconeixement, altres podríem dir doncs que no es va entrar prou en la matèria, perquè la moció de fa un any no era del nostre grup, la presentaven tres grups. Podem dir, quan no és una moció teva, que potser no te l'has mirat prou, que no l'has treballat prou, quan t'hi sumes i l'encapçales has de saber molt bé què estàs portant a plenari. I per tant, parlar ara de desconeixement o de que no sabíem què estava passant, home, doncs en una situació on estem parlant de qualificacions urbanístiques, on estem parlant d'inundabilitat, quan estem parlant de seguretat, hem de presentar documents amb molt de rigor i saber molt bé què és el que estem portant a ple i què estem votant. I en aquest cas, home, era una decisió prou que s'havia de meditar molt bé quan aixecàvem el dit. De fet, intentem sempre, que com tothom ens podem equivocar, però intentem sempre, els regidors i regidores de Malgrat ens mou, votar molt de criteri, i quan no veiem les coses clares, o demanar que quedi sobre la taula, o bé votar-ho en contra si té una repercussió tan important com la que tenia aquesta moció, que tothom ho tingui molt clar, una moció és una declaració d'intencions, no té una reacció vinculant, perquè no és un acord de govern que porta el ple per executar aquella acció, però sí que en aquest cas aquesta declaració d'intencions va manifestar en l'ACA, perquè així ho demanava el document, transmetre a l'Agència Catalana de l'Aigua, que l'Ajuntament de Malgrat de Mar aposta per aquesta opció.
1: És optimista? Creu que s'arribarà a un acord en els propers dies amb els pagesos? Aconseguirem tenir aquest text consensuat?
0: Jo vull pensar que sí, que som capaços d'escoltar-los, de que aquells partits que van portar la moció doncs reactifiquin. Alguns han parlat del mea culpa. Bé, nosaltres evidentment no podem assumir una culpa que no tenim, i per tant el que farem és treballar perquè allò que ja dèiem doncs es pugui canalitzar de nou i puguem treballar en aquesta moció que permeti revocar aquell acord i posar-nos a treballar, perquè el que no podem fer és no fer res, i necessitem, això sí, i també ho demanàvem en aquella moció, que l'agència, que la Generalitat aposti recursos per poder tenir un pla de motes que faci que, malgrat tingui més seguretat, que també els 18 municipis de la Conca de la Tordera treballem en una mateixa línia, perquè també hem de tenir molt clar que el que es faci aigües amunt té una repercussió en la nostra zona, i no pot ser que Malgrat de Mar sigui qui entomi tots els perjudicis que té un riu.
1: Què passa amb els càmpings?
0: Bé, com jo ja avançava al principi, aquesta alternativa obliga a que dos càmpings s'hagin de o bé traslladar o bé indemnitzar. Per nosaltres, treballar una altra alternativa també ha de poder passar per poder negociar i treballar amb aquests dos càmpings i, per tant, poder-los reubicar, bé sigui a Malgrat o bé sigui en un altre lloc, o si cal arribar a un acord d'indemnització, doncs fer-ho. I això no té per què ser amb aquesta alternativa 3 que proposava aquesta moció. Es pot fer amb altres alternatives.
1: N'anirem fent un seguiment. Jofre Serret, portaveu de Malgrat ens mou, deixem aquí. Gràcies per ser amb nosaltres.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Més notícies. El Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil, la Policia Local de Malgrat de Mar i inspectors de la Seguretat Social han inspeccionat aquest matí l'empresa Top Creations, ubicada al carrer Font de la Mina, al polígon industrial de Campatalina. L'operatiu policial, perdoneu, va ser ahir, va acabar amb la detenció de 5 treballadors que estan en situació administrativa irregular segons la llei d'estrangeria. Joaquim Martínez, cap de la Policia Local de Malgrat, ha detallat que l'operació policial s'ha dut a terme a petició del Cos Nacional de Policia perquè tenia coneixement que l'empresa podria haver-hi treballadors contractats en situació administrativa irregular.
3: La intervenció que s'ha dut a terme aquest matí al carrer Font de la Mina 4, concretament a l'edifici que ocupa l'empresa Top Creations, ha estat a petició del Cos Nacional de Policia, el qual tenia una informació de possiblement treballadors en situació irregular d'estança al país i que estaven treballant i contractats de manera irregular. Llavors, en col·laboració amb el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil i inspectors de la Seguretat Social, s'ha fet una entrada i registre en aquesta nau. S'han localitzat 5 persones en situació irregular al país i que estaven treballant. Són 3 persones en nacionalitat xinesa, un del Pakistan i una persona d'Equador. Aquestes 5 persones han estat traslladats al Cos Nacional de Policia, a les oficines de Mataró, i a l'empresa els imputarà, doncs, el delicte corresponent per tenir contractades persones en situació irregular.
2: Paral·lelament, la Guàrdia Civil ha observat a l'interior de la nau material falsificat. Martínez ha explicat que també s'investigarà el responsable de l'empresa per un delicte contra la propietat industrial. La policia local ha inspeccionat les condicions en què es troba l'edifici i la situació administrativa de l'empresa. En aquest sentit, el cap de la policia ha explicat que l'edifici compliria pràcticament amb tots els requisits de seguretat més importants i que les exigències administratives estan en vigor.
3: Del material que s'ha observat a l'interior de l'edifici hi ha material falsificat, concretament AirPods de la marca iPhone. Suposo que en aquest cas la Guàrdia Civil imputarà un delicte de falsificació i un delicte contra la propietat intel·lectual, i per la nostra part la policia local ha fet una inspecció de les condicions en les que es troba tant l'edifici com la situació administrativa de l'empresa. Sembla que en aquest sentit sí que l'edifici compleix pràcticament amb tots els requisits. Els requisits més importants estan garantits, de seguretat, i les llicències administratives també estan en vigor. Hi ha alguna petita deficiència a nivell tècnic, però són molt petites i infraccions molt lleus.
2: Els 5 detinguts han estat traslladats a la comissaria de la Policia Nacional de Mataró. Les treballadores de l'escola Bressol Els Fesolets participaran a la vaga d'aquest dijous i el 20 de maig, convocada per la plataforma 03, que agrupa sindicats i entitats i han volgut mobilitzar totes les escoles Bressol de Catalunya. De la mateixa manera que la plataforma 03, les treballadores de l'escola Bressol Els Fesolets reclamen salaris dignes i, de fet, demanen les mateixes condicions laborals que es tenen en altres etapes educatives. A més, volen reducció de les ràtios, personal qualificat per atendre nens amb necessitats especials educatives i més reconeixement professional. Així ho ha exposat la directora de l'escola Bressol, Núria Moles.
4: Una de les coses que es demana és la reducció de les ràtios per poder garantir, tal com es demana en el currículum, pues un acompanyament més personalitzat cap als infants. També es demana personal qualificat per atendre necessitats educatives especials perquè clar, també ens estem trobant que cada vegada n'hi ha més, es detecten més, i bueno, una dignificació del 03, no?, que reconeixi una mica la nostra etapa, la nostra feina educativa i que ens, el reconeixement d'igualtat amb la resta de les etapes.
2: En total hi ha 12 treballadores de l'escola Bressol Els Fesolets, inclosa la directora. Malgrat la vaga, des del centre informen que tant aquest dijous com el 20 de maig hi hauran serveis mínims. En concret, hi haurà disponible el 33% de la plantilla, és a dir, la mateixa directora i tres educadores que atendran els nens de les famílies que deixin els seus fills al centre. I última notícia, roben i provoquen destrosses de les oficines i el bar del camp municipal d'esports. L'avís l'ha donat l'empresa encarregada de la neteja de les instal·lacions aquest matí a les 8. Els lladres s'haurien emportat diners de la caixa enregistradora del bar i del despatx i han trencat un vidre del bar, forçat portes i persianes i han regirat les oficines. La policia ha trobat l'alarma destrossada. De fet, el regidor d'esports, Miquel Àngel Ruiz, ho expressava així. Han fet una destrossa. I ho explicava aquest matí al camp municipal d'esports.
5: A les 8 del matí ens ha trucat l'empresa de neteja que venia a fer els vestidors i demés, que s'ha trobat al despatx la recepció del camp de futbol oberta. Quan ha mirat ha vist que estava tot una mica molt remenat, molt mogut. Ens hem personat aquí la policia jo i bueno, hem vist que han rebentat la porta de consergeria, la porta del despatx que en aquest moment utilitza el Club Esportiu Malgrat i també han rebentat el bar. Ara estem prevent tot el que els danys que han fet. En el cas de la consergeria i de la consergeria no hi ha calés, per tant no, però crec que en el cas del bar sí que tenen calés i el despatx també i bueno, ara estem sopesant a veure què és el robatori. Han fet una destrossa.
2: El Club Esportiu Malgrat, els regents del bar i l'Ajuntament valoraran ara els danys causats.
6: Ona Malgrat, serveis informatius.
2: I acabem destacant que l'Ajuntament de Malgrat ha obert la 7a edició del concurs de microrelats i la 5a de relats breus, tots dos adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual. Es podran presentar les obres fins al 22 de maig. Pel que fa al concurs de microrelats, els textos no poden superar els 140 caràcters, inspirada en la limitació de caràcters de l'antic Twitter, i es poden presentar en 4 categories d'edat, de 6 a 9 anys, de 10 a 13, de 14 a 18 i també majors d'edat. El concurs de microrelats va néixer l'any 2020 en plena pandèmia com una alternativa per mantenir viva la celebració de Sant Jordi durant el confinament i amb els anys s'ha consolidat com una proposta cultural inclusiva. Pel que fa al concurs de relats breus, es podran presentar obres individuals o grupals amb una extensió màxima de 4 cares de DIN A4. Els dos concursos compten amb diversos premis. En el concurs de microrelats hi haurà un diploma i un llibre per als guanyadors fins als 18 anys. Pel que fa als majors de 18 i als participants del concurs de relats breus, el premi serà econòmic. Un primer guardó de 100 euros, un segon de 75 i un tercer de 50 euros. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. El Consell d'Infants de Palafolls ja té a punt la seva primera gran activitat per al poble. Després de rebre l'encàrrec de posar en valor el patrimoni local, els infants han estat treballant en diferents grups per apropar la història de Palafolls a tota la ciutadania. L'activitat central d'aquest projecte és una visita guiada, dissenyada i conduïda pels mateixos nens i nenes. No serà una visita convencional, sinó que s'ha preparat com un joc de preguntes, tal com han indicat els mateixos consellers. Per poder avançar d'un punt a un altre recorregut, els participants hauran d'encertar les qüestions que els plantegin. La cita serà el proper dissabte 16 de maig a 11:15, en punt de sortida a la plaça Major davant de l'Ajuntament, on tindrà lloc la primera prova del joc. I a Calella es tramiten 275 sol·licituds en el procés d'extraordinari de regularització de migrants. La segona jornada de tramitació de l'informe de vulnerabilitat per a l'obtenció del permís temporal de residència i treball es va desenvolupar amb normalitat i sense les llargues cues que es van enregistrar ahir en el primer dia del dispositiu municipal, que es va haver d'ajustar durant el matí. En la segona sessió a la polivalent de la fàbrica Llobet Guri, adreçada a persones no empadronades però que poden acreditar residència al municipi, es van registrar 65 sol·licituds. Recordem, en total el dispositiu ha arribat a atendre a 275 peticions.
6: Ona Malgrat, Serveis informatius.
2: I en qüestions nacionals destaquem que l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ha elevat a 8 el total de casos d'antivirus, 3 confirmats per laboratori i 5 de sospitosos. El 8è cas és el d'un passatger del vaixell Ondius confirmat per les autoritats suïsses que es troba ingressat en un hospital de Zúric. D'altra banda, l'OMS ha indicat que s'ha confirmat que el tipus de virus en aquest brot és antivirus Andes, tipologia amb antecedents de transmissió de persona a persona. L'organització ha indicat també que està treballant amb els països implicats per portar a terme el rastreig internacional de contactes amb l'objectiu de garantir que les persones potencialment exposades siguin monitorades i que es limiti qualsevol propagació addicional de la malaltia. I destaquem que en aquest context el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els 5 catalans a bord del creuer on s'ha declarat un brot d'antivirus estan en bones condicions. És un acte Vic. Ha explicat que des del govern estan en contacte amb aquestes 5 persones i ja ha expressat també el seu suport a les decisions del govern espanyol sobre aquest assumpte. El president, que va ser ministre de Sanitat durant la pandèmia, ha assegurat conèixer com funciona el cas i la salut pública i per això ha fet una crida a la calma i ha actuat de la mà de la ciència. Així ha volgut enviar un missatge de serenor i confiança. Moment de repassar la situació meteorològica amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Avui ha canviat força la situació del temps a moltes comarques i el sol llueix i la humitat és molt més baixa. A més, hi bufa el vent, especialment a les comarques de Lleida, de Tarragona i al sud de Barcelona. Ara bé, ja en aquests moments comencen a inflar-se els núvols i ja estan deixant alguns primers ruixats a les muntanyes al voltant del Montnegre, també de les Gavarres, al sud de la Selva, sud del Baix Empordà. Ruixats que han d'anar més al llarg d'aquesta tarda, sobretot a les comarques que toquen en França, per tant, a cavall entre Catalunya i la Catalunya Nord, l'Alt Pirineu i compte a l'Alt Empordà. Aquí acabaran espetegant tempestes fortes i amb calamarsades que es desplaçaran fins al Cap de Begur, aproximadament. També, independentment, alguna tamborinada molt més local es presentarà de l'Ebre cap al sud. A la resta del país una tarda més plàcida i, com dèiem, doncs bona per fer bugades. Pel que fa demà, una altra vegada els núvols augmentaran. Al migdia ja ruixats a l'interior de Tarragona i temperatura com la d'avui. N'estem pendents a la xarxa.
2: I bé, recordem que l'agenda d'actes aquest divendres al Cineclub Garbí projecta la pel·lícula La veu de Hain, dirigida per Cauduer Ben Ania, a partir de 2:15 de la nit al Centre Cultural. I dissabte l'Arxiu Municipal organitza la presentació Zenòbia Camproví i els secrets de Cala Montjoi amb la presència del seu autor Francesc Gàlic. Serà a les 6 de la tarda a la sala Joaquim Garriga.

Repassem els titulars del dia. El regidor de Malgrat ens mou, Jofre Serret, ha parlat a l'entrevista política d'Ona Malgrat de la situació del Pla de Grau. Cinc persones detingudes en una nau del polígon industrial de Can Patalina per estar en situació irregular a l'Estat. L'escola Bressol, els Fesolets, se suma a la vaga convocada per aquest dijous i el 20 de maig. Roben i provoquen destrosses a les oficines i al bar del camp municipal d'esports. Oberta la convocatòria dels concursos de microrelats i relats breus per a persones amb discapacitat intel·lectual.

0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: El creuer afectat pel brot d'antivirus atracarà previsiblement dissabte al port de Granadilla de Abono, al sud de Tenerife. Jordi Fortià.
2: Els passatgers seran desembarcats seguint tots els protocols de seguretat. Els 14 espanyols seran avaluats primerament i després traslladats a Madrid a una unitat especialitzada. La resta seran repatriats seguint un protocol europeu de protecció civil. Mònica García és la ministra de Sanitat.
3: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
1: Educació reivindica l'acord amb Comissions Obreres i UGT i s'obre només a ajustar-ne el desplegament.
2: Mentrestant, mestres i professors han arrencat avui un nou cicle de mobilitzacions amb accions de protesta als centres educatius i als serveis territorials del Departament d'Educació. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Andreu Navarra, portaveu de professors de secundària.
4: Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores que reverteixi aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
5: No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país.
1: Nestlé planteja un ERO de 178 persones a Catalunya, la majoria a les oficines d'Esplugues.
2: En concret, són 158 acomiadaments a la planta d'Esplugues, la resta són 12 a Girona i 8 a Reus. Així, la companyia suïssa preveu concentrar a Catalunya més de la meitat dels 301 acomiadaments que ha anunciat a tot l'Estat, segons fonts sindicals.
1: El papa visitarà la presó de Brians 1 en la seva estada a Catalunya.
2: Aquesta visita i una gran trobada a concert per a joves a l'Estadi Olímpic de Barcelona són les grans novetats d'una agenda que també inclou la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. En parla el cardenal arcabisbe Juan José Omella.
6: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. En Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y caritas que trabajan con los más pobres.
1: En cultura, el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani.
2: La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb 57 pel·lícules seleccionades, de les quals 28 són de producció catalana. Maria Colomer és coordinadora i cap de programació.
7: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
1: I en esport, Janire Gallut, el Barça juga l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol.
8: Els de Carlos Ortega disputen la tornada dels quarts de final contra el Nantes al Palau. Els blaugranes afronten la cita a 3:45 del vespre amb els dos gols de marge aconseguits la setmana passada a França amb el triomf per 30-32. I pendents també del partit que tenim en joc entre el Barça i el Llevant corresponent a la jornada 27 de la Lliga F. Al descans les blaugranes guanyen per 2-0 amb gols de Vicky López i Clàudia Pina en un partit intranscendent però especial. L'equip de Pere Romeu té la Lliga ja al Sarró i avui aixecarà el trofeu de campió.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Les últimes hores, i de fet encara a hores d'ara, tenim dos mons a Catalunya. El 90% del territori, que té sol, sobretot gran part de les comarques de Tarragona, del sud de Lleida i gairebé tot Barcelona, i en canvi totes les comarques que estan a l'Alt Pirineu i al nord de Girona, on els núvols i les tempestes han anat sovintejant, sobretot a l'Alt Empordà, déu-n'hi-do, com ha arribat a descarregar les últimes hores. De fet, encara en aquests moments i fins a aquest vespre anirem tenint alguna tamborinada en aquesta zona entre l'Alt i el Baix Empordà i amb una clara davallada de temperatura en aquella banda. En canvi, a la resta del país el vent és més aviat eixut i ha pujat un palet la temperatura. També algunes gotellades s'aniran presentant a l'extrem sud de l'Ebre. Pel que fa al dijous, despertarem amb aquestes boires a la Catalunya central i les comarques del Pirineu, a les valls. A la resta, alguns núvols i de cas més abundants a Tarragona. I primers ruixats que al migdia afectaran les muntanyes de Tarragona. Durant la tarda, ja més tempestes al Pirineu, sobretot occidental. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Ali. La veritat és que hem ajudat moltíssim el trànsit ja en aquesta xarxa viària, fins i tot les incidències que comentàvem a primera hora anteriorment, fa prop de mitja hora. A l'AP7, per exemple, ja només quedaria un quilòmetre, com a molt, de lentitud i aturades intermitents entre Cerdanyola, Barberà del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, res. Un quilòmetre, com a molt, hauria d'anar millorant molt ràpidament. També quedaria trànsit lent, bàsicament, a la C58 entre Montcada i el Nus, d'entrada a Barcelona, i a la C60, per un parell d'incidències que hi ha hagut durant la tarda, encara hi trobaríeu també trànsit força lent, 3-4 quilòmetres, al tram d'Argentona i en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El creuer afectat pel brot d'antivirus atracarà previsiblement dissabte al port de Granadilla de Abono, al sud de Tenerife. Els passatgers seran desembarcats seguint tots els protocols de seguretat. Els 14 espanyols seran avaluats primerament i després traslladats a Madrid, a una unitat especialitzada.
4: Pel que fa a la resta de passatgers i tripulació d'altres països, seran repatriats per mitjà d'un mecanisme europeu de protecció civil, llevat dels casos en què la situació mèdica ho impedeixi. Aquesta tarda segueixen en marxa diferents reunions amb les autoritats espanyoles i Canàries per preparar el dispositiu. Ara mateix tots els afectats amb símptomes del virus ja han estat evacuats des de Cap Verd. Són 4 passatgers i el metge de la tripulació.
0: Tot plegat després que l'OMS hagi elevat a 8 els casos sospitosos. L'últim, un home suís que havia viatjat recentment a Amèrica Llatina també amb l'Ondius.
4: Recordem que encara queden al vaixell prop de 150 persones entre passatgers i tripulació de 23 nacionalitats diferents, 5 dels quals són catalans.
0: Maite Polo.
5: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'Hospital Gómez Ulla pertany al Ministeri de Defensa i compta amb un mecanisme que garanteix l'aïllament total dels pacients. Ha comparegut amb el ministre de Justícia, Fernando Grande Marlaska, després d'una reunió aquest dimecres amb el president del govern.
6: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
5: L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre persones, però ha passat dins del vaixell perquè es tracta de la soca andina, la que es transmet entre humans. Tot i això, a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que és un virus conegut i no es pot passar la malaltia sense símptomes. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, insisteix a demanar calma.
7: Té una letalitat gran, entre el 30 i el 50%. No estem davant d'una broma, però tampoc estem davant molt probablement d'una nova pandèmia, sobretot perquè el virus és conegut, no muta, té una capacitat infectiva molt reduïda. Volem donar la informació, que hi hagi transparència, sobretot amb un objectiu final, que és que no hi hagi alarmisme infundat.
5: El període d'incubació de l'antivirus és d'entre 3 i 8 setmanes.
0: També s'ha referit a aquesta crisi sanitària el president de la Generalitat. Salvador Illa ha explicat que des del govern estan en contacte amb els 5 catalans a bord del creuer.
4: El president ha expressat el suport a les decisions del govern espanyol sobre aquest assumpte.
8: Expressar el meu suport del govern de Catalunya a les decisions que està prenent al respecte d'aquest creuer el govern d'Espanya. I conec bé com funciona el CAES, conec bé com funciona la salut pública i no ens hem d'espantar d'actuar sempre de la mà de la ciència per resoldre aquestes situacions. Per tant, enviar un missatge de serenor, de confiança i de suport a les decisions que s'estan prenent per resoldre aquesta qüestió i traslladar també que els catalans que estan en aquest vaixell, la informació que tenim és que estan afortunadament en bones condicions.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Tret de sortida, un nou cicle de mobilitzacions dels docents. Avui amb accions de protesta als centres educatius i als serveis territorials del Departament d'Educació per demanar al govern que reobrin les negociacions per millorar les condicions laborals i del sistema educatiu. Esther Minguell.
9: Barcelona, representants dels sindicats convocants de les vagues, USTEC, la CGT, professors de secundària i l'intersindical, han accedit a les oficines del Consorci d'Educació per mostrar el rebuig a l'acord de millora educativa. Denuncien l'immobilisme del govern i l'insten a seure a negociar. Yolanda Segures, portaveu d'USTEC, i Andreu Navarra, de professors de secundària.
10: Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores, que reverteixi aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
11: No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país, no se senten representats amb això i no pots anar insistint.
9: Les protestes d'avui són l'inici del calendari de mobilitzacions previstes fins al 5 de juny. La CGT ha ampliat la convocatòria de vaga a tots els treballadors de la comunitat educativa com el personal del lleure, d'atenció educativa o d'administració.
0: I els docents dels centres educatius de Catalunya anuncien també que a partir del curs que ve deixaran de fer sortides escolars i colònies. Aquesta tarda han explicat els motius d'aquesta decisió. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
12: Bona tarda. Doncs els docents expliquen que organitzar una sortida escolar suposa assumir responsabilitat civil i penal per l'alumnat, fer hores que no reconeixen ni es paguen i, a més, que són hores que estan més enllà del seu horari habitual. Tot plegat, diuen, sobre una jornada que ja consideren insostenible i per això avui han anunciat que gairebé 1.000 centres educatius a partir del curs 26-27 deixaran de fer sortides escolars i colònies. Ho explica Anna Bosch, docent de la comarca de la Selva.
13: El tema de les sortides i colònies són activitats que nosaltres fem per vocació, o sigui, no estan remunerades ni estan... és per voluntariat nostre. Hem aturat aquestes sortides i colònies perquè el que nosaltres volem és que es valori la figura del docent, que no estem bé, estem en mode supervivència fa molts anys, aquestes samarretes de fa 12 anys, o sigui, 14 anys, i encara estem amb l'SOS.
12: Les condicions per aixecar aquestes mesures són semblants a les que es venien reclamant en les vagues educatives dels mesos anteriors. Salaris més alts, ràtios més baixes, més professional de suport a les aules i menys càrrega administrativa. Volen que el Departament d'Educació es torni a seure amb els sindicats que no van signar l'acord i aconseguir un acord que representi a la gran majoria del col·lectiu de l'educació.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau econòmica, Marc Armengol és oficialment el nou conseller delegat del Banc de Sabadell després que la Junta General d'Accionistes n'hagi avalat aquesta tarda el nomenament. Ràdio Sabadell, Núria García.
14: Un González Bueno que s'ha acomiadat de l'accionariat del BES aquesta tarda i que també ha lloat la figura de Marc Armengol com a successor.
15: Marc, eres sin duda la persona adequada. Es para mí un verdadero placer que el testigo lo lleves tú. Eres un gestor con experiencia contrastada. Te he visto de cerca. El prodigio de tu desempeño en TSB es una prueba de ello. Has seducido a los equipos reguladores, consejo, con una gestión verdaderamente fantástica.
14: Armengol, que ha parlat per primer cop davant dels accionistes del Sabadell, ha apostat perquè el banc faci un nou salt fent servir la palanca, ha dit textualment, de la tecnologia. Per la seva part, el president del BS, Josep Oliu, ha agraït la profunda transformació que ha experimentat l'entitat gràcies a la figura de González Bueno i ha afirmat que l'acció del Sabadell té un potencial alcista.
0: Doncs en l'àmbit laboral, Nestlé planteja un ERO de 178 persones a Catalunya, la majoria a les oficines d'Esplugues.
4: En concret són 158 acomiadaments a la planta d'Esplugues, la resta són 12 a Girona i 8 a Reus. Així, la companyia suïssa preveu concentrar a Catalunya més de la meitat dels 301 acomiadaments que ha anunciat a tot l'Estat, segons fonts sindicals. La retallada inclou perfils tècnics, administratius i operaris i l'empresa la vincula a factors com l'auge de la marca blanca i la digitalització, entre d'altres. Els sindicats reclamen la suspensió de l'expedient i que no es faci cap moviment fins que s'acabi el període d'informació i consulta a escala europea. El sindicat proposa com a alternativa prejubilacions o recol·locacions per reduir l'impacte de l'ERO.
0: I encara més en terreny laboral, un acord històric amb sindicats i patronals posa les bases per avançar cap a l'equiparació salarial del sector social entre les empreses públiques i privades. Ho ha avançat aquest matí el president Salvador Illa en una visita a Vic i aquesta tarda s'ha segellat l'acord. Marc Dalmau.
16: Bona tarda. L'acord dona resposta a una reivindicació històrica i a un greuge existent amb els professionals del sector. A banda d'altres mesures complementàries, el document signat estableix que la Generalitat destinarà 600 milions d'euros durant els propers 4 anys per igualar les condicions salarials amb el funcionariat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat que aquesta era una demanda justa que calia abordar.
17: Jo crec que no m'excedeixo, sigui que la signatura que hem fet avui, l'acord que s'ha arribat avui, és un acte de justícia i és un acte de justícia perquè amb aquesta signatura i amb aquest acord cuidem els que ens cuiden. Equiparar salarialment el sector social amb el sector públic. Era una demanda molt clara i explícita del sector i, a més a més, molt justa.
16: Fins a 120.000 treballadors socials veuran millorades les seves condicions de feina.
0: Una visita a la presó de Brians 1 i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les novetats principals de l'agenda del viatge que el Papa farà a Espanya i que començarà justament d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó 14 també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. Jordi Casino.
18: El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omeya és el cardenal arquebisbe de Barcelona.
19: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. En Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres.
18: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el Papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó 14 s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: En clau judicial, el fiscal en cap d'anticorrupció desmenteix l'empresari Víctor de Aldama i assegura que Pedro Sánchez no era el número 1 de la trama de les mascaretes.
4: A la presentació del seu informe final davant del Tribunal Suprem, el fiscal ha afirmat que els tres acusats van conformar una verdadera organització criminal a la que Ábalos era el cap, Coldo García, la mà dreta, i Aldama, el corruptor, i ha defensat que hi ha proves contundents per condemnar-los.
0: I un jutjat de Granollers obre judici contra l'exalcaldessa de Vilanova del Vallès i l'arquitecte municipal per presumptes delictes urbanístics.
4: El procediment respon a un canvi de qualificació d'uns terrenys situats en zona verda per urbanitzar-los i fer un aparcament i un espai d'estacionament de carros d'un supermercat. Segons fonts municipals, la fiscalia demana 2 anys de presó, una multa i 10 anys d'inhabilitació per a cada una. El consistori no és acusació, però sí que és subsidiari i part assabentada del procediment.
0: La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona invertiran 415 milions d'euros en els pròxims 10 anys per rehabilitar el barri del Besòs Maresme. És el principal acord anunciat després de la comissió mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona que s'ha reunit avui. Mont Carvajal.
20: Segons l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la inversió de 415 milions és un pas de gegant en el dret de quedar-se al barri i capgirarà les males condicions de vida del veïnat.
21: Amb aquest acord que avui anunciem donem resposta a milers de famílies, moltes famílies que viuen amb un nivell de precarietat impropi d'una ciutat com Barcelona. Jo crec que és una qüestió també de dignificació i d'obligació no només política, sinó moral, d'atendre la situació d'extremada precarietat que viuen algunes d'aquestes famílies, moltes de les quals porten més de dues dècades esperant una solució urgent.
20: Es rehabilitaran 200 blocs de pisos i es crearà una oficina al barri que coordinarà i prioritzarà, segons l'urgència, les actuacions que cal fer. La Generalitat hi destinarà 15 milions cada any durant la pròxima dècada.
0: Més coses. En la plana més social, prop de 3.000 persones participen a la cloenda del cicle de passejades per la gent gran de la Diputació de Barcelona a Santa Maria de Palautordera. Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
22: El municipi Vallèsà acull durant 3 dies, fins aquest dijous 7 de maig, prop de 3.000 persones que participen a les jornades que posen fi a les caminades dutes a terme a 89 municipis de la província durant aquesta temporada. A cadascuna d'aquestes 3 jornades, a més d'una passejada per l'entorn d'uns 8 quilòmetres, s'estan realitzant diverses activitats físiques a l'aire lliure. El cicle de passejades per la gent gran va néixer l'any 2001 amb la voluntat de promoure l'intercanvi entre diferents municipis oferint la possibilitat a persones grans de conèixer diferents entorns geogràfics. Jesús Narro, diputat adjunt d'Esports de la Diputació de Barcelona, en fa una valoració molt positiva.
23: No només és esport, hem de parlar de socialitzar gent que coneixerà altres persones d'altres municipis que potser mai han estat i ja tenen el seu pretext, la seva excusa per donar-los a conèixer.
22: Durant el matí, el diputat ha visitat els diferents equipaments esportius municipals amb la finalitat de conèixer el seu funcionament.
0: I el far de Torredembarra ha estat inclòs en la ruta cultural europea de fars. En formen part un total de 131 monuments de 12 països del continent i és l'únic far present a tot Catalunya. Ona a la Torre, Raquel Martínez.
24: No tots els fars poden formar part d'aquest itinerari perquè per ser-hi cal tenir un ús cultural o bé ser accessible per al públic. El far de Torredembarra, que és gestionat per l'Autoritat Portuària de Tarragona, ofereix visites guiades des del 2015. Jovita Baltasar és la regidora de Turisme a l'Ajuntament de Torredembarra.
25: Forma part de la Ruta Cultural Europea de Fars i per tant doncs, per nosaltres és tot un privilegi perquè d'aquesta manera és donar molta més visibilitat al nostre far i al final doncs, poder promocionar-ho molt més i per tant doncs, molt contents.
24: El far de Torredembarra s'ha convertit en un dels atractius turístics més importants del municipi. De fet, aquest 2026 s'espera arribar als 20.000 visitants.
0: En cultura, també el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon i s'allargarà fins al 17 de maig. De les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són de producció catalana. David Navarro.
26: Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posa en cara els conflictes globals i explora en la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen les narratives oficials, com a Atlas de la Desaparició, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
27: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
26: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Marc Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. El Barça juga avui l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol amb la tornada dels quarts de final al Palau contra el Nantes. Els blaugranes afronten la cita a 9:15 del vespre amb els dos gols de marge aconseguits la setmana passada a França amb el triomf per 30-32. Sentim el tècnic Carlos Ortega.
3: Dos goles hoy en día en el balonmano moderno tan rápido, con dos equipos juegan muy rápido, eso no es nada. Y yo creo que el otro día fuimos más superiores y no llevamos una renta mayor. Algunas cosas tenemos que mirar nosotros y otras cosas, yo creo que el arbitraje estuvo bastante desafortunado en la línea de 7 metros en un lado y otro, ¿no?
2: Pendents també del partit que tenim en joc des de 7:15. El Barça rep el Llevant a la jornada 27 de Lliga F. Al minut 48 de partit, les blaugranes segueixen guanyant 2-0 amb els gols de Vicky López i Clàudia Pina en un partit intranscendent però especial. L'equip de Pere Romeu té la Lliga ja al sarró i avui aixecarà el trofeu de campiones. Això sí, ho farà sense Caroline Graham, que té una lesió a l'adductor de la cuixa dreta i serà baixa les properes setmanes amb l'objectiu de que arribi a la final de la Champions del 23 de maig. Encara en futbol, el Sant Andreu confirma que Nacho González continuarà al capdavant de la banqueta la temporada 26-27 a la Primera Federació i, en canvi, Rubén López només entrenarà la Segona Federació Femenina si és amb un projecte ambiciós de l'AEM. El tècnic de les lleidatanes es veu amb ganes de continuar a Primera Federació, però no tanca la porta a liderar el conjunt dels requesens en una categoria inferior. Escoltem l'entrenador en declaracions a 1-1 Lleida Ràdio.
4: M'agradaria seguir a Primera Federació o a una categoria superior, m'agradaria. Però és que jo sóc entrenador, però ja saps una mica la meva vida, tinc la meva vida també sí. A Canàries i al final, mira, només entrenaria a Segona Federació a l'AEM, si fos, un, com tu dius, un projecte ambiciós, que apostessin fort per tornar a pujar, que apostessin per mi, evidentment, i poc més. No entrenaria a Segona Federació ni a Gran Canària. O sigui, amb això crec que et dic tot.
2: Encara en futbol, aquesta nit coneixerem el segon finalista de la Champions masculina. L'Arsenal va derrotar ahir l'Atlètic de Madrid per 1-0 i serà Budapest el pròxim 30 de maig. Els anglesos esperen rival que sortirà del Bayern de Múnich PSG d'aquest vespre a les 9. I avui comença la final a 8 de la Lliga de Campions masculina d'hoqueis amb el duel entre el Reus Deportiu i el Benfica. La nova ràdio, David Fernández.
5: El Reus Deportiu debuta aquest dimecres de la nit a la final a 8 de la Champions d'hoquei patins masculina a Coimbra amb un repte majúscul, superar el Benfica, un dels grans favorits al títol. Els roig i negres, quarts del seu grup, es troben amb un rival gairebé imparable aquesta temporada, però arriben amb tota la plantilla disponible i amb la il·lusió de donar la sorpresa. L'equip de Jordi Garcia sap que la pressió és per als portuguesos i confia a competir i defensar l'escut del Reus.
6: Home, evidentment estem molt il·lusionats, hem treballat molt aquest any per poder aconseguir arribar aquí, som conscients de la dificultat de la situació, però a la vegada esperançats, som conscients de que nosaltres som un equip que tenim la capacitat de poder, sobretot a la Champions, competir amb tothom, i aquesta és la idea, anar allà i fer el nostre partit, tenir personalitat i intentar portar el partit al que nosaltres volem.
5: El partit començarà a les 11 de la nit i obre el camí cap a una Final Four que decidirà el campió continental aquest diumenge.
2: Per la seva banda, el Barça jugarà demà contra l'Sporting de Portugal. Sentim el jugador blaugrana Ignacio Labart.
7: Te diría que sí, desde 2018, que es mi primer año aquí en el primer equipo, no levantamos la Copa de Europa y hemos estado cerca en algunas semifinales de meternos en la final y aspirar a ganarla, y sí que es cierto que en los últimos años nos ha faltado pues quizás ese último paso para creérnoslo de verdad y ser firmes aspirantes. Creo que este año vamos con otra imagen, con otra candidatura y vamos a hacernos respetar.
1: Gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La Junta General d'Accionistes del Banc Sabadell ha ratificat Marc Armengol com a nou conseller delegat en substitució de César González Bueno. En el seu primer discurs, Armengol ha defensat que l'entitat es troba en el moment de fer nou salt amb la palanca de la tecnologia. El nou conseller delegat ha dit que el Sabadell està en un gran moment, però també ha advertit dels riscos. Armengol, fins aquesta setmana, ha capitanejat TCB, que el Sabadell s'ha venut al Santander. I coincidint amb l'inici de les mobilitzacions als centres educatius, Comissions Obreres ha fet públics els detalls de l'acord signat al març amb la UGT i el Departament d'Educació. Malgrat el rebuig majoritari del professorat, el sindicat defensa que es tracta d'un pacte amb un impacte qualitatiu sense precedents i ha allargat la mà a USTEC i a la resta d'organitzacions. El secretari general és Edu Núñez.
2: Per nosaltres l'acord és un instrument. És un instrument per continuar la lluita per millorar el sistema educatiu a Catalunya. No és l'únic instrument, hi ha més. Per això mateix, dintre d'aquest itinerari de Comissions Obreres, tenim la iniciativa legislativa popular al Parlament, que contempla que com a mínim hi hagi un 6% del producte interior brut que es destini a l'educació. Això és fonamental.
1: I la ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, i l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, han visitat aquest matí un seguiment de 48 habitatges de protecció oficial que s'estan construint al barri de Domenyo, a Girona. Una promoció que ha tirat endavant gràcies a la col·laboració pública o privada. La ministra ha destacat la col·laboració entre administracions perquè noves promocions siguin possibles.
3: Todos nosotros representamos a distintas

10 anys per rehabilitar el barri de Besòs Maresme. És el principal acord anunciat després de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament que s'ha reunit avui. Es rehabilitaran 200 blocs de pisos i es crearà una oficina al barri que coordinarà i prioritzarà, segons l'urgència, les actuacions que cal fer. La Generalitat hi destinarà 15 milions cada any. I el detingut pel crim d'una dona en ple carrer al barri de Finestrelles d'Esplugues dissabte passat ha ingressat a la unitat psiquiàtrica de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires. L'ingrés va tenir lloc dimarts per ordre del tribunal. El pres està actualment en tractament mèdic davant la possibilitat que pateixi algun tipus de trastorn.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El vaixell afectat pel brot d'antivirus ha salpat a 3:15 de la nit rumb a la illa de Tenerife, on arribarà dissabte. Els 13 passatgers i el tripulant espanyol del creuer passaran una quarantena a l'Hospital Militar Central Gómez Ulla de Madrid. Pel que fa a la resta de passatgers del creuer, seran repatriats als seus països d'origen. L'antivirus s'incuba entre 3 i 8 setmanes i és força letal, però a diferència del coronavirus és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que el virus conegut és un virus conegut, volem dir, i no es pot passar la malaltia de manera asimptomàtica. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
2: Té una letalitat gran, entre el 30 i el 50%. No estem davant d'una broma, però tampoc estem davant, molt probablement, d'una nova pandèmia, sobretot perquè el virus és conegut, no muta, té una capacitat infectiva molt reduïda, que poden passar coses, sempre poden passar coses, no? Però realment a l'escenari, en aquest sentit, pensem que no cal anar més enllà del que realment sabem.
1: I aquesta tarda s'ha signat un conveni entre la Generalitat i diverses entitats del sector social per equiparar els salaris de les plantilles d'aquest sector amb els de l'administració pública. El document estableix que la Generalitat destinarà 600 milions d'euros durant els propers 4 anys per igualar les condicions salarials amb el funcionariat. Fins a 120.000 treballadors socials veuran millorades les seves condicions de feina. I els Mossos d'Esquadra han escorcollat aquest dimecres alumnes de l'Institut de Mataró a la recerca d'una pistola Taser. Ha estat el centre qui ha alertat la policia catalana davant de la sospita que un alumne duia aquesta arma. Agents s'han presentat a l'institut i han escorcollat els alumnes en presència dels docents en una classe de tercer d'ESO, que sembla que de moment no s'ha trobat l'aparell. I l'Ajuntament de Vic ha informat que la regidora d'Ara Vic, Elisenda

Repassem els titulars del dia. El regidor de Malgrat ens mou, Jofre Serret, ha parlat a l'entrevista política d'Ona Malgrat de la situació del Pla de Grau. Cinc persones detingudes en una nau del polígon industrial de Can Patalina per estar en situació irregular a l'Estat. L'escola Bressol, els Fesolets, se suma a la vaga convocada per aquest dijous i el 20 de maig. Roben i provoquen destrosses a les oficines i al bar del Camp Municipal d'Esports. Oberta la convocatòria dels concursos de microrelats i relats breus per a persones amb discapacitat intel·lectual.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. L'evacuació del passatge del vaixell afectat pel brot d'antivirus començarà previsiblement el dilluns i 11 de maig, segons ha informat aquesta nit el Ministeri de l'Interior. El vaixell ha salpat a 8:45 de la nit rumb a Tenerife, on arribarà dissabte. El Ministeri de Defensa s'ocuparà del trasllat dels 14 passatgers espanyols fins a l'Hospital de Defensa Gómez Ulla, a Madrid. S'oferirà a cada estat membre que faci la repatriació dels seus compatriotes. Si algun país no pot, la Comissió Europea es farà càrrec del trasllat del passatge dels països originaris de la Unió Europea. A bord hi ha gairebé 150 persones d'una vintena de nacionalitats. Mònica García és ministra de Sanitat.
2: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al hospital militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
1: I 905 escoles i instituts públics, el 40% del total, s'han adherit al manifest per deixar de fer colònies i sortides escolars al curs vinent si el govern no implementa millores reals, estructurals i efectives al sistema educatiu. Una xifra que han denunciat els impulsors s'ha assolit malgrat les pressions a les direccions. Els impulsors han reiterat que si el curs vinent no es fan sortides ni colònies, serà responsabilitat del govern i del seu immobilisme, han dit, per satisfer les demandes dels docents. I la plantilla de Girona Més Neta ha ratificat amb un 82% dels vots el preacord assolit amb l'empresa posant fi a la vaga indefinida de recollida d'escombraries que va començar el 4 de maig. L'acord suposa un increment salarial global de l'11%. Aquesta decisió desbloqueja el conflicte i permet reprendre la normalitat al servei de neteja a la ciutat. I la tempesta de dilluns a la tarda a la plana de Lleida va anar acompanyada de calamarsa i pedra petita que va causar danys als arbres fruiters. El diàmetre va oscil·lar entre el 0.5 centímetre i el 0,7, que va assolir gairebé 1 centímetre també a Castelló de Farfanya. La pedra va provocar danys en fruiters com pomes i nectarines. Es tracta del segon episodi registrat dins aquesta campanya. El primer es va produir el 19 d'abril amb pedres de més d'un centímetre de diàmetre a la zona de Raïmat. I el far de Torredembarra ha estat inclòs a la Ruta Cultural Europea de Fars, en formant part un total de 131 monuments de 12 països del continent

0: Ona Malga. Serveis informatius.
1: Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dimecres 6 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

El regidor de Malgrat ens mou, Jofre Serret, ha parlat a l'entrevista política d'Ona Malgrat de la situació del Pla de Grau. Cinc persones detingudes en una nau del polígon industrial de Can Patalina per estar en situació irregular a l'Estat. L'escola Bressol als Fesolets se suma a la vaga convocada per aquest dijous i el 20 de maig. Oberta la convocatòria dels concursos de microrelats i relats breus per a persones amb discapacitat intel·lectual.

0: El regidor de Malgrat ens mou, Jofre Serret, ha parlat a l'entrevista política d'Ona Malgrat de la situació del Pla de Grau. Escoltem l'entrevista.
1: Dimecres d'entrevista política i en aquesta ocasió ens visita Jofre Serret, portaveu de Malgrat ens mou. Benvingut.
2: Hola, molt bon dia.
1: Gràcies per ser avui amb nosaltres. Entrem en matèria. Hem de parlar del Pla de Grau. Des de Malgrat ens mou, expliqui'ns com han anat vivint doncs, tot el que ha passat des de les jornades en les quals l'Agència Catalana de l'Aigua va anunciar que l'opció per la que s'optava era la tercera.
2: Bé, des de Malgrat ens mou ens sap molt de greu el punt on ens trobem, perquè just fa un any, quan es portava a ple una moció referent a l'Alternativa 3, el nostre grup ja hi va votar en contra, precisament perquè posàvem de manifest que no es tenia en compte el territori, perquè no s'estava tenint en compte principalment a la pagesia, tampoc als altres sectors que hi ha en l'entorn, i a més era un tema que ja portava molt de temps sobre la taula i que s'havia parlat i debatut en els grups polítics municipals. També aquesta mateixa moció a l'any 2021 la va portar a ple també la CUP i Esquerra, i en aquell moment el govern en ple hi vam votar en contra. En el canvi de govern és quan principalment l'alcaldia, i en aquest cas en el mateix debat electoral, se'ns va posar entre les cordes a Malgrat ens mou perquè defensàvem una altra alternativa que no

0: doncs no hauríem de revocar, perquè en aquell moment l'únic que demanàvem és que la moció parlés de les diferents alternatives que proposava l'Agència Catalana de l'Aigua i que n'hi havia, que permetia baixar la inundabilitat del municipi, i ho vam explicar també en un butlletí molt específicament que va editar Malgrat ens mou just fa un any, per explicar que hi havia una alternativa diferent que baixés la inundació del municipi, per tant que fes que Malgrat fos més segur, però que continués permetent treballar els pagesos amb el model que tenen actualment i, per tant, no obligant a fer aquest canvi. Mm-hmm. Hem necessitat que l'Agència Catalana de l'Aigua vingui a Malgrat de Mar amb un congrés organitzat per l'Ajuntament en el que va deixar anar una bomba dient que havien contractat una empresa amb una licitació per treballar un projecte bàsic que destinés aquest objecte a, perquè tothom ens entengui, aconseguir aquesta alternativa 3, que és la que pretén doncs, fer que el Pla de Grau fins al Rec Viver sigui un espai on es pugui inundar en casos de gran avinguda i baixi la inundabilitat del municipi. Això repercuteix en què les activitats, especialment les agrícoles, també les de càmping, però les agrícoles, en aquest cas, doncs, no tinguin una expropiació com a tal, sinó que hagin de canviar el seu model de negoci, per tant, que hagin de canviar el seu model d'agricultura, que també doncs, es vegi afectat el terra, el sòl en el que s'hi està produint, que té unes propietats molt específiques actualment, i que, per tant, la horta que coneixem o que hem tingut sempre present en el nostre cap quan parlem del Pla de Grau i que es denomina Horta de Catalunya perquè és el territori amb major extensió i major producció que té actualment Catalunya a l'hora, sí, de produir hortalisses, canviï. I això, si això passa, doncs fa que el model de negoci dels pagesos que tenim actualment, que no és que en siguin molts perquè cada vegada en queden menys, doncs els acabem de canviar per complet i que desaparegui la horta com la que tenim actualment. I això, doncs, a nosaltres ens preocupa, i ens preocupa molt que no s'hagi vist des d'una majoria del plenari aquesta situació fins que no hem tingut els pagesos cridant a la porta.
1: Una de les coses que s'han dit aquests dies és que no se sabia, és a dir, l'alcaldessa va dir que li havia enganxat per sorpresa l'anunci de l'ACA que s'apostava per l'alternativa 3. Se sabia o no se sabia?
0: A veure, quan parlem de si se sabia o no se sabia, si la pregunta és si l'Ajuntament sabíem que s'havia fet aquesta licitació, jo haig de dir que com a regidor d'Urbanisme no hi ha cap comunicació oficial per part de l'Agència Catalana de l'Aigua que ens digui que han tirat endavant aquesta licitació. Que a nivell tècnic fa cosa de 3 setmanes, per casualitat, es va veure aquesta licitació penjada en els edictes públics, sí, això no és la manera que hauria de treballar una administració i, per tant, entenem que l'ACA ens hauria d'haver informat. Ara, que l'ACA tenia la decisió de tirar l'alternativa 3 perquè, entre altres coses, l'Ajuntament de Malgrat de Mar, amb un acord plenari, s'ha manifestat públicament que escollia aquesta alternativa, això no ho podem negar. O sigui, no podem dir que l'Agència Catalana de l'Aigua no sabia que l'Ajuntament volia una alternativa 3 perquè es va manifestar, tot i que dos grups del plenari vam votar en contra, però la majoria del plenari va escollir aquesta alternativa, això és una evidència, i per altra banda, que l'ACA treballava en aquesta línia des de que l'Ajuntament va proposar l'alternativa 3 com a solució, això sí que era conegut. Vull dir, no podem dir una cosa per una altra.
1: Ara quin és el següent pas? Ara tenim la reunió que vam fer l'altre dia on hi era un representant de cada partit amb els pagesos, l'última reunió en la qual es va arribar a un acord de pactar una moció consensuada entre Ajuntament i pagesos també.
0: Així és, la cooperativa de pagesos, en representació també dels pagesos, ens va fer arribar una proposta de document, que és el que ara doncs els grups polítics estem revisant internament, i aquesta setmana tenim una reunió prevista amb els pagesos també per acabar de treballar aquest document, per tal de que divendres a molt tardar ja puguem entrar aquesta moció consensuada per tothom. Per nosaltres és molt important que vingui avalada pels pagesos. Si no Malgrat ens mou, doncs no hi serem. Si no l'avala els pagesos, no hi serem, o hi serem representant el que diuen els pagesos amb una altra moció. Vull dir, això també, que quedi molt clar que nosaltres ens vam posar a disposició des del primer moment, sí que vam demanar que si podíem aconseguir un consens de la majoria del plenari, doncs volíem que la moció fos encapçalada per tots, per no reeditar situacions com la que han provocat la situació de complexitat que ens trobem en

0: aquests moments de que el territori no s'ha sentit escoltat, amb raó, perquè només uns grups vam defensar aquesta postura, i perquè, a més, a banda de no escoltar el territori, doncs s'ha tirat pel dret amb una opció que, no sé si per desconeixement, alguns diuen desconeixement, altres podríem dir doncs que no es va entrar prou en la matèria, perquè la moció de fa un any no era del nostre grup, la presentaven tres grups. Podem dir, quan no és una moció teva, que potser no te l'has mirat prou, que no l'has treballat prou, quan t'hi sumes i l'encapçales has de saber molt bé què estàs portant a plenari, i per tant parlar ara de desconeixement o de que no sabíem què estava passant, home, doncs en una situació on estem parlant de qualificacions urbanístiques, on estem parlant d'inundabilitat, quan estem parlant de seguretat, hem de presentar documents amb molt de rigor i saber molt bé què és el que estem portant a ple i què estem votant. I en aquest cas, home, era una decisió prou que s'havia de meditar molt bé quan aixecàvem el dit. De fet, intentem sempre, que com tothom ens podem equivocar, però intentem sempre, els regidors i regidores de Malgrat ens mou, votar molt de criteri, i quan no veiem les coses clares, o demanar que quedi sobre la taula, o bé votar-ho en contra si té una repercussió tan important com la que tenia aquesta moció, que tothom ho tingui molt clar, una moció és una declaració d'intencions, no té una reacció vinculant, perquè no és un acord de govern que porta el ple per executar aquella acció, però sí que en aquest cas aquesta declaració d'intencions va manifestar en l'ACA, perquè així ho demanava el document, transmetre a l'Agència Catalana de l'Aigua, que l'Ajuntament de Malgrat de Mar aposta per aquesta opció.
1: És optimista, creu que s'arribarà a un acord en els propers dies amb els pagesos? Aconseguirem tenir aquest text consensuat?
0: Jo vull pensar que sí, que som capaços d'escoltar-los, que aquells partits que van portar la moció doncs reactifiquin. Alguns han parlat de mea culpa. Bé, nosaltres evidentment no podem assumir una culpa que no tenim, i per tant el que farem és treballar perquè allò que ja dèiem doncs es pugui canalitzar de nou i puguem treballar en aquesta moció que permeti revocar aquell acord i posar-nos a treballar, perquè el que no podem fer és no fer res, i necessitem, això sí, i també ho demanàvem en aquella moció, que l'agència, que la Generalitat aposti recursos per poder tenir un pla de motes que faci que Malgrat tingui més seguretat, que també els 18 municipis de la conca de la Tordera treballem en una mateixa línia, perquè també hem de tenir molt clar que el que es faci aigües amunt té una repercussió en la nostra zona, i no pot ser que Malgrat de Mar sigui qui entomi tots els perjudicis que té un riu.
1: Què passa amb els càmpings?
0: Bé, com jo ja avançava al principi, aquesta alternativa obliga a que dos càmpings s'hagin de o bé traslladar o bé indemnitzar. Per nosaltres, treballar una altra alternativa també ha de poder passar per poder negociar i treballar amb aquests dos càmpings, i per tant poder-los reubicar, bé sigui a Malgrat o bé sigui en un altre lloc, o si cal arribar a un acord d'indemnització, doncs fer-ho. I això no té per què ser amb aquesta alternativa 3 que proposava aquesta moció. Es pot fer amb altres alternatives.
1: N'anirem fent un seguiment. Jofre Serret, portaveu de Malgrat ens mou, deixem aquí. Gràcies per ser amb nosaltres.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Més notícies. El Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil, la Policia Local de Malgrat de Mar i inspectors de la Seguretat Social han inspeccionat aquest matí l'empresa Top Creations, ubicada al carrer Font de la Mina, al polígon industrial de Campatalina. L'operatiu policial, perdoneu, va ser ahir, va acabar amb la detenció de 5 treballadors que estan en situació administrativa irregular segons la llei d'estrangeria. Joaquim Martínez, cap de la Policia Local de Malgrat, ha detallat que l'operació policial s'ha dut a terme a petició del Cos Nacional de Policia perquè tenia coneixement que l'empresa podria haver-hi treballadors contractats en situació administrativa irregular.
3: La intervenció que s'ha dut a terme aquest matí al carrer Font de la Mina 4, concretament a l'edifici que ocupa l'empresa Top Creations, ha estat a petició del Cos Nacional de Policia, el qual tenia una informació de possiblement treballadors en situació irregular d'estança al país i que estaven treballant i contractats de manera irregular. Llavors, en col·laboració amb el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil i inspectors de la Seguretat Social, s'ha fet una entrada i registre en aquesta nau. S'han localitzat 5 persones en situació irregular al país i que estaven treballant. Són 3 persones en nacionalitat xinesa, un del Pakistan i una persona d'Equador. Aquestes 5 persones han estat traslladats al cos nacional de policia, a les oficines de Mataró, i a l'empresa els imputarà, doncs, el delicte corresponent per tenir contactades persones en situació irregular.
2: Paral·lelament, la Guàrdia Civil ha observat a l'interior de la nau material falsificat. Martínez ha explicat que també s'investigarà el responsable de l'empresa per un delicte contra la propietat industrial. La policia local ha inspeccionat les condicions en què es troba l'edifici i la situació administrativa de l'empresa. En aquest sentit, el cap de la policia ha explicat que l'edifici compliria pràcticament amb tots els requisits de seguretat més importants i que les exigències administratives estan en vigor.
3: Del material que s'ha observat a l'interior de l'edifici hi ha material falsificat, concretament AirPods de la marca iPhone. Suposo que en aquest cas la Guàrdia Civil imputarà un delicte de falsificació i un delicte contra la propietat intel·lectual, i per la nostra part la policia local ha fet una inspecció de les condicions en les que es troba tant l'edifici com la situació administrativa de l'empresa. Sembla que en aquest sentit sí que l'edifici compleix pràcticament amb tots els requisits. Els requisits més importants estan garantits, de seguretat, i les llicències administratives també estan en vigor. Hi ha alguna petita deficiència a nivell tècnic, però són molt petites i infraccions molt lleus.
2: Els 5 detinguts han estat traslladats a la comissaria de la Policia Nacional de Mataró. Les treballadores de l'escola Bressol Els Fesolets participaran a la vaga d'aquest dijous i el 20 de maig convocada per la plataforma 03, que agrupa sindicats i entitats i han volgut mobilitzar totes les escoles Bressol de Catalunya. De la mateixa manera que la plataforma 03, les treballadores de l'escola Bressol Els Fesolets reclamen salaris dignes i, de fet, demanen les mateixes condicions laborals que es tenen en altres etapes educatives. A més, volen reducció de les ràtios, personal qualificat per atendre nens amb necessitats especials educatives i més reconeixement professional. Així ho ha exposat la directora de l'escola Bressol, Núria Moles.
4: Una de les coses que es demana és la reducció de les ràtios per poder garantir, tal com es demana en el currículum, pues, un acompanyament més personalitat cap als infants. També es demana personal qualificat per atendre necessitats educatives especials, perquè clar, també ens estem trobant que cada vegada n'hi ha més, es detecten més, i bueno, una dignificació del 03, no?, que reconeixi una mica la nostra etapa, la nostra feina educativa i el reconeixement d'igualtat amb la resta de les etapes.
2: En total hi ha 12 treballadores de l'escola Bressol Els Fesolets, inclosa la directora. Malgrat la vaga, des del centre informen que tant aquest dijous com el 20 de maig hi hauran serveis mínims. En concret, hi haurà disponible el 33% de la plantilla, és a dir, la mateixa directora i 3 educadores que atendran els nens de les famílies que deixin els seus fills al centre. I última notícia, roben i provoquen destrosses de les oficines i el bar del camp municipal d'esports. L'avís l'ha donat l'empresa encarregada de la neteja de les instal·lacions aquest matí a les 8. Els lladres s'haurien emportat diners de la caixa enregistradora del bar i del despatx i han trencat un vidre del bar, forçat portes i persianes i han regirat les oficines. La policia ha trobat l'alarma destrossada. De fet, el regidor d'esports, Miquel Àngel Ruiz, ho expressava així: han fet una destrossa. I ho explicava aquest matí al camp municipal d'esports.
5: A les 8 del matí ens ha trucat l'empresa de neteja que venia a fer els vestidors i demés, que s'ha trobat al despatx la recepció del camp de futbol oberta. Quan ha mirat ha vist que estava tot una mica molt remenat, molt mogut. Ens hem personat aquí la policia jo i bueno, hem vist que han rebentat la porta de consergeria, la porta del despatx que en aquest moment utilitza el Club Esportiu Malgrat, i també han rebentat el bar. Ara estem prevent tot el que els danys que han fet. En el cas de la consergeria i de la consergeria no hi ha calés, per tant no, però crec que en el cas del bar sí que tenen calés i el despatx també, i bueno, ara estem sopesant a veure què és el robatori. Han fet una destrossa.
2: El Club Esportiu Malgrat, els regents del bar i l'Ajuntament valoraran ara els danys causats.
6: Ona Malgrat, serveis informatius.
2: I acabem destacant que l'Ajuntament de Malgrat ha obert la 7a edició del concurs de microrelats i la 5a de relats breus, tots dos adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual. Es podran presentar les obres fins al 22 de maig. Pel que fa al concurs de microrelats, els textos no poden superar els 140 caràcters, inspirada en la limitació de caràcters de l'antic Twitter, i es poden presentar en 4 categories d'edat, de 6 a 9 anys, de 10 a 13, de 14 a 18 i també majors d'edat. El concurs de microrelats va néixer l'any 2020 en plena pandèmia com una alternativa per mantenir viva la celebració de Sant Jordi durant el confinament, i amb els anys s'ha consolidat com una proposta cultural inclusiva. Pel que fa al concurs de relats breus, es podran presentar obres individuals o grupals amb una extensió màxima de 4 cares de 10 a 4. Els dos concursos compten amb diversos premis. En el concurs de microrelats hi haurà un diploma i un llibre per als guanyadors fins als 18 anys. Pel que fa als majors de 18 i als participants del concurs de relats breus, el premi serà econòmic: un primer guardó de 100 euros, un segon de 75 i un tercer de 50 euros. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. El Consell d'Infants de Palafolls ja té a punt la seva primera gran activitat per al poble. Després de rebre l'encàrrec de posar en valor el patrimoni local, els infants han estat treballant en diferents grups per apropar la història de Palafolls a tota la ciutadania. L'activitat central d'aquest projecte és una visita guiada, dissenyada i conduïda pels mateixos nens i nenes. No serà una visita convencional, sinó que s'ha preparat com un joc de preguntes, tal com han indicat els mateixos consellers. Per poder avançar d'un punt a un altre recorregut, els participants hauran d'encertar les qüestions que els plantegin. La cita serà el proper dissabte 16 de maig a 11:15, en punt de sortida a la plaça Major davant de l'Ajuntament, on tindrà lloc la primera prova del joc. I a Calella es tramiten 275 sol·licituds en el procés d'extraordinari de regularització de migrants. La segona jornada de tramitació de l'informe de vulnerabilitat per a l'obtenció del permís temporal de residència i treball es va desenvolupar amb normalitat i sense les llargues cues que es van enregistrar ahir en el primer dia del dispositiu municipal, que es va haver d'ajustar durant el matí. En la segona sessió de la polivalent de la fàbrica Llobet Guri, adreçada a persones no empadronades però que poden acreditar residència al municipi, es van registrar 65 sol·licituds. Recordem, en total el dispositiu ha arribat a atendre a 275 peticions.
6: Ona Malgrat, serveis informatius.
2: I en qüestions nacionals, destaquem que l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ha elevat a 8 el total de casos d'antivirus, 3 confirmats per laboratori i 5 de sospitosos. El 8è cas és el d'un passatger del vaixell Ondius, confirmat per les autoritats suïsses, que es troba ingressat en un hospital de Zúric. D'altra banda, l'OMS ha indicat que s'ha confirmat que el tipus de virus en aquest brot és antivirus Andes, tipologia amb antecedents de transmissió de persona a persona. L'organització indicat també que està treballant amb els països implicats per portar a terme el rastreig internacional de contactes, amb l'objectiu de garantir que les persones potencialment exposades siguin monitorades i que es limiti qualsevol propagació addicional de la malaltia. I destaquem que en aquest context el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els 5 catalans a bord del creuer on s'ha declarat un brot d'antivirus estan en bones condicions. És un acte a Vic. Ha explicat que des del govern estan en contacte amb aquestes 5 persones i ja ha expressat també el seu suport a les decisions del govern espanyol sobre aquest assumpte. El president, que va ser ministre de Sanitat durant la pandèmia, ha assegurat conèixer com funciona el cas i la salut pública, i per això ha fet una crida a la calma i a actuar de la mà de la ciència. Així ha volgut enviar un missatge de serenor i confiança. Moment de repassar la situació meteorològica amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Avui ha canviat força la situació del temps a moltes comarques i el sol llueix i la humitat és molt més baixa. A més, hi bufa el vent, especialment a les comarques de Lleida, de Tarragona i al sud de Barcelona. Ara bé, ja en aquests moments comencen a inflar-se els núvols i ja estan deixant alguns primers ruixats a les muntanyes al voltant del Montnegre, també de les Gavarres, al sud de la Selva, sud del Baix Empordà. Ruixats que han d'anar més al llarg d'aquesta tarda, sobretot a les comarques que toquen amb França, per tant, a cavall entre Catalunya i la Catalunya Nord, l'Alt Pirineu, i compta a l'Alt Empordà. Aquí acabaran espetegant tempestes fortes i amb calamarsades que es desplaçaran fins al Cap de Begur, aproximadament. També, independentment, alguna tamborinada molt més local es presentarà de l'Ebre cap al sud. A la resta del país, una tarda més plàcida i, com dèiem, doncs bona per fer bugades. Pel que fa demà, una altra vegada els núvols augmentaran. Al migdia ja, ruixats a l'interior de Tarragona i temperatura com la d'avui. N'estem pendents a la xarxa.
2: I bé, recordem que en l'agenda d'actes aquest divendres al Cineclub Garbí projecta la pel·lícula La veu de Hain, dirigida per Cauduer Benhania, a partir de 9:45 de la nit al Centre Cultural. I dissabte l'Arxiu Municipal organitza la presentació Zenòbia Camproví i els secrets de Calà Montjoi amb la presència del seu autor Francesc Gali. Serà a les 6 de la tarda a la sala Joaquim Garriga.

Repassem els titulars del dia. El regidor de Malgrat ens mou, Jofre Serret, ha parlat a l'entrevista política d'Ona Malgrat de la situació del Pla de Grau. Cinc persones detingudes en una nau del polígon industrial de Can Patalina per estar en situació irregular a l'Estat. L'escola Bressol, els Fesolets, se suma a la vaga convocada per aquest dijous i el 20 de maig. Roben i provoquen destrosses a les oficines i al bar del Camp Municipal d'Esports. Oberta la convocatòria dels concursos de microrelats i relats breus per a persones amb discapacitat intel·lectual.

0: Fins aquí l'informatiu d'avui. Tornem dijous a la mateixa hora.
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: ready for this?
1: Bona, malgrat. Bona, malgrat.